0: Les 10 d'aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. La majoria dels ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que surt encara de la zona d'obres i que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. És per això que els bombers demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
1: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: La previsió és que aquesta torxa de foc que surt del subsol encara trigui hores a apagar-se. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu, i la resta a l'Hospital Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Joan Trias.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha explicat el ple del Parlament.
3: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquestes vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern, i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riyadh està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat que ha fet pública aquesta nit el Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
2: Han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida per un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, una al Penedès i l'altra a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales.
0: Els agents rurals tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400. L'últim incendi s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i ha afectat una quinzena d'hectàrees. Els bombers l'han donat per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada treballaran a la zona per evitar revifades. Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar el carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat.
2: La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
4: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
2: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar encara unes hores més aquest dijous, probablement perquè s'han endarrerit algunes qüestions legals entre les converses dels advocats.
0: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. S'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Els descans ja guanyaven per 0-2.
2: El belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
8: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
5: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
8: Música catalana refrescant i emergent.
5: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
8: Escolta'ls abans que ningú.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Les 8 tocades. Arrenca una nova pista. De dilluns a dijous, de 8 a 9, de 20 a 21. Remissions al cap de setmana, dissabte, diumenge i sempre Trescat Cultura. Més o menys va per aquí. Miqui Puig, els plats fa girar. La bola de mirall. Selecciona cançons que ens han de sacsejar. Cap peus i malucs. I us diu hola. Ja sabeu que la nostra discoteca porta oberta unes quantes temporades i és a la 25-26, on gairebé la nostra maduresa ha arribat a dalt de tot, on la nostra comunió a llocs, festes, balls populars i una mica més ens fa molt més feliços. Arrenquem en Brasil d'ara mateix.

0: La descoberta del Pista de Fusta. Pista de Fusta. Pista de Fusta.
1: Nina Maya, el seu disc es diu Inteira, i aquest gosto meia dosa, diu que li agrada una mica dolç. És sempre l'arrel de la música popular brasilera, però portada als sons d'ara mateix.

electrónica y de sons contemporanis. Paulina del Carmen, dos personas. Era la cantant de les Dianes i ara ho prova en solitari. Aquest senyor va viure a Barcelona molt de temps. El nòrdic Jimmy Tenor torna amb aquesta Sunny Song.

0: gay da Berrippi. Gente, me imagino que adiciono ao novo disco da Jimmy Tenor, que se diz Selenite, Selenite. Gay da Berrippi, que arriba a fim do mundo. Després de la pandèmia, quan Jimmy i els seus amics es quedaven al garatge d'ell per tocar i de manera orgànica van sortir cançons com Sonny Sun. Sona gairebé Califòrnia. 60 anys acaba de fer el finlandès Jimmy Tenor.
1: Aquesta és la pista de Fustadicat amb Miqui Puig.

Certain Things You Can Explain. Il Just Let Myself Go. Hi ha coses que no poden explicar-se, que tenies d'anar de cap i a darrere. Kid Sebastian jugant a les bandes sonores de cinema francès, al pop acadèmic, a les faldilles curtes i els folars al coll. De manera psicodèlica, Kid Sebastian. I en Les Ferguson li ha agafat d'ell i això de fer de versions. Ara es brena a Billie Eilish.

i amb un solo de trompeta gairebé de Herb Albert. My Future, una peça original de Billie Eilish, queda així amb la Lance Ferguson Rare Groove Spectrum, l'australià que li ha agafat gustet de fer versions contemporànies amb toc retro. La veu és de Rita Stach i déu-n'hi-do. Hello Sunshine, MF Robots, els britànics buscant el sol, com sempre han fet.

0: vinga flautes, vinga hippies. Hello Sunshine. MF Robots. En Jack Kincaid va militar, liderar i escriure cançons per Brand New Heavies. I ara el teniu aquí, a MF Robots. És un ball de tarda que sol ocorre. Aicat, la ràdio inquieta, que també el tens en digital quan necessitis i que sempre ofereix qualitat, mel, cançons que ens han de fer millors, coses que sanen, i vés a saber. Per això vens a la pista.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.

italià de Bassano di Grappa, Alex Fernet, té un disco que es diu Modern Night. Aquesta Hail Lady és increïble perquè és glam rock, és italo, és funk i és diferent, tot i mimetitzar gèneres passats. El fa nou cada cop, cada compàs. Hail Lady. I això m'ho va recomanar el mestre Ireneu. Miquel, això t'agradarà. Dimensions, l'Anna Gasparotti. Més l'Itàlia, més sons orgànics, més teclats.

aquesta meravella, signada per l'Anna Gasparotti. Es diu Dimensions, igual que el seu EP. L'Anna Gasparotti, croata d'ascendència italiana, fent feina a Portugal. És una pianista dotadíssima i els arranjaments de Space Funk són gairebé mel, tocant el cantó del jazz i descoberts per el mestre Ireneu Grosset. Gràcies, Ireneu. És un goig descobrir cançons per amics i compartir-les aquí amb vosaltres.

Un tros de cançó. El britànic Rutban, el londinec Rutban, deixen aquest disc Good Night. I hi ha de tot. Hi ha disco, hi ha jazz, hi ha funk. I hi ha molta tradició. Una tarda groove, plena de ritme, de baixos, d'increïble arrel afroamericana, per la tarda de ball. Més línies de baix, que no t'acabes. Everyone says hi. Communication.

0: és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I això és un combion. Senyor Wilson.

0: Pista de fusta, trencamadurs.
1: Tengo toda la fiebre de bailar cumbión, cumbión, cumbión.
2: Això és una animalada. És el disco Un fin de semana en Nibiru. És el senyor Wilson i en Griffey mandant gafet aquí al costat de Terrassa i la mare que em va parir. Més. Aquesta és la diosa rumbera de Micromambo, Martín Bru i el senyor Mañana. Col·labora amb De Pedro.

la nit de Madrid. Tres amics que els agrada els ritmes tropicalistes i neix Micro Mambo. El disc es dirà República del Baile. I això és la diosa rumbera. Micro Mambo. Malucs ben servits.

0: pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Entren els sintetitzadors de Carlita. Col·laboren Who Mother Who.

Turquía. Dinamarca i França. Carlita, Who Mother Who, Your Side, amb una cançó que m'ha recordat i moltíssim. Els 90. Sou ubicat a la pista de fusta i ara França.

0: start like this.
1: Disco music. I like it.
2: Tots a la pista. Miki Puig, Our Splash.
1: Disco. Disco music.
2: Pista de fusta, Dance Club.
3: Yo.
1: Disco. Disco music.
4: Ja ho tindríem. I ara em despedeixo, dic que som Miki Puig als plats i que demà hi tornem, que és de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, amb discos clàssics, amb invitats, sempre buscant la millor excel·lència a la música. Que ho acabarem a Archie Holmes, amb un disjockey d'ara mateix, amb una cançó Baby que veu de l'UK Garage i que és un pas més de la música de ball que sempre ens ha agradat. Sigueu feliços, balleu. Aquí sempre hi ha un lloc per als pista de fusters. Ja ho sabeu, arreu, a Trescat Cultura, quan necessiteu, tingueu morrinya de programes passats i, sobretot, feu bo conella. La secta us necessita. Sigueu feliços, balleu.

0: Exacte. No horari. No horari. Ara, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada per una deflagració de gas aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu. La majoria són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha passat cap a 10:15 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. Els bombers de Barcelona demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i la resta al Clínic. Més notícies, Joan Trias.
5: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona, de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident, que ha engolit una grua de grans dimensions. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram.
3: El Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del Servei de Protecció a la Infància. L'informe, aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats en el seu funcionament. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
6: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
5: L'Audiència de Girona condemna 2 anys i 10 mesos de presó al conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a Quart, al Gironès, l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització.
3: Aquest any la barema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ho provoca les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja caiguda. Els productors, com el celler Gramona, creuen que aquest avançament serà tendència a partir d'ara. Ho explicava a Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona.
7: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment creiem que tornem a batir el rècord.
3: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre els gegants audiovisuals Paramount i Warner Bros.
5: L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena, destrossaria llocs de treball i precaritzaria els sous. La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 estats del als Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes.
3: Esports en bàsquet, el Barça ha confirmat Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
5: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Ademeyi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè hi ha hagut qüestions legals que s'han allargat entre els advocats de les parts.
3: I el Barça femení sí que ha comunicat el reforç de la central neerlandesa René Van Aanschen, de 19 anys, fins al 2030. La jugadora procedeix de l'Ajax.
5: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. A la mitja part ja anaven 0-2.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Doncs aquí teniu aquesta versió original. Bertolt Brecht, Kurt Weill, Mark Blisstein i cantant Louis Armstrong. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Aquests copets que sentiu sóc jo, que li estic donant cops al cable del micròfon. Els han de fer inalàmbrics. Avui, al Delicatessen, abans de començar amb tota la llista d'especials, que ja us ho vaig explicar, però per si de cas algú no va sentir-ho, a partir de demà farem especial de Nadales, Nadales així més noves, i el dia 25, que és Nadal, doncs farem Nadales més clàssiques. Farem Nadales molt ensucradetes, però molt bones totes elles. El dia 29, que és dilluns, farem les millors cançons internacionals del Delicatessen d'aquest 2026. El dia 30, les millors cançons nacionals catalanes d'aquest 2025. I el 31, com que és l'últim dia de l'any, volia fer un recull d'aquells discos que aquest any han fet 50 anys. Millors discos de l'any 75, o discos que a mi m'agraden. I el dia 1, primer dia del 2026, doncs el mateix, però amb discos que fan 50 anys l'any 2026, anys, o sigui, per tant, discos publicats l'any 1976. I el dia 5 farem un programa de reis i reines del món de la música, ja que és la nit de reis, doncs així ho farem. Per tant, tot un plegat d'especials a partir d'ara, però avui, programa dedicat a Kurt Weill, però en aquest cas des de la perspectiva de Rufus Wainwright.
1: Thank you all for coming tonight. Drive home safely.

0: Jack is back.
1: Mac the Knife, primer sentit la versió que havia fet el senyor Louis Armstrong. Mira, que no s'acaba, posem-la fins al final.

Ara sí, és que sóc una agonia. A vegades vaig massa de pressa. Aquesta era la versió que feia Mac the Knife de Rufus Wainwright amb la Pacific Jazz Orchestra. Abans heu sentit la de Louis Armstrong, una cançó original escrita per Kurt Weill, aquest compositor alemany que, diguem, va deixar moltíssimes, moltíssimes composicions per a la història i que conjuntament amb Bertolt Brecht, que és qui va escriure la lletra, va fer el Mac the Knife originalment en alemany, tot i que la traducció és de Mark Blistein, com us deia abans, que eren els tres crèdits que acompanyaven a l'únic que cantava era Louis Armstrong. I el senyor Rufus Wainwright ha volgut fer un homenatge a la figura de Kurt Weill i ja ho va fer a la Judy Garland fa uns anys enrere i ara ha publicat un àlbum doncs, que justament vol rendir homenatge a aquesta figura del gran Kurt Weill. El disc es diu I'm a Stranger, Hear Myself, Wainwright Does Weill o Weill. I a partir d'aquí doncs enregistraments fets en directe al costat de la Pacific Jazz Orchestra. És la gran orquestra que acompanyava aquí a Rufus Wainwright. I abans de seguir, escoltant una altra de les peces, volia explicar una mica la història del Mac the Knife, que traduït vindria a ser com algo així com Mac el ganivet o màquina baja. També podríem dir-ho d'aquesta manera. I a partir d'aquí, doncs, Mac the Knife forma part d'aquella mena d'òpera que es diu l'Òpera dels Tres Centaus, escrita per Bertolt Brecht i amb música de Kurt Weill, i que després aquest Mac the Knife, doncs, des de Louis Armstrong, que sentia abans, Ella Fitzgerald, o la gran versió, evidentment, potser de les més conegudes, la de Frank Sinatra.

0: The Saga of Jenny. El que tenen aquestes cançons és que totes elles tenen una història al darrere. Evidentment, la cançó està composada per Kurt Weill, però la lletra és de Ira Gershwin, un cognom d'aquells que, evidentment, ja delata. És el germà gran de George Gershwin. George Gershwin era el germà petit d'Ira Gershwin, que va ser també un gran lletrista de musicals de Broadway. I, de fet, aquesta cançó The Saga of Jenny forma part d'un d'aquests musicals, Lady in the Dark. Això es va estrenar l'any 1941. La meitat no hi éreu. La veritat, jo diria que gairebé tots no hi éreu. I forma part també d'aquest àlbum de Rufus Wainwright que ha volgut retre, insisteixo, homenatge a la figura de Kurt Weill. La última no està enregistrada en directe. Són gires que es van fer el 2024, amb la Pacific Jazz Orchestra, però també hi ha coses, doncs, així en format una mica més petit, com aquest Surabaya Johnny, que està enregistrada en el Cafè Carlyle. Això ara miraré un test perquè no ho sé.
1: Okay, now we're going to do one of the big ones.

Doncs ja veieu la diferència d'aplaudiments i la diferència de que aquí només era piano i veu. A vegades Rufus Wainwright tampoc necessita massa més. Amb la guitarra no es defensa també, però amb el piano fa les mil meravelles.

era des del Live at Cafe, en directe al Cafè Carlyle. Això ho he mirat perquè no sóc una persona, home, sí que he viatjat, però tampoc tan viatjada, perquè no he estat en aquest cafè. Sí, he estat a Nova York, però no he estat en aquest cafè que està a la ciutat de Nova York. Deixem enrere ja el nostre disc de l'aparador, Corbyle, Rufus Wainwright, i tinc aquí algunes quantes coses noves que tenia ganes de posar abans de que s'acabi l'any, perquè començarem amb tots els especials i totes aquestes coses. I justament de l'any 75 hi ha un disc que fa 50 anys. I en parlarem, el dia que parlem dels àlbums del 75, això serà justament el dimecres de la setmana que ve. Però em venia de gust doncs posar una cançó, perquè justament s'acaba de publicar un disc així com d'homenatge dels 50 anys de Wish You Were Here, de Pink Floyd. I aquí, com que ens podem permetre el luxe que ens doni la gana, vaig a posar el Shine On You Crazy Diamond, en les parts de la 1 a la 5, que van totes seguides, que duren 13 minuts, però perquè us deixeu portar, perquè això és una meravella.

veritat. Algú dirà que és una bogeria posar una cançó de 13 minuts, però a mi em sembla increïble, aquesta Shine on You Crazy Diamond. És una edició, 50 aniversari, del Wish You Were Here, de Pink Floyd, que s'ha dit amb un munt de coses així afegides. En fi, algun dia ja ens hi recrearem. Però avui tenia ganes de seguir-vos usant coses noves d'aquestes abans de que acabi l'any, que són discos d'aquest 2025, i que són coses xules. Hi ha nou àlbum de George Ritter.

Cançons precioses per un tipus que sempre, sempre ens regala les orelles. Hi ha un nou àlbum del senyor George Ritter i el títol és I Believe in You, My Honey Dew. I també tenim un nou àlbum d'aquests canadencs meravellosos que es diuen Great Lake Swimmers.

d'aquelles bandes recluïts entre les fustes, els boscos, els ossos, si voleu, fins i tot. Great Lake Swimmers, que tenen nou àlbum en aquest 2025, que es diu Coke Light, igual que aquesta cançó. I també hi ha noves cançons per aquest senyor, Grant Lee Phillips.

Arribem al final avui d'aquest Delicatessen. A partir de demà, especials, un darrere l'altre, un festival. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

lose ourselves in matters of the heart. Use up ourselves.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada aquesta nit per una deflagració de gas en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu. La majoria de ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita que s'havia detectat al migdia. La deflagració ha passat cap a 11:15 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. De fet, aquestes hores encara crema i els bombers estan ruixant tota la zona d'obres contínuament. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i els altres 4 al Clínic. Més notícies, Joan Trias.
4: La Comissió Europea ha dit aquest dimecres que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i ha recordat als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari ha reaccionat d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, denunciants que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. D'altra banda, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
2: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028 i podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins a un 21%.
4: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat donat a conèixer aquesta nit pel Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
2: 3 municipis de la comarca del Priorat trenquen les crítiques generalitzades cap al Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, i volen més aerogeneradors als seus municipis del que preveuen per a ells. Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant volen més molins per generar més potència des del seu territori i pensen en els recursos via impostos que pot reportar-los a cada ajuntament. El Consell Comarcal defensa la voluntat de cada municipi en el repartiment final. D'aquí 2 mesos seran les festes de la Mercè de Barcelona i ja s'ha anunciat qui seran els pregoners i s'ha presentat el cartell.
4: Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó d'aquest any i parlaran del comerç tradicional. Antoni Falgueres regenta un celler emblemàtic al barri de Sants que té una història centenària i que ha transformat en un autèntic centre de cultura del vi més enllà de l'antiga botiga de venda granel. Per això se'l considera un mestre celleré. El cartell és obra de l'artista visual Cinta Vidal. El disseny està plegat d'elements arquitectònics tombats i quedarà com a mural a la biblioteca Paco Candel. La programació vol arribar per primera vegada als 10 districtes de la ciutat i s'estrenarà una nova porta de l'infern per rebre el correfoc. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
2: Esports, el Barça de bàsquet confirma Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslovè de 48 anys, compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
4: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol s'haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè les qüestions de gestió legal entre advocats s'han endarrerit.
2: I el Tour, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa, de 175 quilòmetres. L'esloveta de Pogacar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
1: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
0: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
0: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
9: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
10: No podem acceptar que hi hagi...
9: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
0: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i fins i tot farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Són les 11:30 del diumenge 14 d'octubre de l'any 2001. Els agents Eduard Cosculluela i Xavier Murillo traslladen un intern del centre penitenciari Ponent a l'Hospital Arnau de Vilanova. Hi ha 5 minuts en cotxe. L'Eduard porta 3 anys donant servei als Mossos d'Esquadra. En Xavier està encara en pràctiques, a punt d'aconseguir el que ha estat el somni de la seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
5: Ni des de la sala ni des de la prisión se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hostias.
3: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
2: Me siento en el cotxe. Comprobo el móvil, cargo el arma, compruebo las puertas, abren mal. Dejo bajada media ventanilla del conductor. Dejo preparado el destornillador, compruebo el arranque, bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. Ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
3: El que tenia que romper-le el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
2: Pasa el tiempo, sigue habiendo los 4 Mossos y 2 internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto. Ya me han visto muchas personas y ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los Mossos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un Mosso moreno y una Mosso rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme. Cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están 2, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. Unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
3: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
0: En el hospital se diagnosticó que Manuel Brito sufría una sinovitis capsulitis y le fue inmovilizado el brazo. Los agentes consideraron que el traslado lo podían efectuar ellos en el vehículo policial, que había quedado estacionado sobre una acera a la puerta del servicio de urgencias.
3: Una capsulitis és una inflamació de les articulacions provocada habitualment per un cop. Li enguixen el braç, la qual cosa impedeix posar-li les manilles al pres. Així que, a les 13:30 del migdia, Manuel Brito surt per la porta d'urgències amb les 2 mans lliures.
2: És casi la 1:30. Veo salir 2 Mossos y al Brito con el brazo izquierdo escayolado. Van directamente al primer vehículo. Bajo la cuesta paso ligero. A medio camino veo a una Mosso rubia, regordeta, a la entrada, llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora. El Mosso rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El Mosso se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la Mosso que sigue hablando por el móvil. Diviso a otro Mosso moreno al final del pasillo solo. Dentro están los otros dos mozos y el otro interno. Entro en la zona de aparcamiento de no acceso a peatones. Observo sus posiciones. Brito está en la puerta derecha de atrás, que está abierta. El mozo rubio está hablando con él. Al lado de la puerta delantera derecha está el otro mozo moreno mirando para ellos. Miro al otro lado y hay unos 15 metros a donde está la mozo rubia. Nos alcanzará, pienso. Me toco el arma a la espalda. Sé que he de actuar rápido. Y si ella dispara, se acabó. El arma que llevo no acertaría ni a 5 metros.
3: Quan els Mossos que acompanyen Brito estan a punt de pujar al cotxe, un paio que porta collarí i el braç en cabestrell se'ls apropa. És Picatoste, i és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
6: Me dirigí al primer mozo de escuadra que vi, estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó, lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mozo. El segundo mozo dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo mozo que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
3: L'escena és de pel·lícula. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos Mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
2: Miro a la mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro mozo de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
3: Brito y Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 mossos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
7: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la divisió central d'investigació. I aquell diumenge jo estava sense dormir, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs el que passava, llavors, moltíssimes vegades, truca. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu, que s'han... Han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit i han tirotejat a dos Mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem, començo a trucar tota la gent meva, el meu equip, érem 8 o 10.
3: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
7: Tot allò que sortís de mare anava a parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot el raro, tot allò que deien, bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat, perquè la meva unitat, bueno, conyo, eren bons, anaven a toc de pitu. I per això la unitat central de delictes contra les persones s'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
3: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
7: El primer que m'expliquen, a l'Hospital de Lleida han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle, no recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent que havia estat sostret a Barcelona i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
3: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
2: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros más o menos paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir.

0: La totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant-lo per tot arreu.
1: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
2: Era l'any 2001, el cos era, portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava. Llavors els agents eren joves. Bé, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
1: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
0: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots se n'encarregaran de telèfonos. Vol dir, portem la màquina dels telèfonos al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfonos, que serà una petició immediata de dilluns al matí a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim automàticament dilluns al matí, intervinguts telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam, aquestes, perquè s'ha de trobar.
1: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
0: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la Déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda, de dilluns, eh? Això, a les 4 a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han 4 motxilles. Clar, això et dispara totes les alarmes una altra vegada. 4 motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
1: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
0: Allà hi havia mapes, de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i una brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú.
3: Crims. Amb Carles Porta.
1: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest? A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les 4 motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre, és a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall,

0: us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
1: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
0: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
2: Jo els hi vaig dir a la meva unitat, eh? O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic, o sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, de pressa acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplègic, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa. Oi que no? Treballa.
0: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
2: Lleida ens ajuda i ens diu, nosaltres farem el de dia. A les entre 8 i 10 del matí arribarem una dotació de 15 homes, ens apostarem pel costat i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crema estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred. Pues allò... és que no tenim més... El meu superior m'ho va dir, eh? No tenim més gent. Tots els que estaven allà, els vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i amb una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. Bueno, pues allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles i destrossat, eh? Sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons. Per si entren allà, tenir-los. Poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema moltíssim.
0: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènech fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
3: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia no hi havia una assistència, no hi havien terceres persones, no hi havien vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes allò, per l'Horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant, que no trobava. I clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar.
0: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient. Però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
4: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano. Parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de payeses. Bueno, la odisea de la huida es larga. No hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron 4 días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata. A oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
0: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Oriols.
5: Caminen de nit i dormen de dia com poden, amagats als pallers i a les barraques d'eines dels pagesos. Ja heu sentit que el mateix Picatoste diu que van ser dies de passar gana, set i son. L'avituallament que Picatoste havia reunit per sobreviure amagats a la natura és en les 4 motxilles que els esperen a la caseta de Santa Maria del Camí, a 80 quilòmetres d'on són ara. Per tant, els queda un llarg camí per recórrer. A més, la policia els va al darrere. Mentrestant, la premsa comença a especular sobre els verdaders motius que han dut els 2 delinqüents a fugir de la presó.
0: El que sentireu ara és un fragment d'un article de Javier Ricou i Albert Gimeno publicat a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, 2 dies després del tiroteig a l'hospital.
6: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
0: La hipòtesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènech, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
4: Una duda, ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y 2 peines es importante para yo saber qué he de mover.
0: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó, comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito, es cura de la profunda depressió que pateix.
4: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
0: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
4: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
0: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil, i segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
4: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho, que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos, que daría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
0: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una de les que va fer un seguiment més intens del cas i va tenir accés a les cartes en codi poc després que els fugitius fossin detinguts.
7: Va idear una mena de codi increïble, de que cada paraula clau amb la fugida tenia un simbolisme. Carretera, motxilla, hospital, hora, cada cosa tenia un simbolisme. Picatoste sempre li va dir al Brito que totes les cartes que rebia les havia de memoritzar i destruir al moment. L'aparició de les cartes va descobrir que el Brito, doncs, no va complir aquesta petició.
0: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
7: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer escrivia molt menys el Brito que el Picatoste, era duende.
0: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
4: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días, nada grave. Solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
0: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la cel·la de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maika Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
7: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més de seguida el van poder identificar en fotografies. Va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona, i per tant la cosa era, començava a ser rellevant, perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat. Per tant, en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
0: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
8: Era brutal. Tot lo contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era i segur que continua sent un animal, ja està. No té empatia cap a les persones i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dos vegades, no una, dos.
0: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
5: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
9: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina e intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
0: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricob a La Vanguardia.
6: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. 2 Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
0: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins a aquell moment.
8: La setmana de Lleida va ser brutal. Però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que la gent se'n dona compte de que té una policia. I nosaltres, en aquell llavors, estàvem creixent, estàvem iniciant. Però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia i l'ajudem.
0: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
3: El primer i el segon dia el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs, no perillosos i després resulta que eren capaços de... Es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ho senta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són i la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de els hem vist per aquí, els hem vist per allà. Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? La que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia dit no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
0: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres, després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
10: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
0: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste en la seva carta confessió no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
11: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
0: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
11: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Ens va trucar i ens va dir: oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga. Bueno, pues vam anar-lo a veure. I aquest home ens va dir: sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros. Ho fan molts, molts confidents ho fan, això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo, o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, Ah, llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula. Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
0: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar. You
9: want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Hey, nanny, nanny. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
11: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament, dos, tres de nosaltres, corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir, ves al tanto, ¿vale? I mirar qui ha trucat, Pues aviam, on estan? No són, me cago, hòstia. Marxar. Però clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí al carrer Aragó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos a un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet, ho van fer al Pallars. Envolteu tot el poble. Se'ls hi va dir per telèfon, envolteu tot el poble. I està que no surtin aquests dos, estic aquí esperant la resposta.
0: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
11: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen: Toni, que són ells, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, mòbil se'ls ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Els vam tenir xerrant pràcticament mitja hora.
0: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
9: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Urriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. 8 persones ferides, dues d'elles greus, per l'explosió de gas que hi ha hagut a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Des de poc més de les 10 de la nit, que crema una flama de grans dimensions, ha tocat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen contínuament amb aigua aquesta torxa de foc i han traslladat als veïns que no hi ha perill. La flama triguen a poder-la apagar perquè l'operació de tallar el gas, que passa per la canonada trencada, és dificultosa, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara La Torre.
3: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: El trànsit està tallat a uns 50 metres a la rodona i està activada la prealerta del Pla de Protecció Civil Procicat. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic en la no proliferació nuclear, segons ha destacat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
4: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: La Comissió Europea ha dit que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reaccionava ahir d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, denunciant que la justícia espanyola està esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho deia ahir al ple del Parlament.
5: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
2: Desarticulada una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals un llançacoets antitanc, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma de codi obert Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels seus models, encara no publicat, i la seva versió més nova de ChatGPT. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. L'especialista en intel·ligència artificial, Josep Maria Enganyet, alerta del futur.
6: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: Esports, el Barça de bàsquet confirma oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić és eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec a la banqueta blaugrana amb el de seleccionador d'Eslovènia del seu país. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment avui, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre els advocats de les dues parts. En canvi, el Barça femení sí que ja ha comunicat un nou reforç. És la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, procedent de l'Ajax, i que ha firmat fins al 2030. Encara en futbol, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'1. l'Olot, el municipal de la capital de la Garrotxa. I el Tour, el belga Jasper Philipsen, ha guanyat l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa. Tadej Pogačar manté el velloc groc de líder d'una general sense canvis.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la caixa.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Mira, avui m'he llevat cansat, tu.
0: Vas anar a dormir cansat?
1: No. Quan vaig anar a dormir estava bé, eh? Això és lo raro. Perquè des de que em vaig anar a dormir fins que m'he despertat només he dormit.
0: I t'has aixecat cansat?
1: Cansadíssim. No tinc gas venir a preguntar qui ve avui.
0: Bueno, avui ve en Ferran Palau, músic de Collbató.
1: En Pau Bertran era de Collbató.
0: Qui collons és en Pau Bertran?
1: No saps qui és en Pau Bertran?
0: No sé qui és en Pau Bertran.
1: Oi, un poeta. És un poeta, eh? Un poeta, un tio ben parit del segle XIX.
0: No ho sabia jo, noi, no ho sabia. No.
1: I avui ve en Pau Bertran?
0: No.
1: És mort, eh?
0: Avui ve en Ferran Palau. Et dic Ferran Palau, que és un músic de Collbató.
1: Ah, mira, com en Pau Bertran.
0: Ves a la merda. Mira, avui farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè Martínez ens parlarà dels monòlegs de tamboret, el que diuen l'stand-up comedy.
1: No m'agraden els monòlegs de tamboret.
0: Doncs avui, precisament, dediquem el capítol al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Avui, al tamboret.
1: Però el tamboret que té...
0: Xxt, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu us guard.
3: He vist el tamboret!

0: La Renaixença.
1: Els primers tamborets van aparèixer a l'antic Egipte, cap al 3.000 abans de Crist. Baixets, petitons, res a veure amb els tamborets alts de bar actuals, on alguns clients expliquen la seva vida al pobre cambrer com si fos el seu terapeuta.
2: Mira, això ho fa sempre aquest...
3: No, jo no ho faig.
4: I tant que ho fas. A mi m'ho fas.
3: La mare, jo xerro, si els cambrers escolten és cosa seva.
1: Eh? Que hi ha cambrers que, pobrets, Déu-n'hi-do, els hi veus la cara. Sí, sí. Jo no entenc com, tenint l'alcohol tan a l'abast, i havent d'escoltar segons qui, no entenc com no hi ha més alcohòlics darrere la barra que davant.
2: Bueno, no totes les mestresses de bar són com la Mercè.
1: No. Tornem al tamboret, va. Invent dels egipcis, eh?
2: Collons d'egipcis.
1: Els primers tamborets baixets, plegables, fins i tot, eren reservats als faraons. De fet, quan es va descobrir la tomba de Tutankamon, el 1922, entre les joies, escultures i tot el que hi havia, també van trobar un tamboret.
2: Va, és que quan fa molta estona que estàs estirat, també et ve de gust ser una mica peio.
1: Sí, és veritat.
2: Saps? Sí. Rato, hòstia, l'esquena. Hòstia, aquest tamboret, saps què vull dir?
1: Bé, si us fa gràcia veure el tamboret plegable de Tutankamon, el podeu veure al Museu Nacional d'Egipte, al Caire. Sempre és bon moment per anar-hi. Deu ser el tamboret més antic del món. Podeu anar a fer el turista, si voleu fer una foto. Alerta amb el flash, que no crec que es pugui fer fotos amb flash. No semblen molt permissius.
2: No, allà no estan gaire d'hòstia.
1: No. A vegades també veus uns senyors als museus que fan patir una mica amb les càmeres. El jubilat milionari que va amb aquella càmera de fotos amb un teleobjectiu.
3: Ui, allò tan llarg.
1: Allò tan llarg. Que el veus, pobre home, que només pot fer fotos de l'horitzó cap avall perquè no tenen ni força per aixecar la càmera.
3: Sí, sí. Ai, mira, ha tornat l'avi de vacances d'Egipte i totes les fotos només són peus i sandàlies.
1: Mira, és això. Hauríem de comprar càmeres una mica en funció del coneixement de fotografia que tinguem, més que del poder adquisitiu. Això és un missatge pels jubilats de Catalunya. I no fer fotos de tot, que hi ha gent fent fotos al guarda de seguretat, al museu, a vegades. Que aquells senyors també fan patir una mica. No sé, i no quadra, normalment, la cadira del guarda de seguretat d'una sala de museu.
3: Sí.
1: No sol estar a l'alçada de la resta del
2: són
1: museu.
2: Són petites.
1: Bueno, vull dir que... I lletges.
2: I lletges.
1: No? És com més barat que la resta. Museu Reina Sofia, una sala tota emmoquetada i de cop un senyor amb una cadira de platja blanca.
2: Jo vaig donar la moneda, aquell home. Ja. Vaig ben
3: compotent. Són les mateixes cadires que hi ha als trencants allà a la carretera de Sils?
4: Sí.
1: Les mateixes. Són les mateixes.
2: Tira, peio, tira.
1: Per cert, què va ser primer, el tamboret o la cadira?
2: Bona. Jo diria que la cadira.
1: Doncs el tamboret. El tamboret va ser primer, que en la seva creació era reservat a les classes altes. Llavors, quan s'hi va afegir el respatller i el reposabraços, o sigui, quan es va convertir en cadira, la cadira era reservada pels rics i el tamboret era cosa de pobres perquè era molt més incòmode.
3: Clar, clar, clar. Per anar a bunyir les vaques.
1: Exacte.
3: Mira. Sortirà alguna vaca en aquest programa?
1: Fes la vaca. És el que t'agrada.
3: Sí.
1: Has vingut només per això.
3: Sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Coneixeu un senyor que es diu Albert Aalto?
1: No, no el tinc present.
0: Jo tampoc ho coneixia, ara ja sí. És un dissenyador finlandès que va marcar un abans i un després en el disseny del tamboret. Mm-hmm. Un arquitecte que va dissenyar grans edificis i va fer plans urbanístics importantíssims.
2: Com en Cerdà.
0: Exacte.
2: Com en Cerdà, però de Finlàndia.
0: Exacte. Però, a diferència, que ara aquest se'l recorda per un cony de tamboret.
2: Ah.
0: Saps? El tamboret es diu Stool 60.
1: Stool 60.
0: Saps aquell tamboret, d'Ikea, que és una, com una fusta rodona, sí, amb les tres potes?
2: El clàssic d'Ikea.
0: Aquest.
2: Una rodona i tres potes. Sí.
0: Una rodona i tres potes. Sí. Doncs aquest el va inventar el senyor finlandès, aquest, el 1933.
2: Mira.
0: Va patentar el sistema de les tres potes de fusta de bedoll corbades,
2: sí,
0: i des que va sortir fins ara se n'han venut més d'un milió.
1: Cony,
2: un milió de tamborets.
1: Quin preu té aquest tamboret per fer quatre números?
0: Fes números. L'original val 250 euros.
3: Collons, 250 euros per un milió. A mi em surten 250 milions d'euros.
2: Sí, doncs... no, a tu i a tothom.
3: No, però, saps? Que jo he estudiat, eh?
2: Sí.
0: Però que a veure, que si no voleu gastar-vos aquests 250 euros, també podeu anar a l'Ikea i per 12 euros ho teniu arreglat, eh?
2: Mira.
0: I si sembla molt.
3: Doncs
0: és el moble més venut de l'Ikea de tot el món.
2: És que un tamboret sempre fa falta, eh?
3: Sí,
1: és veritat, això. Mira, jo perquè sóc alt, però la gent baixeta, ui, sense tamboret, ho tenen fotut,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Jo arribo tot arreu.
2: Tu, Arnau Tordera, estàs assegut en un tamboret.
1: I tant.
2: Que no et vull desil·lusionar, però que sàpigues que no val 250 euros, el teu. És una mica més barat. Avui tenim boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, un músic a qui el cinema dels anys 80 i 90 ha acompanyat tota la vida. Tant que el seu últim treball, en comptes de fer un videoclip, ha decidit fer un curtmetratge.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ferran Palau.
5: Bravo!

0: Què tal, Ferran? Com estàs?
1: Molt bé, Peyu.
0: Què has esmorzat a viu? Avui, anava a dir a viu, avui.
1: Jo sempre esmorzo el mateix.
0: Sí?
1: Sí, dos ous remenats i una torrada amb mantega.
0: Vas fort, eh?
1: Bueno.
0: Dos ous remenats, eh?
1: Sí.
0: Te'n remenes tu?
1: Sí.
0: Com en Piqué, recordeu aquella vegada que va explicar allò que es tallava el fuet i es feia una truita? Que va dir que per ser feliç no necessites res més que una casa a la Cerdanya.
1: És veritat que de vegades uns tallets de fuet també me'ls poso.
0: Mira, fuet amb ou remenat i torrada amb mantega.
1: Sí.
0: Però no hi, la pa amb tomàquet no, eh? Mantega.
1: He tingut èpoques de pa amb tomàquet. El que passa que necessito greixos, perquè cremo molt ràpid i...
0: Estàs prim.
1: Sí.
0: T'emprenya que et diguin que estàs prim?
1: No, em molesta, està bé. Va,
0: estàs prim.
2: A mi no em digueu que estic gordo, però...
0: Vale.
3: Estàs prim, Xuriguera?
2: Ah.
0: No, però vull dir que és un comentari que la gent que està en prims... Vull dir que sempre...
2: En aquest programa n'hi ha molts de prims.
0: Sí.
2: Trobo. Sort que m'heu portat a mi per compensar.
0: Tu eres dels que de petit ja tenies fixació per la música? Anaves a classes de música? Havies encarat la vida cap aquí des de petit?
1: Sí, vaig fracassar absolutament en les classes de música. Em van expulsar de l'escola de música d'Esparreguera.
0: Home, és començar fort, això, eh?
1: Sí. Inclús m'amagava al pati, m'enterrava amb fulles, perquè hi havia uns arbres que a la tardor caien les fulles a terra, i me'n recordo enterrar-me amb fulles per perdre 10 minuts, un quart d'hora de classe. Sí.
0: És una estratègia, vull dir, jo vaig llençar els llibres d'anglès i la meva mare es va passar 2 mesos fent fotocòpies perquè tampoc m'agradava fer anglès. I tu et cobries de fulles.
1: Sí.
0: És més pertorbador el teu, eh?
1: És estrany. I la música sempre m'ha agradat, però de petit no especialment. O sigui, m'agradava la música, el cine, els còmics, dibuixar, totes les coses així com de creatives... No sé.
0: I recordes qui et va expulsar, el nom i el cognom de la persona?
1: Sí. Ell va recomanar als meus pares que deixés de l'escola, es deia Pep.
0: Saps que no ets la primera persona que li... La Marina Rossell una vegada em va explicar exactament el mateix, que tenia un professor de música que li va dir que no serviria per res.
1: Doncs a mi em va passar el mateix. Sí, feia classes de guitarra i el meu professor de guitarra va dir als meus pares que, bueno, que potser una altra cosa se li donarà millor.
0: No l'has anat a buscar mai més, no ets rancorós.
1: Ens hem vist.
0: Ah, sí?
1: Sí, inclús actualment, el Bon Preu, per exemple, no fa massa, me'l vaig trobar.
2: El Bon Preu.
1: I ell toca amb una banda de versions.
0: Està bé.
2: Anima'l.
0: Està bé. Escolta'm, he llegit que dius que fas easy loving, pop metafísic amb tendències minimalistes.
1: Uau.
0: És que jo de gèneres musicals, jo més enllà, jo hi entenc el que em diu la meva filla. Fa una de ràpida o una de lenta? És més o menys el que... Explica'ns una mica què fas per la gent que no et conegui.
1: Jo faig cançons.
0: Cançons.
1: Sí, llavors un dia els hi poso unes coses, un altre dia els hi poso unes altres, però al final m'he dedicat a escriure cançons.
0: Però no t'agrada que diguin que ets cantautor, tampoc.
1: Bueno, tampoc és que em molesti molt, però cantautor, és que no sé què vol dir. És com folk, no? A mi m'encanta el que se suposa que és la música folk, és la que més escolto, de fet, però no acabo d'entendre a què ens referim quan diem cantautor, quan diem folk o...
0: Collons, cantautor, t'escrius les cançons i les cantes.
2: Sí.
1: Però tothom ho fa, això, no?
0: No, tothom no.
1: Bueno, molta gent.
0: Hi ha molta gent que no les escriu i ara ja hi ha molta gent que ni les canta.
1: És veritat.
0: Tu has viscut a Esparreguera, ara vius a Collbató, no? Al Bruc.
1: Sí.
0: Què passa amb Montserrat? Tens com tendència, no?, a viure a prop de Montserrat?
1: Bueno, jo vaig néixer a Esparreguera, amb 3 anyets amb els meus pares ens vam instal·lar a Collbató i he viscut tota la vida a Collbató. Vaig estar una temporada al Bruc i vaig tornar a Collbató i necessito la muntanya a prop, és casa meva. Jo quan torno amb avió d'algun puesto o conduint, a la que veig la muntanya, ja sento que estic arribant a casa.
2: A mi em passa amb el Montgrí.
0: Amb el Montgrí?
2: Amb el Montgrí.
3: A mi em passa amb el Montseny.
0: Sí.
2: Ens passa a tots els catalans amb la seva muntanya.
0: Sí. Cada català té una muntanya.
2: Quina tens tu?
0: Jo no tinc cap, en concret.
2: Perquè no ets català, doncs.
4: Però Collbató és que és espectacular, eh? Les vistes de Collbató a la muntanya és una cosa que...
3: Sí, bueno, vine al Montseny.
4: Jo em vaig quedar impressionada.
3: Abraço al Montseny.
1: Ho és.
2: La Mola de Sabadell, eh?
0: I puges a Montserrat o no?
1: Sí, sovint. Sobretot corro per la falda de la muntanya, m'agrada molt córrer pel bosc.
2: I sí,
1: de tant en tant pujo a Montserrat. Un cop al mes visito la Moreneta amb la meva família, una tradició familiar, sí.
0: Un cop al mes?
1: Sí.
0: Un cop al mes és molt, eh?
1: Bueno, és bastant, sí.
0: I quan sou?
1: Som 3, a les 8 del matí encara no ha arribat ningú allà, per tant entrem sols, visitem la Moreneta, anem a esmorzar i tornem cap a casa.
0: Mireu que estigui, la tens allà, eh? La Mora, la veus?
1: Ja l'he vista, preciosa.
0: No te l'hem posat per tu, eh? Ja l'hi tenim sempre, eh?
1: Però molt maca.
0: Si et sents així més acompanyat.
4: I amb aquesta devoció, no et vas plantejar mai fer d'escolanet?
1: No, és que jo no sóc religiós ni...
4: Bueno, però és no per la música, la gent castellana, no és per la religió, no?
1: Ja, m'hauria fet mal rotllo, no? No sé.
0: Home, ja és anar molt fort si t'expulsen de l'Escola de Música d'Esparreguera, anar-te'n a fer d'escolanet a l'Escolania de Montserrat.
1: No hauria portat bé fer d'escolanet, segur que no.
0: Llavors, què és el que et fa pujar a Montserrat, diguéssim? Per si no ets religiós, que és la màgia de la muntanya... La...
1: Bueno, però sí que hi ha una part espiritual, que això és un altre tema, eh? Sí. I una connexió amb la muntanya, amb el símbol de la Moreneta, i un ritual familiar, sobretot això.
0: No hi vas a veure ovnis? Hi ha gent que puja a veure ovnis.
1: Ho he fet, abans n'he parlat amb l'Arnau.
0: Tornau i vas a veure ovnis.
2: Què vol dir?
5: Sí, sí, jo cada dia 11 de cada mes, des de fa un any, sóc un habitual de les trobades per avistaments ovnis de...
6: Què dius?
0: Però anem a poc a poc, anem a poc a poc.
6: O sigui... Ets molt friqui!
2: Hòstia, esteu ben xerbotats, tots
0: plegats. O sigui, cada 11 de mes us trobeu una gent...
5: A veure, des de fa 40 anys, això.
0: Això fa 40 anys que es fa a Catalunya.
5: Un tal Grífol, en el seu moment, va començar-ho i s'hi van anar sumant adeptes fins que, bé, la tradició s'ha mantingut. Ara aquest senyor ja fa anys que no ve, però els seus seguidors, doncs, continuem anant-hi allà cada mes.
0: Cada què feu? Què feu?
4: Però hi heu vist algú?
5: Jo no he vist res, però molta gent assegura que ha vist diverses coses. Hi ha gent que porta documents, fotos, anècdotes... Hi ha gent de tot tipus, la veritat.
0: Hi has anat, tu, Ferran, o no?
1: Jo hi havia anat de més jovenet, sí, a fumar porros.
7: Oh, i en veies de coses després.
1: Sí, ens ho passàvem molt bé i me'n recordo del senyor Grífols, molt entretingut escoltar-lo. També hi havia penya que se'n fotia una mica, i que anaven allà a increpar-lo, llavors s'enfadava, se n'anava, després tornava. Era tot un espectacle, el senyor en si.
0: Tot el món de... Déu mos en guarda dir que els ovnis són ciència-ficció, eh? Però tot el món de la ciència-ficció t'interessa. Vull dir que en els teus treballs parles molt de monstres, no? Ja quan eres petit t'agradaven els monstres?
1: Sí. Bueno, i ara també.
0: També?
1: Sí, m'agraden els monstres.
0: O sigui, tu quan eres petit i vam, hi ha un monstre sota el llit, el millor que et podia passar era això, digues.
1: Sí, m'encantaven els monstres, bueno, el cine de terror en general, els còmics de terror, i sí, la cosa del pantano m'encantava.
2: Què és la cosa del pantano?
1: És un monstre que viu en un pantà i està fet d'algues, molt maco.
2: Jo més clar que el monstre de Banyoles.
1: Similar, el monstre de Banyoles també m'ha interessat molt sempre.
0: Tens com un món de monstres curiós, està bé.
1: Bueno, cadascú té les seves tonteries.
0: Escolta, aquest estiu acabes la gira del disc Plora amb mi, amb el que has fet una seixantena de concerts. Què faràs ara, diguéssim, quan acabes la gira?
1: Pues
0: a part d'anar a Montserrat un cop al mes?
1: Sí, pues en faig una altra.
0: Que és el que...
1: Mentre em deixin, jo vaig fent, sí.
0: Mira que és l'única professió que es pregunta, això, eh? Perquè normalment els cuiners... Tu, quan has fet aquest servei, què faràs? Si pots fer el de demà.
7: Els mestres igual, els metges igual.
1: Està bé que ho diguis, perquè és veritat, eh? Que sempre... Hòstia, ja...
0: I ara què?
1: Bueno, ara pues, què vols que facis? Ja faig això.
0: Seguir treballant. Ara tens 42 anys, m'has dit abans.
1: Sí.
0: T'has sorprès que jo fos més jove que tu? Ho he vist? En la teva mirada, m'és igual.
7: Tots ens hem sorprès.
0: Sí. Jo en tinc 39 i ell en té 42.
2: És que no ho sembla, eh?
0: No, ni ell ni jo.
7: No.
0: Bueno, no em despisteu, escolta. 42 anys, en quin punt estàs? Què et ve de gust fer ara, a part de fer un altre disc i continuar treballant?
1: A viure la vida, ja està. No sé, dia a dia, no tinc plans més enllà de la setmana que ve.
0: Mm-hmm. I t'han preguntat mai per què ho fas en català, això que fas? Perquè tens cançons precioses, deixa'm dir-t'ho.
1: Moltes
0: gràcies. I sonen com molt, molt boniques. T'han preguntat mai per què ho fas en català, sabent que en castellà arribaries amb molta més gent.
1: Aquesta és la frase mitiquíssima, i en anglès ja no et dic.
0: Sí.
1: És un idioma fet per la poesia. Uh-huh. I tenint-lo a... No sé, és que no sabria fer-ho d'una altra manera. Alguna vegada, més de més jovenet, havia provat de cantar en castellà i...
0: I no, eh?
1: No.
0: No acabaves, eh? No...
1: No funcionava. I, a més, quan jo vaig començar a fer cançons en català, no molava fer cançons en català. I vaig pensar, bueno, no ho està fent ningú, això, no? Aquí tenim un terreno inexplorat.
0: Bueno, jo és l'esperança que tinc amb el català, que arribi un moment que el parli tan poca gent que la gent jove digui, hòstia, això mola, vaig a fer això per portar la contrària a tothom. No sé si arribarem a temps per això, però vaja. Parlant del català i de Catalunya...
1: Ui.
0: No, aquí fem algunes proves relatives al català, a la gent que ens entrevistem.
1: Vinga, doncs fem el ridícul.
0: El català i els presidents de Catalunya, per exemple. No sé si et saps gaires presidents de memòria.
1: Sí, home, tots.
0: Tots, eh? De Catalunya. Començarem...

0: Pere Aragonès.
1: Sí. Es veu que era ell. Una cosa és que es deixés aconsellar per...
2: Ha deixat empremta, Pere Aragonès?
1: Sí, sí.
3: Vols dir que el sap algú?
1: Home, el Junqueras el deu saber, sí, com a mínim. Ferran Palau, has estat còmode, has estat bé?
0: Sí, ja hem acabat, sí, amb els presidents.
1: Sí, oh, home, fallat. Has acabat tu perquè has fallat.
0: Hòstia, ja
1: clar,
0: està.
1: Clar, sí, sí.
0: Joder, quin ridícul, em sap greu.
1: No passa res, escolta'm. Ferran Palau, que s'ha volgut sumar, que ens agrada que facin la gent que toca algun instrument i que canta aquí a la Renaixença, que és interpretar-nos en directe un dels seus temes amb la sonoritat de la Renaixença. Per tant, estàs a punt per actuar?
0: I tant.
1: Sí? Ens ve molt de gust sentir-te. Ferran Palau, en Bernau Tordera i Laia Gluck interpreten Estimar-te és com un joc. Oh!

esperances como un lloc. Una trampa on caiem tots. I per això has inflat el pit i l'has fet baixar d'un bloc.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu apuntat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
1: Tu, avui no parlàvem del tamboret.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del tamboret.
3: Bueno, un moment, ara hi anem. Mercè, el tamboret. El tamboret no només pot ser útil per seure, sinó que també és acompanyant d'alguns còmics i actors a dalt de l'escenari, no?
4: Home, fa molta companyia un tamboret. A veure, pel que...
3: Bueno, aviam,
4: sí,
3: has d'estar una mica sol perquè et faci companyia un tamboret. Sí.
4: Home, és que és ben bé això. Quan estàs sol, almenys sent
2: el
4: un tamboret.
2: El dinar de Nadal hi ha molta gent que fot un tamboret a taula.
4: I ningú a veure, més. No se'm despisteu. Jo us planto un escenari, plantem un tamboret allà al mig,
3: sí.
4: No? I com que una imatge val més que mil paraules, a vosaltres qui us ve al cap?
3: Tamboret sol a l'escenari?
2: Home.
3: Eugenio.
1: Home, hòstia, no. Clar.
3: Eugenio.
1: Home, ara que ho ha dit, sí.
3: Ara,
1: ho dit, sí.
3: Ara sí.
1: Però no havia pas pensat, això. Ara que ho ha dit, sí.
5: Diu el marit a la seva dona, diu, nena, diu, d'on vens? Diu, de l'esteticien. Diu, estava tancat, oi?
3: Clàssic.
4: Un mal parit.
1: Clar.
4: L'Eugenio va elevar el tamboret a la categoria de tron, sí, sí. No? Aquell senyor amb posat seriós, sí. Amb ulleres fosques, ben. El combinat de vodka amb taronja a la mà i el cigarret sempre encès.
3: Era també dels que hagués pujat a veure ovnis, eh?
4: També.
3: Tenia tot un món esotèric.
2: També. Sembla que hi en va veure algun, eh?
3: Sí, segurament.
4: I amb aquella veu que tenia de ressaca perpètua, no? S'asseia el tamboret i es convertia en

0: El rei dels acudits.
1: Saben aquell que diu que eren tres borratxos que anaven caminant per la via del tren i un dels borratxos diu, és incòmode aquesta escala, eh? I diu, el segon diu, lo més pesat és el passamà. I diu, el tercer diu, no us preocupeu que ara baixa l'ascensor.
0: L'Eugenio tenia aquell estrany do de fer riure sense fer res, no? Assegut i prou, allà impertèrrit, el Tamboret i ell eren una parella indissoluble.
2: Bueno, hi havia més química entre ell i el Tamboret que amb algunes parelles que he vist jo en restaurants mirant el telèfon mòbil.
0: Tens molta raó, molta raó. Doncs mira, parlant de parelles, tinc una anècdota d'aquelles tan bones que segurament no van passar mai. No? O potser sí que van passar, o potser no van passar exactament com diuen.
2: Va, si no n'he vero, he ben trobat.
0: Ah, exactament.
3: Explica-la.
0: Mira, diuen que un dia l'Eugenio i el Dalí es van trobar a Cadaqués en una festa de l'alta societat catalana.
4: Ja pot ser, això.
0: Sí. Oi que sí? Sí. De moment anem bé.
4: Ja pot ser.
2: De moment quadra.
0: Els presenten. Sí. Dalí i Eugenio, Eugenio Dalí.
2: Sí.
0: Es miren, hi ha un silenci d'aquells incòmodes interminable, i de cop el Dalí pren la iniciativa i diu... M'encanta la seva manera de no dir res.
2: Vaja.
0: Sabeu fer la de veu de Dalí? És que jo
2: de Dalí? No, ni la de l'Eugenio. No. Bé,
0: doncs passem pàgina. Sí. I l'Eugenio, impassible, amb aquelles ulleres fosques, li deixa anar. I a mi, la seva manera de dir-ho tot.
2: Això és mentida, això.
3: Això
2: va passar?
0: Sí. No ho sé si va passar.
4: Ja
0: he començat dient... Pot ser. I si no va passar, doncs escolta, què vols que et digui?
4: Carxofa!
2: Ara! Sí que el fas bé, sí que el fas bé.
4: Carxofa!
2: Clavat. Aquest és l'Eugenio, eh?
4: M'encanta!
0: L'has clavat. Si va passar o no va passar, no sé, és igual. El que trobo és que hauria d'haver passat, perquè una frase així, sincerament, ni el millor que ha dit d'Eugenio, ni el millor quadre de Dalí. I des que ens va deixar l'Eugenio, jo tinc la sensació que el Tamboret, no, ha quedat com una mica orfe.
2: Bueno, hi ha altra gent que el fa servir, el Tamboret.
4: No et penses.
0: Però més d'acompanyant, no? I tampoc el fan servir tant com el feia servir ell. Tot i això, noves generacions de monologuistes catalans no han deixat d'arribar. L'Andreu Buenafuente, Alberto Romero, Magí García, el Marc Serrat...
2: L'altre dia em van dir en un restaurant si eren Marc Serrat, jo.
0: Què et sembla?
2: Em van dir, ets en Marc Serrat? I dic, no.
4: A mi m'han dit, tu ets en Peyu?
2: Ah, sí?
4: Vaig dir, quasi.
3: I a mi em diuen, tu, ets en Xuriguera, no? Vull dir que la gent no coneix a ningú, ja ha arribat a un punt.
0: Per sort, entre tants homes, ja cada vegada s'atreveixen més a fer-se un lloc en el món predominantment masculí.
2: Sí.
0: Dones com la Charlie P, la Judith Martín, la Oye Sherman...
2: No t'hi has fotut tu a fer monòlegs, Mercè?
0: Jo, no, em moriria sola en un escenari.
4: Què dius?
2: Sola. Cardi, un tamboret. Saps la companyia que fa un tamboret?
3: Posa-n'hi tres, si vols.
0: Doncs, si voleu saber com és de bèstia ser dona i voler fer humor, jo us recomano molt una sèrie d'Amazon Prime que ho retrata perfectament. The Marvelous Miss Maisel. L'heu vista?
2: No.
4: Sí?
0: Tu l'has vist? Boníssima o no és boníssima?
3: No m'agrada gens.
0: Tampoc t'agraden els gossos, no. Per tant, no tens cap mena de criteri. Una sèrie que explica la història de Miriam Mitch Maisel, que és una mestressa de casa de l'Upper West Side dels anys 50, que descobreix que té un talent innat per la comèdia.
3: Ja me'n recordo què em va passar, Mercè.
0: Què et va passar?
3: Em van parlar d'aquesta sèrie, la vaig començar pel capítol 6.
4: Però què el 6?
0: Què fots?
3: Em vaig equivocar.
0: A mi m'ha passat això amb sèries i les he deixat de veure.
3: No vaig entendre res.
0: Perquè no puc amb l'espoiler. No puc, és terrible l'espoiler. Doncs aquesta, no us faré cap espoiler, però dura 5 temporades i la veiem lluitar contra els límits de la societat conservadora i masclista de l'època. La sèrie és una sèrie que és àcida, que és brillant, amb uns diàlegs afiladíssims, interpretacions que són una meravella, i pels que us fan pols finals, té un final molt ben tancat, molt emotiu.
2: Sí. Hi haurà una sisena temporada?
0: No, final,
2: això emprenya, eh?
3: Molt.
2: Això emprenya molt, eh? Jo vull que les coses s'acabin en...
3: Sí. Quan diuen, Peyu, mira't aquesta sèrie que és molt bona. Dius, va, mira, te sentes a casa, pos, veus, 17 temporades.
2: No.
3: Dius, jo
2: ja no la començo. O la començo pel 6, com tu. És igual.
0: Doncs per sort, ara el tamboret ja, ja és per tothom. I un que em fa molta il·lusió que hi hagi pujat és el Roger Coma.
4: Bo, bo.
0: És un tio que a mi em fa riure molt, perquè té aquell humor, no?, que és ben boig.
2: És que fes-ho tu, tu ho has de fer, Mercè.
0: No.
4: Per què no ho fas?
2: Perquè jo no et fes monòleg.
4: Fes monòleg.
2: Explica un xiste.
0: Doncs el Roger, jo no, però el Roger Coma farà una temporada corteta al Texas amb el seu monòleg. Això no ho hauria de fer, que és el que dic jo. Això jo no ho hauria de fer. Fer humor en català, però no és només pujar un tamboret. És pujar-hi sabent que segurament no et posaran mai ni a un catàleg de Netflix ni d'Amazon.
2: És més complicat.
0: Que tirant aquella frase que li has dit.
2: Com és que no ho fas en castellà, que així arribaries a més gent?
0: Clar. Doncs mira, no ho fem en castellà perquè les riallades no tenen traducció. L'humor en català té aquella cosa de, no?, aquell...
4: És elegant.
0: Bueno, aquell to, aquella ironia, aquella manera de dir les coses que només s'entenen si es diuen al nostre propi idioma,
2: sí,
0: no?
2: Si te'n rius de... Vas a Andalusia i comences a parlar de la gent que envia fotos del temps a TV3, poc que entendran res.
0: No. Poc que entendran
2: no.
0: res.
2: No.
0: Així que, des d'aquí, gràcies a tots els que ens feu riure en català. I res més. No, sí. Per cert, que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils, que jo us l'organitzo.
4: Aviam. A comprar tamborets.
0: Demà i fins diumenge es fa la Fira del Teatre del Carrer de Tàrrega. Tamborets, no sé jo si en trobaré.
4: Sí.
2: Tu sí que hi has anat, a Tàrrega.
4: A Tàrrega, oh, collons, amb aquest senyor hi vaig triomfar-hi bastant. En el seu moment, eh?
0: Veus?
4: En el seu moment.
0: Jo hi he anat d'espectadora i prou.
3: Érem molt joves.
0: En aquell descampat, ple d'iglús.
3: Ja,
0: i gent borratxa.
3: El teatre vas
4: apa, apa! Això és que publicitat de Tàrrega...
0: Home, bé que m'ho passava, jo m'ho vaig passar molt bé. El meu primer nòvio crec que el vaig treure d'allà.
3: Vinga.
0: A Tàrrega.
2: Espera.
0: No, va, deixa'm acabar.
2: No, només un petit apunt, no. Com us vau conèixer?
0: No, ja el portava de Sabadell.
2: Ah.
0: El portava de Sabadell, vam anar junts i ella es va acabar de concretar.
2: Es va acabar de concretar. És un eufemisme ben maco,
3: eh? Va dir, es veu que aquí hi ha un bon clown. I aquell va tindre malament.
0: Hi ha un bon clown.
2: És maco, això. Quan surti l'oportunitat, li direm a alguna noia, vols que ho acabem de concretar?
3: Anem a Tàrrega.
2: Acabem de concretar-ho.
0: Doncs això, aneu a Tàrrega, que tamborets potser no en trobareu, però veureu teatre a peu dret i us ho passareu molt
2: bé. A peu dret al teatre de a la Fira de Tàrrega i a veure monòlegs en català, a veure el Roger Coma i els 4 o 5 més que hi ha que fem monòlegs
3: ja
2: en català pel món.
3: Ja,
2: que tampoc som gaires, eh?
0: Que no t'he dit a tu perquè em feia com cosa dir-te.
2: No, perquè a més jo no he fet servir mai tamboret, no passa res.
0: Vinga.
2: No m'he enfadat, no t'ho he tingut en compte perquè no faig servir tamboret. Bueno, una vegada vaig fer servir en Dani, el tècnic, que m'està fent, sí, que vas fer servir el primer espectacle que feia sortia un tamboret, però mai més. Llavors ja he fet servir altres coses. M'he complicat la vida. A vegades penso...
4: Déu-n'hi-do.
0: Sí que te la
2: complica, si anessis amb un tamboret, seria alguna més fàcil.
4: Les vegades que t'ho he dit amb feixades, això.
3: No sé què t'ho dic.
2: A vegades anava... Havia arribat a portar-te una parada d'autobús.
4: Sí.
0: Per explicar... El proper amb un tamboret.
2: Per explicar quatre xistes. Mira, el proper m'ho estudiaré. Quan tu facis monòleg
0: jo
2: tornaré a fer servir el tamboret.
0: Vinga, repte.
2: Gràcies, Mercè.
0: De res.

0: per aprendre. Tot just despertàvem del som dos.
1: No, no et preguntaré què està sonant, Arnau, perquè la conec, aquesta, eh? És Lluís Llach.
2: Certament. Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat.
1: Sí.
2: Durant 45 anys va portar de gira un tamboret que era de la discoteca Bocaccio de Barcelona.
1: 45 anys, dius?
2: 45 anys, sí, sí, amb el mateix tamboret que resulta que se'l van portar de la discoteca, el va robar, sí.
1: El Joan Manuel Serrat va robar un tamboret.
3: Això ho explica.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, i tant. Home, jo em documento quan faig això.
1: Sí. No, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
2: Li agradava tant que em va fer dues rèpliques. Té l'original, que el té guardat en una caixa forta,
1: sí,
2: com d'anel de joventut, i dues rèpliques que van girar amb ell durant aquests 45
1: anys. Hòstia. I els de la discoteca Bocaccio no l'han reclamat mai?
2: Home, entenc que no, que per ells és...
1: És un honor, no?
2: Un honor, no? Que...
1: O sigui, arriba un punt que ara jo ja podria començar a robar coses,
4: sí,
1: no? I la gent... Hòstia, ja és que ho té en Peyu, ja ens fa gràcia.
4: És el bon preu.
3: Jo li vaig robar en Roger Mas...
4: És veritat.
3: Li vaig robar tots els CDs que tenia per vendre.
4: Sí.
1: Ah, sí?
3: Sí, els hi vaig robar tots.
4: El pop-art d'Arbúcies.
3: El pop-art d'Arbúcies. Sí.
1: Però fa anys, d'això.
3: Sí, fa anys.
4: 5 del matí.
3: El 5 del matí. Llavors passa que me'l vaig trobar i jo anava amb la seva caixa de CDs a sota el braç. Mm.
1: I els hi vas tornar?
3: Sí, vam riure abans. I som molt amics, ara.
1: En fi, Joan Manuel Serrat, que l'ha acompanyat un tamboret, per això l'estem sentint. Escoltem una mica de Serrat i tornem amb una història per passejar el gos. I hem tingut massa temps.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: Avui us volem presentar la nana, la gossa de la Marina. Mm-hmm. Gerard, posa'ns una foto, mira.
1: Oh!
0: Mira.
2: No sé quina raça és, això.
0: És una mescla entre raça Staffy i vés a saber quina altra raça, perquè és fruit d'una nit boja.
2: Ai, carai.
0: Sí. I el que és important de la nana és que és una gran nedadora.
2: Li agrada nedar?
0: Li agrada molt nedar. Tant li agrada nedar que de vegades s'endinsa tant a dintre el mar que la gent dubta si podrà sortir o no podrà sortir.
3: Puta de gos mullat.
0: Però sempre acaba sortint.
3: Fàstic.
2: Què dius,
3: Fer? Els gossos mullats, foten una pudor. Va, és
0: ben bé que no t'agraden els gossos,
3: no,
0: eh?
3: I mullats encara menys.
0: Ah. Ai, per favor.
2: Déu-n'hi-do, a on el passejarem, Arnau?
4: Doncs avui el passejarem per la Costa de Morte. Som a principis de novembre del 2002.
2: Avui passegem el gos pel desastre del Prestige.

0: La Costa de Morte és plena de penya-segats i racons inaccessibles. Gairebé està deshabitada. Els únics habitants del lloc són peixos, crustacis i ocells. Les seves corrents marítimes són un malson pels navegants. Les aigües empenyen els vaixells contra les roques, provocant tota mena de desgràcies. Si ha de navegar amb els cinc sentits posats, una vedada et pot fer embarrancar.
1: Ben parides la vida de mariner, eh?
2: Bueno, sí, una mica humida i solitària, però està bé. Ep, ep, nano, has vist? Mira allà dalt, el pany segat.
3: Hòstia!
2: Hi ha una mossa!
3: Hòstia, és veritat!
2: Mossa!
0: Noi, sisplau! Però què són aquests crits?
3: Capità, mira allà les roques, hi ha una dona!
0: Hòstia, per això hem de fotre quatre crits, per l'amor de Déu, eh?
2: Oh, és que fa molt de temps que no en veiem cap, eh?
0: Escolti, aquí som professionals. A veure si estem una mica més pel cap. Hòstia, sí que hi ha una mossa!
4: Mossa! Les roques! Cuidado con las roques!
3: Diu no sé què d'unes roques.
2: Em sembla que ha dit que estem forts com roques.
0: Ja venimos, mossa!
3: Ja venimos.
0: El que passava després d'una vedada com aquesta, ja us ho podeu imaginar. Avui parlarem d'un d'aquests accidents marítims, el d'un petrolier construït al Japó, registrat a Grècia i propietat d'una empresa liberiana. Oh. Ja es veia que no podia anar bé.
5: No, anem bé.
0: Un veler que, un petrolier, que navega sota la bandera de les Bahames. Es diu Prestige.
4: Mort.
0: A dins seu hi viatja la nana. El Prestige té menys de 30 anys, però fa pena de veure. Està ple de rovell i d'esquerdes per tot arreu. Funciona, però està molt mal conservat. El capità del Prestige és conscient del mal estat del vaixell. Us llegirem un tros d'una carta real, seva, en què es queixa de l'estat de l'embarcació.
6: Los tanques de aguas fecales no están en servicio. La basura se tira por la borda y todos los componentes del barco están corroídos o rotos.
0: Actualment el vaixell té problemes. Està a punt d'enfonsar-se perquè ha xocat contra un contenidor que havia quedat a la deriva. Com que està en tan mal estat, no ha suportat l'impacte i s'ha obert un forat a l'estructura. Està entrant aigua, bàsicament.
3: Clar,
0: està entrant aigua a l'interior del Prestige.
3: Sí.
0: I això fa que la nana, bueno, ja faci estona que nedi.
3: Ah.
0: Ja neda.
3: Això amb una mica de massilla s'arregla.
0: Per més invents que pretenguin fer els mariners, el Prestige està condemnat. El forat de l'estructura del petrolier és enorme. Més els val saber nedar com la nana.
2: Ens enfonsem! Agafeu els bots salvavides!
3: Greix de pesat, eh? Tant cridar.
0: El forat es fa cada cop més gros. El mal estat del vaixell provoca que el forat inicial, que era de 5 metres, ara sigui un esvoranc de 35 metres de longitud.
2: No hi ha esperança! Les dones i els nens primer! Ens enfonsem!
7: Jo aquí sí trobo que li hauríem de fer cas, eh?
3: Senyora, vostè creu que en aquesta barcota hi ha bots salvavides o què?
7: I vostè creu que en un petrolier hi ha hagut mai cap dona?
6: M'haureu de disculpar, però és obligatori que els vaixells portin bots salvavides.
3: I també és obligatori que no tinguin un forat, però mira, ha anat així.
7: Les coses van com van.
0: La situació a bord del Prestige és desesperada. La nana i els tripulants fan el que poden per no ofegar-se. Mentrestant, a terra ferma, tothom es coneix la notícia. Els informatius n'estan parlant cada dia.
3: Me'n recordo.
0: No te'n recordes, d'això?
3: Sí.
0: Ara tothom sap que el Prestige transporta 80.000 tones de petroli.
8: Són moltes, eh?
0: Són moltes. Jo normalment poso 100 euros.
8: Sí. 2.000 peles.
0: 2.000 peles?
8: Jo poso 2.000 peles, sí.
0: Hòstia, t'accepta allà a l'esclatoil.
8: És el que tinc.
0: A l'esclatoil.
8: És el que tinc. Vull dir, escolta, 2.000 peles.
0: No trobeu que els sortidors de l'esclat parlen massa fort? No? Ha seleccionat dièsel.
3: Però si no ens diguessin res, jo trobo molt... Jo sempre tinc unes converses.
0: Ah, sí, xerres amb
3: el de l'esclat, molt.
0: És molt maco,
3: sí.
0: Per sort, la majoria de la tripulació està fora de perill. Les autoritats els han rescatat pràcticament a tots. L'única que hi queda és la nana, la nostra gossa. Se les haurà d'empescar sola i nedar fins a la costa.
7: Ai, però què? Però pobra, no?
0: Oh, bueno, què vols? Mira, ja per sort sap nedar.
7: Per sort sap nedar.
0: Ho has dit tu que li agradava nedar.
8: Sí, ja, però... ara no tiram enrere.
7: Massa música trista, jo crec que això no acabarà bé.
8: No.
0: Qui ha ordenat el rescat dona pel que dona, també. Han estat el ministre de Defensa, en Federico Trillo.
2: Ostres!
0: I el portaveu del govern, en Mariano Rajoy.
7: Ja ho deia, que t'acabaria bé, això.
3: Dia tan maco que passarem avui.
0: Sí. El panorama és el següent. El Prestige és a la deriva a 50 milles de la costa, amb un forat des d'on està sortint petroli. Per la seva banda, la Nana ja ha sortit del Prestige i neda a mar obert. Esquiva les taques de petroli prou bé. Només se li veuen unes taques negres als ulls, però són les que ja duia de sèrie. No patiu. Els ecologistes estan espantats. Creuen que si el vaixell s'enfonsa, es produirà el desastre ecològic més gran de la història.
5: Exagerats.
0: Sí. Però en Mariano Rajoy demana calma.
3: Ah.
0: I es nega a parlar de vessaments. Segons ell, allò són simples petits fils de plastelina sense importància.
5: A veure que el va parir.
3: Home, quins moments.
5: Els ho tenia ben posat.
9: Unos xilillos de plastelina.
3: Mariano...
0: Va ser la primera imitació que vaig fer quan era jove, em sembla.
9: Sí.
0: Però era dolenta. Era de les imitacions que comencen sempre dient el nom. Soy Mariano Rajoy.
5: Sí,
3: perquè sàpiguen.
0: A hores d'ara està oferint una roda de premsa en Mariano, on diu que el govern espanyol valora les dues propostes. Una és enfonsar el Prestige de manera controlada, aprofitant que és lluny de la costa, i l'altra és esperar que se'ls acudeixi una idea millor. Ha dit que tenia dues coses a dir, eh?
5: Sí.
0: O sigui, la primera...
3: Jo la segona m'agrada molt, eh?
0: La segona és bona. O sigui, han vengut que tenim dues solucions, però en tenen una, eh? Sí. Perquè la segona és esperar que se'ns acudeixi una altra cosa millor.
3: Però això és de puto geni, eh?
0: Home, la reunió aquella del comitè d'experts ha de ser maca d'escoltar.
3: Bueno, i què? Què s'ha de fer amb el Prestige?
8: Mira, ho tinc claríssim, eh? Això li hem de fotre uns flotadors aquí ben posats aquí, i així no s'enfonsarà.
3: Boníssima.
8: Flotadors.
3: Boníssima.
6: Jo tinc una altra proposta.
9: A mi m'agrada, el del flotador ja m'agrada, eh? Fins i tot podem buscar un patrocinador i posar-hi publicitat.
8: Ara.
9: Nivea, allà, amb Cacardem Calés.
8: Sí.
6: Jo tinc una proposta més sensata.
3: Sí, i li podem fotre uns trampolins, com si fos Isla Fantasia.
8: Ara, sí, senyor. Ben vist.
6: El que esteu dient no té cap ni peus. El que s'ha de fer és intentar...
4: Té raó. No, és que això del flotador... És una bajanada, això.
8: Apa.
4: El que s'ha de fer és lligar el vaixell amb un arnès, el penges d'un avió i l'emportes volant.
3: Hòstia, sí, com a l'Orca Ulisses.
9: Bona, sí, senyor, bona idea. Podem trobar alguna companyia aèria que ens ho patrocini.
3: Segur
9: que
3: fotrem,
9: sí. Turkish Airlines. Algú està apuntant tot això que estem dient o no?
4: No, jo no.
8: Ara no tinc boli.
0: Per bèstia que sembli... La proposta més assenyada era enfonsar el vaixell de manera controlada, procurant que es mantingués d'una sola peça. Així, un cop al fons del mar, s'hauria pogut segellar evitant mals majors. Sabeu que hi ha soldadors submarinistes?
8: I tant que sí,
0: submarinistes.
8: Jo en conec un.
0: Ah, sí?
8: En Jordi? En Jordi Alcover.
0: Alcover?
8: Sí.
3: És d'Alcover?
8: No, es diu així.
3: Ah, ja ho conec.
8: Soldava sota aigua.
0: Diuen que cobren molts diners, aquestes.
8: Cobren molts diners, però tornes l'elo, eh?
7: Sí.
3: I les xispes?
8: Les xispes no n'hi ha.
3: De soldar no n'hi ha?
8: Bueno, sí que n'hi ha. Però...
3: Van al revés.
0: Ja el convidarem.
8: Sí.
0: Porta'l un dia.
8: Sí.
0: Que l'entrevistarem.
8: Sí, ho vaig per conèixer.
0: Xuri. En fi, no... Al final de les dues opcions no es va triar ni la primera ni la segona. Es van deixar passar els dies, simplement, fins que el Prestige es va partir per la meitat i es va enfonsar a tocar de la costa gallega, fent que tot el petroli que duia a l'interior s'aboqués descontroladament.
3: Va ser maco, allò.
0: Allò va ser bastant maco.
3: Va ser molt maco. Com els focs de Blanes?
0: Lo mateix, però en vez de mirar amunt, mira avall.
3: Avall.
8: Al revés.
3: I tot negre.
8: Sí.
0: A la Nana la tenim nedant, encara li falten moltes milles per arribar a l'aigua i el cansament la comença a afectar. Però no es pot aturar perquè cada cop hi ha més petroli al seu voltant. Comença a ser més negra que blanca, pobreta. Mentre la Nana neda desesperadament, la fauna autòctona de Galícia es tenyeix de negre. Hi ha 4.000 tones de petroli acostant-se a la costa. És un desastre descomunal. Una immensa taca negra impregna la costa de Morte d'una substància viscosa, negra com el carbó i espessa com la mel. Sembla vinagre de Mòdena, però és una substància encara més fastigosa. Que el vinagre de Mòdena, aquella costa d'imaginar, eh?
3: Sí.
0: Carda un fàstic el vinagre de Mòdena?
8: El dolent sí.
0: Ah.
8: Perquè el que ens donen per aquí és... Collons, allò és que no és ni vinagre ni de mona, ni és una merda, allò.
0: La crema balsàmica.
8: Va.
0: Allò és terrible.
8: Va.
0: Bueno, allò deu ser...
3: Allò és el que van treure del Prestige.
8: Bé.
0: Sí. I ara ho carden a les amanides... Les amanides de formatge de cara.
3: Exacte.
0: La gent el bateja com chapapote. Tia... Aquest concepte, eh?
3: Sí, fa temps, eh?
0: No ho havia sentit, feia dies que no sentiu, això, eh? L'aigua, la sorra, les pedres i els animals en van plens de chapapote. Al mínim contacte queden ennegrits. És el que li ha passat a molts animals, començant per la Nana. Quin paisatge de mort, eh, bàsicament.
3: Mossa, espavila, hòstia! Em fas patir a mi tot. A mi em fa patir aquesta gossa.
0: La costa és plena d'animals empastifats de petroli. La gran majoria acaben morts i n'hi ha molts més que tard o d'hora acabaran igual. L'única manera de salvar-los és netejar-los a consciència. Per fer-ho, les platges s'omplen de voluntaris, els anomenats moviment Nunca Mais.
8: Nunca Mais. Nunca Mais. Nunca Mais. Sí, sí, sí, sí.
0: Els voluntaris treballen sense descans i uns mètodes molt rudimentaris. És una feina molt perillosa perquè el chapapote és altament tòxic.
3: Quin dematí tan alegre que estem passant, eh?
0: Sí. Sí, sí.
2: Nena!
4: Què?
2: Nena!
4: Què?
2: Ja sé que els hi podem regalar als teus pares per les seves noces d'or. Els regalarem un viatge a la costa de Galícia.
4: Ai, carinyo, quina bona idea. Els fa molta il·lusió. Sí, sí, no, la veritat és que no sé per què diuen aquestes coses tan horribles de tu. Saps que mira, és que ets un amor. Ets una coqueta.
2: Me n'alegro que estiguis contenta. Ai, per cert, tu saps quina talla de guants fan servir els teus pares?
4: No.
0: El moviment Nunca Mais va netejar la costa de Morte fins que va recuperar el seu aspecte. A més de voluntaris, van caldre milions de subvencions per ajudar els pescadors, que ho van perdre tot per culpa del prestigi. I en Rajoy, fixeu-vos que també va dimitir, eh?
8: Sí, ui.
4: Com sempre, en aquest país.
0: Galícia va necessitar més d'una dècada per recuperar la normalitat. La normalitat que hi havia abans, ara, el prestigi, que ja era una...
3: Pensava, vull dir, hi ha normalitat?
0: Ara hi ha normalitat a Galícia.
3: Val.
0: Sí, ara...
3: Val.
0: Ara, bueno, l'última cosa que va passar a Galícia va ser allò de la narcollanxa, aquella de la Guàrdia Civil, no?
3: Sí.
0: O va ser Andalusia, allò? No me'n recordo.
3: Chapapote blanc.
0: Va passar... sí, un altre tipus de chapapote. Un altre tipus de chapapote.
4: Però escolta, Meio, que jo estic patint molt ja per la nana. Portem molt bona setmana, no se'ns ha mort ningú encara.
0: És veritat.
4: Però és que jo ho veig molt pelut aquí.
0: La nana, voleu saber què ha passat amb la nana?
3: Sisplau,
0: sí. Si ha nedat i ha arribat a la costa.
3: Aviam.
0: La nana, amics meus, és...
4: No.
8: Hòstia.
4: No.
0: És que hi havia chapapote, pel mig.
4: No, clar.
0: La nana...
4: Va patir.
3: No.
0: És... Viva! Fins a terra ferma. Hi haurà feina a netejar-la, però se n'ha sortit. Però hi ha molts altres animals que no van tenir tanta sort. S'estima que 250.000 ocells i un número incalculable d'animals marins van morir. Però, noi, cap membre del govern va haver de passar comptes amb la justícia per la mala gestió. Un fet que segurament no us hagi sorprès gaire. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
4: I en el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esborany, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. Vuit persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivenda. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos han estat greu i dos han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... de las vías de circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
7: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que al seu dia van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
1: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida, en
15: registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
17: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitació hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ya.
15: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
18: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
19: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
1: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
20: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
4: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
1: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils a la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
21: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
1: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
22: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles eterna, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
1: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
23: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí. Van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
1: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com

0: aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
1: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vàrem deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
0: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
2: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
4: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
3: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'Alep Pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
5: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: 3CAT Info.
3: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
6: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
3: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
7: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant però no he pogut estar, i després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar i he aprofitat jo també i hem pogut arribar al grup de davant i res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
3: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7

als quarts de final. Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 7:15.
1: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A 10:15 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara estarà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i al meu grup de suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat. Atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra, desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, de perdre així de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats del risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
3: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
2: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
18: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
24: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
25: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
24: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
26: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
24: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
4: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
0: Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
8: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Clement Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
9: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
8: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
0: 3CAT Info.
8: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minso ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
8: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. Tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
11: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
8: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
12: Tenim noves incorporacions, que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
0: 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures doncs, a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta doncs, també notarem, sobretot al terroir del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunt la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a Ponent, però ja començant a recular una miqueta, no notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es pren un augment de núvols, ja amb alguns preruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia, doncs, l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres d'accessibilitat a l'estació. Allà hi tenim en directe el Joan Trias. Joan, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquesta explosió ha provocat una gran columna de foc de molts metres d'alçada, que de fet, Joan, aquestes hores, encara crema.
2: Encara crema, sí senyor, una columna de foc que fins i tot sembla que ara tingui un punt més de virulència del que ho hem vist cap allà a quarts de 4 de la matinada. Aquesta columna de foc està a prop d'un edifici i deu haver una distància d'uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de quarts d'11 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat als veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament. Que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Mm. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat que controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores, i la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: I la seqüència dels fets seria: ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui,
2: a la
0: és una
2: quarta
0: flamarada
2: planta,
0: important,
2: sí.
0: Eh?
2: 1, 2, 3, 4, sí. Fins la quarta planta ben bé, i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
0: Joan Trias, mil gràcies, fins ara.
2: Adeu.
0: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada, encara. Ha estat cremant tota la nit. En alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha unes certes dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser al barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvoranc que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si us recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que surt a res la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
4: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, tenint en cuenta les circumstàncies, però les viviendes no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor, de DIF, normalitat, ens deia, normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències, avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també amb Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Columna de foc.
7: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
8: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
9: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
10: Ara ho deia, més difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió i la conseqüent flama, perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
7: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres d'altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
8: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del Pou de les Obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'Adif.
6: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
10: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar, tot i això els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detall, Roger Santaló.
11: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
12: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
13: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara estarà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
11: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al Matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però a banda d'això, es tramitarà.
7: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: Dos anys.
8: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament 2 anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. I Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
10: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
7: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Forteamires.
15: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
8: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir en aquest cas seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
10: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
7: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
8: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
17: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Al Iemen.
10: Els hutis pro-iranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts de 7:45, 30 nits.
7: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatura que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
18: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa a Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
8: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
10: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions, per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, va deixar 15 hectàrees cremades en una zona a prop de 2 urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
19: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
20: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anem treballant durant la nit.
19: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
21: És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
7: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Declara.
8: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
0: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
22: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
10: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
0: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
1: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
0: Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Canyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 7:45. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
23: Bon dia.
0: El tècnic eslové Alexander Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
23: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelić, ha coincidit amb ell a Dubai.
24: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
23: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
23: Central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
25: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
23: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
0: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
23: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
10: 40.651 40651 de la sèrie 18.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sis minuts i dos quarts. Avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
28: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver...

0: Medes i Lidis, que lluitaven, ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més pel mateix preu, aquesta també és bona. I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
1: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
0: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podíem fer la prima.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. El matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió, amb la Mariola Cubells. Avui, sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Mariló Montero.
2: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Mariló Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar als que dubten del canvi climàtic, que segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir ni falta que em fa.
1: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Fossi Verdon.
3: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle amb les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
7: A ver, dame el papel.
8: Munir, pare de la Minyamal, què tal? Bon dia, com estàs?
9: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
8: Perdona?
9: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre per fer nuggets.
8: I quin supermercat d'aquí davant?
9: Aquí, l'Ametller.
8: Compres a l'Ametller?
10: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
8: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
9: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen com...
10: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
9: Sí, tio, ja era hora, no?, que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no?, y en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
8: Molt bé, sí, sí, és
9: y
8: això.
9: I en aquest país, si te lo curras como yo, que yo cada día faig nuggets pel meu fill...
5: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny politico-judicial Brussel·les pica el crostó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts finalment facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Šekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana. Primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten. Avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i, a més, de manera puntual, fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general, s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims a aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, aixafó a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el tron baixarà més clarament al cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre. A partir d'allà, servei per carretera. I a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants. De fet, no al metro, sinó als autobusos. Es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi. Les línies D20, H10, B5, 52 i 78. El servei de metro, la línia 5, sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mària. Les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs, com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció, també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han decatat l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I, per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisis Relevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei, l'anomenada prioritat nacional.
5: Que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foca a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Saez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Saez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
13: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
14: No podem acceptar que hi hagi...
13: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
10: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
18: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
19: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del damunt, i deia: volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
18: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones i de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
19: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai dels segles XVI i XVII. Llegim al diari més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris, els destacats en internacional i economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt alt d'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut d'evacuar 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada el 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia, de famílies de Singapur, per uns 9.000 euros.
7: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Holaluz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ON Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa en família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
0: Seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça Bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Aleksandar Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana.

0: Diari Ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'Esportiu parla del Sekulić Team, és el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que clar... Deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, eh? Lectures, ha entrat al xalet de Sheila Vara, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmeja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Però ja són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Luis. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries, sobretot en la línia de Daniel, no? Bona lectura.
2: Ara mateix passen 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbit de les obres, no en l'àmbit de les vies.
9: La preocupació és important, perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer, aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
1: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que farà l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Serà a Televisió Espanyola, el programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
1: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que ha impactat PSOE, sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
1: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
14: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
14: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
14: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
15: Una paret de terra que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
15: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 11:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia Albacar, és un tren regional, oi?
16: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raimat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix. Diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?

0: Estéreo te acompaña allá donde vayas.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, som-hi, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
3: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
4: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara, la torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores, hores i hores que crema amb aquesta situació amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
6: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'obres de DIF.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías de circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
3: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
4: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentrestant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
3: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
3: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem amb representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
4: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
8: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen els 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques i això ens amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures iniciaran un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
3: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans, i a més encara hi ha més coses, Jurado.
6: Sí, exacte, més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i l'Arbre de Picamoixons, això passa des de dilluns a la nit, encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'R i l'A4, hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf, s'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta, i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, V5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
3: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
3: Gràcies, Claudi, fins ara.
9: Bon dia.

0: dos minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-36-06-09, 636-36-06-09, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Bel de Premià de Dalt i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Déu-n'hi-do quines últimes hores que hem tingut relacionades amb les obres públiques a Catalunya. Hem tingut un parell d'incidents, un d'ells, dels més recents, a Barcelona, a tocar de la plaça de Sants. Aquí hi ha hagut una explosió de gas als accessos del metro en unes obres per l'accessibilitat. Han quedat ferides 8 persones. 8 persones han pres mal. En principi són 8 operaris que havien anat a reparar una fuita de gas i una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada quan l'estaven reparant. És una de les hipòtesis. Això estem a l'espera de que ens donin més informacions i més explicacions en aquest sentit, però el que sí que sabem és això, que hi ha 8 persones que han quedat ferides greus, 8 persones que han quedat ferides, dues de les quals greus, en aquesta explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això té una imatge molt visible i de seguida hi anirem en directe, perquè aquesta explosió ha provocat una espectacular columna de foc de diversos metres d'alçada que encara crema. Fa hores i hores que crema i encara es pot veure a la zona i encara el poden veure els veïns de Sants. De fet, hi ha molts carrers que estan acordonats, que estan tallats per la Guàrdia Urbana, per tant, tingueu en compte si sou veïns o aneu a treballar en aquella zona, perquè la circulació en aquell punt és francament complicada a aquesta hora. Aquesta columna de fum, de foc, que encara es pot veure arran d'aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus, és un dels incidents. Però l'altre, el coneixíem ahir, és aquest esvoranc que s'ha obert al barri de Vallbona de Barcelona, a tocar de Montcada, un esvoranc que s'ha obert en unes obres que està fent Adif. Aquesta companyia diu que investigarà què és el que ho ha provocat, però assegura que fa un seguiment, i farà encara un seguiment més estret per comprovar que no hi hagi moviments de terres, que en principi ningú no ha de patir, però els veïns, evidentment, poden tenir el neguit que us imagineu, i el que sí que provoca, i això segur, és que estiguin tallades, i no se sap fins quan ho estaran, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. De seguida connectarem amb els dos barris, amb Sants i amb el barri de Vallbona, per veure l'última hora d'aquestes incidències. Al marge d'això, una altra de les notícies de les últimes hores continua sent la calor, o és la calor, vaja, perquè avui tenim avisos del Meteocat, sobretot a partir de les 2 de la tarda, molt especialment a l'interior i a Ponent, màximes que poden arribar als 43 graus a la plana de Lleida, per la qual cosa, evidentment, això augmenta el risc d'incendis. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui pinta així, això, pinta complicat una altra vegada per la calor.
1: Sí, però amb un rerefons una mica de bones notícies, és el repunt final. Al llarg del cap de setmana baixa, de fet demà ja no creiem que s'assoleixin els 40 o si n'hi ha algun, serà res a veure amb el que tindrem avui, que n'hi haurà amb força i fins i tot, com deies, al Segrià, a la Ribera d'Ebre pot haver-hi valors de 41 a 42 i en repunt notable de la temperatura en aquests indrets de 4, 5, 6, 7 graus més respecte ahir i per tant, déu-n'hi-do, el risc és molt alt d'aquesta calor extrema en aquests sectors. De fet, el terç oest del territori ha de pujar força la temperatura. A la resta de Sifon o Fa tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, un dia que comença amb núvols baixos, al Camp de Tarragona, al Delta de l'Ebre, es poden anar esqueixant, però no acabaran de desaparèixer. Potser aquí el cel es manté una mica variable, però amb molta xafogó, i tarda amb alguna nuvolada al Pineu al voltant del Ripollès. També no descartaríem alguna gotellana a aquests indrets. Demà farà calor, molta calor, però la temperatura pot baixar ja 1, 2, 3 graus, i a la tarda, a més, arribaran nuvolades per Ponent, amb alguns primers ruixats, que és una mica l'aperitiu del que tindrem al llarg del cap de setmana, amb un descens que notarem de manera més general del termòmetre, sobretot diumenge. I embruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquestes són les bones notícies, que això es comença a acabar. Les males notícies, si voleu, és que avui encara s'enfilarà el termòmetre. De fet, dèiem que, segons el Meteocat, a partir de les 2 de la tarda d'avui entrem en un altre moment de temperatures molt altes. Això es tradueix en risc d'incendis. Estem una mica pitjor del que estàvem a principi d'aquesta setmana, molt millor del que estàvem fa 15 dies, per buscar una referència, però a principi de setmana hi havia desenes de municipis en alt risc d'incendis, ara són més d'un centenar, i per tant, des de Protecció Civil es torna a insistir en la prudència i en recomanar doncs, no fer segons quines activitats al bosc i, sobretot, doncs, tenir molta, molta cura en el que pugui causar un incendi, com les feines del camp o les famoses borilles o els famosos petards. En fi, el risc d'incendi que continua alt, per exemple, aquí estem bastant millor, però a França tenen un escenari francament complicat en alguns departaments i l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més importants de la història d'Espanya, està en vies d'estabilització, però aquesta hora continua cremant sense control. Ara són el matí de Catalunya Ràdio, les 8 i 5 minuts. En directe, aquests dos incidents que hem tingut a les últimes hores, tots relacionats amb les obres públiques. Al barri de Sants de Barcelona hi ha la Maria Fernández Noguera. Maria, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I al barri de Vallbona, tocada Montcada, i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Comencem per Sants, perquè aquí una explosió de gas als accessos del metro, de la plaça de Sants, ha deixat 8 persones ferides, que en principi serien els operaris que treballaven, com dèiem, a les obres d'accessibilitat a l'estació. 8 operaris que han quedat ferits per aquesta explosió de gas. L'explosió ha provocat una columna de fum molt espectacular, molt alta, de diversos metres d'alçada, que aquesta hora, l'últim que sabíem és que encara crema, no sé si encara crema, Maria.
3: Sí, sí, encara crema i, de fet, veiem com hi ha diverses mànegues dels bombers que van ruixant amb aigua aquesta columna de foc que arriba ben bé fins a la quarta planta, podríem dir, dels edificis adjacents que estan a uns 10 metres de distància. De fet, ara mateix, un dels bombers que estaven aquí treballant ens explicaven que ben bé fins a mig matí no podran apagar aquest foc perquè necessiten primer tallar el gas d'altres zones perquè, si no, seria perillós si no deixessin que aquest foc cremés. Aquí hi ha diversos veïns que es van aturant, curiosos, que miren a veure què és el que passa, com per exemple la Mari Carmen, amb qui hem parlat fa uns moments i que de fet ella va veure l'explosió.
4: Era a la galeria, estava mirando i he vist moltes flames de foc, no sabia el que era. Només sortien bomberos i coses d'aquestes i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
3: De fet, els bombers recomanen que no s'aturin els veïns aquí a Miran i que tampoc la gent surti als balcons, però tot i així és inevitable. De fet, hi ha molta gent que se'n va cap al metro, que no sap ben bé cap on ha de passar i que s'ho troba, diguéssim. Els bombers el que diuen, com dèiem, és que aquesta operació és complicada.
5: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Una flamarada que ja fa 10 hores que crema i que, com deies, Freddy, doncs va causar aquesta explosió. 8 persones ferides, 2 d'elles estan en estat greu.
0: Aquesta flamarada que continua, insistim, fa 10 hores que crema, ens ho han dit diversos veïns durant aquesta matinada aquí al matí de Catalunya Ràdio. I és important dir, Maria, també que en aquesta zona on ets tu ara hi ha molts carrers tallats encara, eh?
3: Sí, sí, molts carrers tallats. De fet, ara som aquí a plaça de Sants i ben bé des de l'estació de Sants doncs no es pot passar amb el cotxe. És uns 50 metres a la rodona que està el trànsit afectat.
0: Gràcies, Maria. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Aquesta és la situació que tenim ara mateix a Sants, a Barcelona. Aquesta explosió de gas, insistim, recapitulem, 8 persones ferides, 2 de les quals greus. Aquesta flamarada que és molt espectacular, però que els bombers diuen que no ha de fer patir, que senzillament és una qüestió, vaja, senzillament no, que és una qüestió de l'enorme dificultat que hi ha per apagar el gas a tota la zona per poder fer les feines necessàries. Però vaja, la flamarada hi és i, evidentment, es recomana doncs, home, que els tafaners no s'hi acostin per que no impedeixin la feina dels bombers. Bé, a veure, aquest era un dels escenaris. L'altre el teníem al barri de Vallbona de Barcelona, a tocar de Montcada. Adif, aquí, es compromet a controlar cada 24 hores l'estabilitat del terreny que ahir es va ensorrar prop d'un pou de les obres per soterrar la línia del tren en aquest barri, a Vallbona. De moment, continuem sense saber les causes de l'incident. Aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal, no hi ha hagut ferits. Però, Toni, és espectacular també perquè el forat es va empassar una grua de grans dimensions, eh?
1: Sí, sí, l'efecte ha de ser espectacular perquè les grues que treballen en aquesta zona de les vies del tren són grues importants, són grues altes, per tant, que s'ensorrés la grua havia de ser un esvoranc important. Ara mateix, aquí, els operaris treballant amb normalitat, en principi en la zona en la que estem, amb entrada i sortida de camions constant, amb molt poc trànsit, que ja està desviat cap a altres punts. També veiem, hem vist almenys diversos enginyers per aquí parlant per telèfon i treballant. Com deies abans, Adif ha dit que faria controls d'auscultació, que és una mica de provar sobre el terreny cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments aquí a la zona afectada. L'últim monitoratge disponible, que va ser just fet ahir al vespre, no va detectar moviments respecte del control anterior que s'havia fet. Tampoc habitatges, tampoc danys en els habitatges més pròxim. Aquests habitatges estan just al costat d'on estan les obres regulars. Sí que és veritat que estan a una certa distància, no com el que comentàveu ara de Sants, a una certa distància de la zona d'obres. L'esfondrament que es va produir
2: quan un dels pous de les obres, d'aquest soterrament de les vies, va fer caure aquesta grua que comentaves i altra maquinària pesada sense causar, això sí, cap ferit.
0: Aquí el que diuen a DIF, com deia ara el Toni, que en principi el terreny està estable, però això, Toni, m'he cridat l'atenció perquè això ha estat a les obres de soterrament de les vies, que són unes obres que no només l'Ajuntament, sinó que els veïns reclamaven des de feia molts anys.
2: Sí, sí, feia molts anys, perquè a més és unes vies del tren que passen a prop dels habitatges d'aquí del barri de Vallbona, per tant aquest soterrament era una gran millora per tot el veïnat. Sí que és veritat que fa molts anys que dura i que després d'aquesta incidència ja veurem com és l'opinió que entén, però com deies, unes obres de gran necessitat per aquesta zona del barri, que estan alguns dels edificis, no estan al costat de l'Esboranc, però sí que estan a tocar de les vies.
0: Des del barri de Vallbona, Toni Fortesa, i tornarem qualsevol novetat a micros oberts. Toni, moltíssimes gràcies.
2: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara el Toni Fortesa des del barri de Vallbona i la Maria Fernández Noguera des del barri de Sants. Aquestes dues incidències que, entre de moltes altres coses, afecten el transport públic i de manera notable. Val la pena que ho repassem. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Perquè, per exemple, aquest esfondrament ha obligat a tallar, l'esfondrament que ara ens deia el Toni, ha obligat a tallar la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11.
6: Exacte, no hi ha trens en aquestes línies, no és que siguin tres incidències derivades d'això, sinó que aquest enfonsament a Montcada afecta totes les línies que passen per allà. Aquestes línies són, com deies, l'R2, l'R2 Nord, l'R11. A banda d'això, la circulació avui era força còmoda, sí que hi havia uns problemes a la línia RL4 de Cervera i Calaf, que han estat resolts, i això hi afegim els altres problemes de mobilitat a Barcelona pel foc de la plaça de Sants Freddy. Les línies desviades a aquesta hora a l'entorn de la plaça de Sants són la D20, l'H10, V5, i també les línies 52 i 78. A banda d'això, el servei de bus per obres de metro a la línia 1, perquè recordem que això s'hi ha afegit un tram que estava amb obres, es feia aquest tram, que habitualment es fa per metro, es feia amb el bus, doncs bé, aquest servei de bus alternatiu avui no s'atura, evidentment, a la plaça de Sants, però sí que ho fa a plaça Espanya, i recordem que el servei de metro de la línia L5 sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Marc Jurado. Aquest és una mica el panorama que tenim pel que fa al transport públic, però això no ens ha de fer oblidar l'altre esvoranc que hem tingut aquest estiu al barri del Putxet de Barcelona. Aquí l'Ajuntament de la capital catalana es compromet a activar un pla específic de suport als comerços afectats i que, per tant, continuen sense poder obrir per aquest esvoranc. Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia, sí. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, parla d'un programa directe d'ajuts que inclourà des de bons consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. El pla comptarà amb una inversió entorn dels 100.000 euros. Això s'afegirà als crèdits anunciats ja per la Generalitat. Collboni també prometia afinar altres aspectes.
8: Ens falta un trosset només, falta aquests 900 metres, però són encara mesos d'obres i, per tant, el que nosaltres ens hem compromès ja amb les entitats veïnals i de comerciants és a intensificar la informació, a tenir un punt permanent d'assessorament tècnic i econòmic.
7: Recordem que encara hi ha veïns desallotjats que no tenen data per tornar a casa.
0: Així comença aquest matí de dijous, amb aquests dos incidents a Sants, amb aquestes 8 persones ferides, i al barri de Vallbona, aquí sense persones ferides, però un neguit veïnal important. Ho seguirem avui aquí a Catalunya Ràdio. De moment falten 2 minuts per arribar a 9:15.

0: L'altre tema del dia, ho dèiem tot just començàvem, continua sent la calor. Avui viurem el pic d'aquesta nova onada de calor. La bona notícia és que llavors començarà a anar a la baixa, però avui, per exemple, a Ponent poden arribar als 42 graus. I a Barcelona, aquesta nit ha sumat un episodi històric. Ha sumat 30 nits, amb aquesta que hem deixat enrere, amb temperatures per sobre dels 25 graus. 30 nits, Montse Poblet.
1: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa a Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Com fa dies que alertem, aquesta calorada té moltes conseqüències. Per començar, la salut. Cada dia tenim dades que això avalen, Pol.
2: Avui, per exemple, el periòdico explica que Salut calcula que fins ara, aquest estiu, s'han atès 2.800 persones, 2.800 casos de cop de calor, 1.880 de deshidratació i 208 desmais. La majoria de casos han estat entre persones joves, entre 15 i 44 anys. Justament avui, la Politècnica presenta dos estudis que demostren que la pujada de temperatures nocturnes a Barcelona és la principal causa de mortalitat per excés de calor a la ciutat.
0: Ja dèiem que a França també el panorama està molt complicat perquè fa calor. A les últimes hores, les dades oficials parlen de 6.000 morts en excés, és a dir, 6.000 morts més del que és habitual, molt possiblement, per tant, relacionades amb la calor que han tingut a França des de finals de juny. És un altre rècord des del 2003. Segona conseqüència d'aquestes altes temperatures, segona conseqüència de la calor, torna a pujar el risc d'incendis.
2: Els agents rurals tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat o la Serra de Montsant, que s'afegeixen als 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afecta avui a 156 municipis i el nivell alt afecta més de 400 poblacions.
0: De fet, a les últimes hores ja hem tingut un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat, que a més passava a prop de dues urbanitzacions. Maria Costa.
3: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
4: Quan tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi distribuïts a diferents punts d'emplaçament i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anem treballant durant la nit.
3: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de la Rovira, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
5: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Guadalajara... L'incendi, que ha arrasat 32.000 hectàrees, continua actiu. La bona notícia també aquí és que està en fase d'estabilització. El govern de Castella-La Manxa fins i tot ha aixecat l'evacuació que hi havia sobre 5 pobles. I encara una tercera conseqüència de la calor, aquesta, diguem-ne, que menys dramàtica, però molt significativa, que és que aquestes altes temperatures han avançat la verema. Tenim la collita de raïm més matinera de la història, el Penedès.
2: El Penedès, sí, el celler Gramona, ha començat ja la verema un parell de setmanes abans del que era habitual. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Roc Gramona deia que és una tendència que ha vingut per quedar-se.
6: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
2: I un altre efecte de la calor són els horaris, perquè els sindicats agraris diuen que la verema durant la nit també comença a ser habitual.
7: Aprofitar les hores de més bonança, de no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
2: Així ho deia Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
0: Però no només aquí, eh? Ara parlàvem de França, dels territoris veïns. A la Catalunya del Nord, per exemple, les baremes també s'han avançat. El domini Lafaix, que està a poquets quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de vinya avui, Laura Bertran.
8: Ja som a l'inici d'una nova barema. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix, a prop de Perpinyà, comença a collir el moscat avui. Sentim el seu responsable, Jean-Marc Lafaix.
9: Nous le ramassons... El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol amb una frescor agradable fruit de la barema primerenca.
8: Per ell, la millor notícia de l'any ha estat un hivern de pluges abundants a diferència de les sequeres dels darrers anys. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
12: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
11: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de nou. Bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Una de les notícies del dia la tindrem als jutjats. Avui torna a declarar davant el jutge la mare d'aquell nadó suposadament maltractat. Si us recordeu, la dona va quedar en llibertat perquè es van reduir una mica els indicis en contra d'ella, però el pare de la criatura encara ara està en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
14: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Parlem del cas Andika ara mateix. La dona britànica que va ajudar la terapeuta de pare i fill ara demana ser testimoni protegit.
15: Aquesta dona era col·laboradora de la terapeuta de l'amo de Mango i el seu fill. Ella ha explicat als Mossos que va acompanyar Jonathan Andika a la ruta de Collbató després que la terapeuta recomanés al fill de l'empresari que es posés en situacions extremes al caire d'un precipici.
16: Avui el periòdico destaca que aquesta dona britànica va reclamar ser testimoni protegit, la qual cosa permet ocultar el seu nom en el procediment judicial. Tampoc no se l'ha pogut gravar ni fotografiar. Qui l'ha de concedir és el jutge, que probablement la cridarà a declarar com a testimoni.
0: I també una previsió avui dels jutjats, eh? Ha de passar a disposició judicial l'home detingut per l'assassinat d'una noia de 75 el noi detingut per l'assassinat d'una dona de 75 anys, ara sí, a Soses, si us recordeu, va passar tot just el cap de setmana. Júlia Albacar.
17: El noi de 18 anys va quedar detingut dilluns a la tarda. Ha estat 72 hores a comissaria, el màxim que permet la llei, abans que declari este matí davant del jutge, que ara haurà de determinar si se l'investiga pel delicte i si queda o no en llibertat provisional. Recordem que l'home és el principal sospitós de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys. La dona havia sortit dissabte al vespre a passejar la seva gossa i ja no va tornar. Hores més tard es va denunciar la seva desaparició i poc després va aparèixer el seu cadàver amb signes de violència amagat en un camp de panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un parell de coses més ràpides dels tribunals. Continuen buscant un home condemnat per esquarterar-ne un altre que s'ha fugat de la presó.
15: És un intern de Quatre Camins condemnat per homicidi que es va escapar durant una sortida programada. L'home compleix una condemna de més de 10 anys.
0: I la segona, han trobat mort el suposat reclutador de noies que Jeffrey Epstein tenia a Barcelona.
15: Es deia Daniel Seat i l'han trobat molt a prop de París. L'home era agent de models i quan era a Barcelona sospita que buscava noies i nenes per la xarxa del delinqüent sexual.
0: Vuit i 22 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. A Madrid, avui, el Congrés debat si es perdona o no una part del deute que tenen les comunitats autònomes, allò del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Això ho van pactar el govern espanyol i Esquerra Republicana. Junts ha dit que hi votarà a favor. Avui, per cert, parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb els dos partits. Anem, però, de moment a Madrid. Ani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
0: Això es vota al Congrés, però també es parlarà, sobretot, de la pròrroga de 2 anys als lloguers que han pactat a les últimes hores el PSOE i Sumar.
18: Sí, anem a pams. Pel que fa al FLA, és el primer tràmit al Congrés.
13: suposarà que Catalunya pugui estalviar 17.000 milions d'euros. En total són més de 84.000 milions a totes les comunitats. Avui el que es vota és el primer pas, les esmenes a la totalitat de PP i Vox per tombar la norma. Junts votarà en contra, per tant, permetrà el debat, però més endavant exigirà que el deute s'aixugui totalment o almenys d'una manera més alta. Tot plegat, com deies, mentre els uts fan les seves exigències al govern espanyol en matèria d'habitatge, perquè Suma i PSOE han anunciat un pacte per prorrogar els lloguers en les mateixes condicions fins al juny del 2028, per tant, 2 anys. Una mesura que passarà pel Consell de Ministres dimarts vinent, però que per mantenir-se amb el temps necessita l'aval del Congrés. Això ja serà després de l'estiu. Junts serà determinant i, de moment, posa condicions.
0: Aquest serà un dels temes a Madrid. L'altre tindrà el nom i els cognoms de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir Artur Mas, amb qui parlàvem al matí de Catalunya Ràdio, li recomanava això.
18: Jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs guanyar-se la vida i guanyar diners.
0: Aquesta és la recomanació que feia Artur Mas. També són molts els membres del PSOE que li demanaven aquestes explicacions. Doncs bé, Tània, avui Zapatero parla en una entrevista.
13: Sí, serà a la una. Televisió Espanyola trenca el silenci. Només s'havia explicat en un breu vídeo on ho negava tot just després dels registres i de la seva imputació.
19: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
13: Davant del jutge fa un mes va seguir la mateixa línia, però tot ha canviat perquè el seu amic i propietari d'Anàlisis Relevante, l'empresa que pagava Zapatero per tasques de consultoria, l'ha assenyalat com la veu cantant, qui prenia les decisions i qui va orquestrar la comissió d'un 1% per fer gestions i aconseguir el rescat de Plus Ultra. Ell, sentíem fins ara, ho ha negat tot. Per tant, molta expectativa pel que pugui explicar avui. Recordem també que sobre les joies encara no ha donat cap versió, ni en públic, ni tampoc davant del jutge.
0: Gràcies, Tania. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I avui fa una setmana justa que explicàvem la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. La novetat de les últimes hores és que la comissió li recorda la justícia espanyola, li recorda la justícia espanyola, que ho ha d'aplicar, que ha d'aplicar aquesta sentència. És el que diu Brussel·les després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont. Bruno Fortea, mires.
20: La Comissió Europea en ple...

0: Finalment, els cinc membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
1: L'oblit judicial els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i 9 anys després de l'inici del procés judicial.
0: I ara sentíem Artur Mas ahir al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que l'expresident està investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. Ell ahir en aquest programa demanava al Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar l'amnistia.
2: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: 3:02. I una altra de les notícies de les últimes hores.
3: But suffice it to say the US is not going to reach any agreement with any country in the world.
0: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear en principi civil.
1: No, Washington justifica el pacte pel compromís de la monarquia de Riad amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a les companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
0: Dues coses importants sobre això. A l'Aràbia Saudita en teoria no li cal energia nuclear perquè té evidentment molt petroli. Però els plans del règim saudita passen per reduir les emissions de carboni del 2030 i això passa per energies alternatives. Dos, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que aquest programa nuclear saudita sí que tindrà conseqüències a la regió.
4: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: En qualsevol cas, ara que parlàvem de l'Iran, el conflicte entre els Estats Units i Teheran segueix. Com ja vam dir que amenaçaven de fer, els rebels del Iemen, els Houthis, que històricament tenen suport econòmic del règim iranià, aquesta nit han atacat 2 petroliers al Mar Roig.
1: Ja van amenaçar de bloquejar l'estret de Bab el Mandeb, que és el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara s'han registrat aquests 2 atacs, també de matinada. El Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat que han continuat els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: I després tenim una notícia francament sorprenent i que no ens enganyem, fa una mica de por. Una intel·ligència artificial podríem dir que s'ha escapat del laboratori i ha provocat un atac inèdit. És a dir, 2 models d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, han provocat un atac a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria, si es confirma, d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà. Txell Garriga.
5: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Canyet, especialista en intel·ligència artificial.
6: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
5: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Barcelona, l'arquebisbat ha intervingut 3 fundacions, la Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i la Vall de Juli, després que una auditoria detectés irregularitats en l'administració i la venda de béns.
7: A través d'un comunicat, l'arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat.
0: Ara un cop d'ull, com sempre a aquesta hora, de seguida repassem altres titulars, que ens queda alguna cosa per explicar. Però val la pena que fem un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Doncs mira, tenim circulació complicada a la P7 a Tarragona, en sentit sud per un accident. Encara el Tarragonès, una carretera local, la T331 a Freginals. Aquí es dona pas alternatiu, també per un accident. I a la C60, a la Roca del Vallès cap a Granollers, precaució per una possible incidència en aquest punt on també veiem trànsit trànsit aturat.
0: I Ponts Taronja?
8: Doncs els accessos a Barcelona a aquesta hora encara per la B20 a Santa Coloma, la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues i un clàssic a les rondes, trams intermitents, sobretot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Bon dia.
0: I la mobilitat, Jurado, com la tenim aquesta hora?
9: Doncs recordem que l'esfondrament de Montcada obliga a tallar

0: La circulació dels trens de tres línies de Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, i també d'altra banda, a Barcelona també, però en aquest cas a la plaça de Sants, hi ha cinc línies d'autobús desviades a l'entorn d'aquesta plaça de Sants. Corresponen les línies D20, H10, V5, 52 i 78. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les hores de l'L1 del metro no s'atura a la plaça de Sants.
1: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
2: Amb el Jofre Genué. Jofre, molt bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
2: Avui pic de calor, això vol dir que en farà, però la bona notícia, ho deies abans, és que comença a baixar després d'aquest pic, no?
3: Sí, efectivament, per fi arribem al final d'aquesta entrada d'aire molt càlid del nord d'Àfrica, una bombolla d'aire càlid que s'ha instal·lat molts dies, podríem dir setmanes, amb oscil·lacions, però que ens ha anat afectant de ple, fent que aquest episodi de calor intensa s'hagi prolongat tant. Avui és el pic final, és una mica, doncs, una fueta final que es traduirà bàsicament amb un notable ascens de la temperatura respecte ahir a comarques, sobretot ubicades al terro oest del país, on hi ha avisos, i especialment a comarques com el Segrià i la Ribera d'Ebre, que és on el risc és més alt de temperatures que superin fins i tot amplament els 40 graus. Per tant, avui la calor molt intensa, molta precaució en aquest sentit, en aquestes àrees. A la resta, si fa no fa, tindrem la mateixa calor que ahir, amb xafogor a la costa. De fet, la matinada ha sigut una mica menys càlida i amb menys valors tòrrids, però bé, tot plegat es notarà més a partir del cap de setmana. Demà ja no s'ha enfilat en el termòmetre, farà molta calor, però no tanta, i a més a la tarda amb algunes primeres nuvades i alguns ruixats que al llarg del cap de setmana han de guanyar més terreny amb un descens més generalitzat del termòmetre i amb un ambient ja no tan calorós i més normal per l'època de cara a diumenge.
2: Gràcies, Jofre, abraçada.
3: Que vagi bé.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
1: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara que parlàvem de carreteres, important això, eh? Pagesos de les comarques de Ponent començaran demà a la tarda un tall a la C14 a Tàrrega. Per què? Doncs per protestar, en aquest cas, contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció d'aus, les que es coneixen com la ZEPA. Estela Busoms.
5: Els tractors es col·locaran demà de 5 de la tarda a 10 de la nit a la rotonda que uneix la C14 i la 2 a Tàrrega. L'acció es repetirà diumenge i el cap de setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià, una via molt freqüentada per lleidatans i aragonesos que van a la platja. Els convocants asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
6: Que s'actuï amb un pla de xoc que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any, no les podem suportar.
5: També asseguren que les traves per actuar a les zones protegides per als ocells incrementen el risc d'incendi. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ho comentàvem ahir, eh? Déu-n'hi-do el que ha passat a Àustria, perquè s'ha inaugurat una comissaria de policia a on hi havia la casa on va néixer Adolf Hitler. La idea, en principi, és intentar frenar el pelegrinatge de neonazis. Berlín, Jordi Regàs.
7: Àustria mira de posar fi al pelegrinatge neonazi a la casa natal d'Adolf Hitler. Aquesta és la intenció amb la inauguració aquest dimecres d'una comissaria al lloc on va néixer el dictador a Braunau am Inn. Segons el comissari Stefan Haselberger, els actes d'exaltació estarien anant a la baixa.
8: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
7: El 1989 es va col·locar davant la casa una pedra commemorativa que adverteix dels milions de morts pel nazisme. Una pedra que amb la nova comissaria no es mourà del lloc. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Jordi. Passen 5 minuts ara mateix de 8:45 i algunes de les millors pirotècnies del món competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava.
9: Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila.
2: Fèlix Martín.
10: La pirotècnia Hosman d'Ourense serà l'encarregada del primer castell aquest vespre. vespre. El repte és treure els 5 anys consecutius de lideratge a Blanes de la Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat els actes de la Festa Major. Destaca l'alcalde Jordi Hernández.
11: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts, i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
10: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, trofeu Vila de Blanes, considerat un dels millors del sud d'Europa. Des de Blanes, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció amb això, perquè el Festival de Venècia avui anunciarà la llista de pel·lícules que competiran pel Lleó d'Or, a l'edició que començarà al setembre, però, parlant de Venècia, la Comissió Europea li ha retirat la subvenció a la Bienal. La subvenció a la Bienal de Venècia perquè va permetre que reobrís el pavelló de Rússia.
9: 2 milions d'euros que deixarà de rebre. El jurat de la Bienal ja va dimitir en bloc la setmana passada després de negar-se a incloure Rússia i Israel als guardons de la mostra. Brussel·les diu que els actes culturals finançats amb els diners europeus han de salvaguardar els valors democràtics.
2: Ahir a aquesta hora parlàvem de la desaparició d'en Josep Vallverdú. El seu cos hem sabut que serà incinerat, que no hi haurà vetlla pública per desig exprés d'ell mateix. Familiars, amics, institucions sí que li faran demà un acte de comiat a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va morir Vallverdú dimarts en aquesta ciutat.
9: L'escriptor deixa un llegat immens que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaluguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer inacabat. Des del Matí de Catalunya Ràdio demanava preservar i difondre la seva extensa obra.
12: Ara que ell ja no hi és, és a dir, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
2: I si ahir dèiem que ja enyorem Josep Vallverdú, també enyorem el baixista dels Antònia Font. Perquè també ens ha deixat en Joan Roca, un dels músics, no cal dir-ho, més reconeguts de Mallorca.
9: Tenia 53 anys i havia format part de la banda des dels inicis amb Joan Miquel Oliver i Pau de Bon, i va ajudar a convertir-la en un fenomen arreu dels països catalans. S'havia format en música clàssica al Conservatori Superior de les Illes Balears i fa uns anys havia fet realitat una de les seves grans passions amb la creació d'un grup de jazz experimental.
2: I una cosa més de música.
13: Dius que estic bé, no em passes res.
2: El concert que aquesta nit ha fet el Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi dins del Festival Grec, el mateix Teatre Grec de Barcelona. Marc Ruiz.
14: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en 2 parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fabula els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la moixeranga del Gemací amb els tibles que fan de dolçaina, com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música, per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
15: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició. Perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
14: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Marc. 2:15 de 9. Anem als esports.

0: Albert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per liderar la secció de bàsquet del Barça i mirar de treure-la de la crisi de resultats.
1: Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
2: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más de 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Setè tècnic en 10 anys pel Barça, mentre que el Manresa prescindeix d'Olinde, també fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.

0: I Pep Guardiola, Robert, és el tècnic escollit per la selecció italiana per dirigir la selecció, tot i que la contractació no serà fàcil, eh?
1: No serà fàcil. Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. Són una selecció amb urgències. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo, les negociacions. Diu que fins i tot faran un esforç gran econòmicament per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Real Madrid, Casemiro, jugarà al costat de Leo Messi a l'Inter Miami.

0: I el Barça que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol, també.
1: Primer reforç, després algunes baixes al conjunt blaugrana. Es tracta de la central neerlandesa, 19 anys, molt jove, René van Aasten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
2: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: I avui renova Carolina Graham fins al 2028, mentre que torna a la muntanya al Tour de França amb una etapa animada, dos ports de primera, un de segona, dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge amb el permís de Benepul.

0: Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquaris. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquaris Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquaris Ponés,
9: Aquaris Ponés. Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
9: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
12: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
12: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
12: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
12: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
12: Aquest estiu, crims.
13: Estic un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
12: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
12: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
12: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: Ho sabem.
12: I per què?
18: No sé per què cogí el martillo i el pegue.
12: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
19: Comencem.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat Ignacio Rigau, amb l'exdiputada Assumpta Escarp, amb l'historiadora i escriptora Meritxell Benedí i amb el doctor en Humanitats i experta en moviments socials Jordi Mir.
2: I de què hem parlat fins ara, Pol?
1: Doncs el tema de conversa aquest matí dels dos incidents en obres d'obra pública que vam tenir, l'Esboranga Vallbona, la fuita de gas i explosió posterior al barri de Sants i una mica amb l'Assumpta, que és qui ha tingut responsabilitats,
2: ai,
1: no directament en la matèria, però vaja, sap com s'han de gestionar aquestes coses, doncs comentant una mica com ho deuen estar passant els responsables públics en aquestes últimes hores.
2: Complicat, no?, suposo. És a dir, quan hi ha aquestes coses i t'enganxa dins de l'Ajuntament...
3: No, és complicat, que... sí. Sí, sobretot aquests incendis en àmbit urbà, no? Els incidents en un àmbit urbà molt, molt concentrats, clar, acaba generant un... les tensions hi són, no? I n'hi ha diversos, no?, entre el Putxet, el sí, de Vallbona,
2: sí, sí.
3: I l'incendi, doncs, acabes atabalat, per entendre'ns.
2: Aviam, val la pena que endrecem aquests dos incidents, sobretot què sabem a aquesta hora. Comencem per aquest incident a la plaça de Sants. Recordeu que 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus. Serien 8 operaris que estaven treballant a la zona en aquesta explosió de gas. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
2: Maria, aquesta explosió, ho dèiem abans, ha provocat una columna de foc de diversos metres d'alçada. La pregunta és la mateixa que et feia ara fa pràcticament una hora. Encara crema? Encara hi ha flama?
4: Encara hi ha flama, i de fet aquesta flama hi serà, segons ens ha dit un bomber ara mateix, fins ben bé mig matí. Per què? Doncs perquè fins que no tinguin controlada el que és la fuita de gas, fins que no tinguin tallades les canonades que necessiten tenir tallades per tenir-la controlada, no poden apagar aquest foc perquè és com una via d'escapament de seguretat. Però sí que ens deia aquest bomber que esperen que avui a mig matí doncs ja deixi de cremar aquest foc. Un foc que és molt alt, com tu deies, arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que té al costat, que són a tocar. De fet, els bombers han aconsellat als veïns d'aquests edificis que no surtin al balcó. Ara mateix no veiem gent que estigui al balcó. El que sí que veiem és aquí a la plaça de Sants és moltíssima gent que està fent fotografies, vídeos, fins i tot hem vist una persona que feia una videoconferència en directe, perquè realment és una imatge que crida molt i molt l'atenció. És aquesta flamarada juntament amb aquestes mànegues, aquesta aigua que de manera constant, perquè no s'aturen, els bombers doncs van ruixant aquesta flamarada també per tenir-la controlada.
5: Des d'ahir a les 4 de la tarda no vam poder accedir al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar en tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit va haver una hora de deflagració i encara continua.
4: I ara encara no podeu accedir-hi?
5: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
4: Ara sentíem en Juan José Reigado, ell és el regenta a una administració de loteries d'aquí de plaça de Sants, i explicava això, que des d'ahir al migdia ells ja van haver de sortir del negoci. Per què? Doncs perquè en realitat aquesta fuita de gas que es va ocasionar pel trencament accidental d'una canonada mentre feien aquí les obres d'accés al metro es va produir al migdia. Primer es trenca aquesta canonada i a la fuita de gas, i cap a les 10 del vespre és quan hi ha aquesta deflagració, aquesta gran deflagració que ocasiona, malauradament, 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, i aquesta deflagració és la que ocasiona aquest foc, que és el que ara mateix encara crema. També hem pogut parlar amb una altra veïna, la Mari Carmen, que de fet va veure com hi havia aquesta deflagració.
6: Era la galeria, estava mirando, i he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
4: Estem molt pendents perquè ens diuen que aquest matí hi haurà algun punt de mitjans, alguna roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens actualitzin quina és la previsió d'aquesta situació, d'aquesta flamarada aquí a plaça de Sants, i també dos apunts de servei. Aquí el que veiem són moltíssimes persones que intenten agafar el metro, però aquest accés on hi va haver la deflagració, evidentment, doncs està tancat. Sí que n'hi ha un altre, uns metres més enllà, però la gent doncs ve aquí despistada, que no sap molt bé què és el que està passant. I d'altra banda, per aquells que es moguin en cotxe, tenir en compte que el trànsit està tallat a 50 metres a la rotonda. És a dir, que això és una zona a evitar a Barcelona ara mateix, si vas en cotxe.
2: Important, aquests apunts que feia la Maria. Maria, a banda dels serveis d'emergència, qui més hi ha a la zona, a banda dels tafaners que comentaves abans? Ara ho comentarem.
4: A veure, aquí veiem, doncs, Guàrdia Urbana, hi ha bombers, també veiem, doncs, personal de l'Ajuntament. Veiem també persones de l'empresa que estava fent aquestes obres, i la zona està acordonada, i la veritat és que hi ha molt de moviment. Hi ha moltíssimes persones, diguéssim, que estan a prop de la flama, és a dir, que entenem que realment no hi ha un perill, perquè els mateixos operaris que els veiem aquí amb cascos i amb armilles grogues estan allà al costat. Hi ha molt de moviment aquest matí a plaça de Sants.
2: Gràcies, Maria. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Aquesta és l'última hora des del barri de Sants, on hi ha hagut aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus, però l'altre punt de connexió és el barri de Vallbona, a tocar de Montcada. Allà, des de primera hora, hi ha el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Sabem alguna cosa més? Sabem què és el que va causar aquest esvoranc ahir que es va arribar a passar una grua? Sabem les causes de l'incident?
7: Doncs no, de moment no se saben les causes, les estan estudiant tot el que fa referència al voltant d'aquests pous de les obres, d'aquest soterrament de la via, que, com dèiem, aquesta caiguda, aquest esbranc, va fer caure una grua de grans dimensions i altra maquinària, a diferència del que estem sentint de Sants, sense causar cap ferit. Avui al matí, des de que hem arribat, les obres continuen, camions i operaris que no paren d'entrar i sortir d'aquí de la zona d'obres. L'esvoranc, això sí, queda tapat per una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici, que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa, que és veïna d'aquest edifici, hem pogut parlar amb ella, ens deia que en el moment de l'esvoranc no van notar res, però que els van venir a informar de seguida.
8: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se han movido.
7: L'activitat segueix el seu ritme habitual, com dèiem, veiem camions continus entrar i sortir de la zona d'obres, si bé és cert que des de primera hora del matí hi ha també enginyers just a l'entrada de les obres parlant per telèfon. En Blas, un altre dels veïns, no va notar, és una mica d'un edifici una mica més allunyat, sí que no va notar el tema de l'esvoranc, però lamenta que les obres, tot el que signifiquen, estan cansats tots els veïns, que hem parlat amb ells, però estan convençuts que són per un bé major.
9: Home, això penso que amb el temps serà una bona opció. Passa que el problema que tenim ara és tanta obra i els problemes que deriven d'aquesta obra, però amb el temps serà bo per tots.
7: I Adif, que ha dit que faria controls continus cada 24 hores per anar comprovant si hi ha aquests moviments a la zona afectada.
2: Això és important, eh? Aquests controls que ha dit que farà Adif per mirar que no hi hagi més moviments de terra. Clar, això, perquè ho deies tu, els neguits entre els veïns de sèrie hi són, no? És a dir, amb tot el que deies, Toni, però clar, és inevitable quan veus un esvoranc com aquest, que ens, home, t'espantis una mica.
7: Sens dubte. La veïna que ens explicava que els havien vingut a fer les obres igualment estava reticent, fins i tot per la vostra expansió. Sabem que igual ens haurien de desallotjar, que igual haurien de marxar de moment, però ens han dit que estiguem tranquils, que ens podem quedar.
2: Gràcies, Toni. Fins ara.
7: Fins ara.
2: Saludem a aquesta hora el Xavier Mercè, que és el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona. Senyor Mercè, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Ara connectàvem amb el Toni, que està en aquella zona, però continuem sense saber què ha passat? Continuem sense saber quina és la causa d'aquest esvoranc?
10: Bueno, la causa és molt senzilla d'explicar des del punt de vista conceptual. Un pou de contenció amb uns pilars correctes que anava avançant el tornament per avançar en la via del soterrament de Dif. El que ha fet ha sigut un corriment de terres i, per tant, una part avançada d'un pou s'ha ensorrat. Això és una zona que està relativament allunyada dels pisos, per tant, no té cap afectació a la vivenda. No va haver cap ferits ni cap problema personal, afortunadament, i el que estem fent en aquests moments és a DIF demanar-li, que ho està fent, és un seguiment diari, per tal d'assegurar que realment no hi ha cap afectació potencial als habitatges que estan a uns 40-50 metres. És important fer-ho per la tranquil·litat dels veïns. No tenim cap tipus de potencial creixent, opinió de que pot haver aquest problema, però cal fer-ho, i el que s'està fent en aquests moments és una entrada constant de formigó per tal de reforçar aquests pilars, i a partir d'aquí el que cal fer és seguir les obres, però en qualsevol cas, en aquests moments, el que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes, insisteixo, no hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs, i evidentment el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és un tema que ens inquieta, no? Mm. Això és el que ha passat. Hem d'estar tranquils perquè això no ha estat en el perímetre exacte urbà, afortunadament, sinó una zona colindant entre el Besòs i el Rec Condal. Hem de fer alguns elements que s'han fet aquesta nit, que és tallar o reduir el rec, el canal d'aigua del Rec Condal, perquè estava entrant dins el pou i, per tant, podia afavorir una més feblesa amb les terres que hi ha a sota. Tot això és el que s'està fent, i en aquest moment el que vull transmetre és la màxima tranquil·litat dins de la inquietud que, òbviament, genera en aquest context el fet de que molt a prop d'unes vivendes hi ha hagut aquest enfronsament, no?
2: Clar, jo li deia la causa, és evident que la causa és un despreniment de terres, però li preguntava si sabem per què hi ha hagut aquest despreniment de terres, perquè, clar, que hi hagi un forat i se'n passi una grua, doncs, home, hi ha el neguit que vostè comentava, clar.
10: Jo, evidentment, no sóc enginyer i tampoc crec que hagi donar les explicacions, ni això ho ha de fer-ho a DIF, però tinc la, pel que hem comentat, el que jo suposo que ha passat és que els murs de contenció que estaven fent no han aguantat, suposo que aquí és una zona al voltant de les os que hi ha aigües freàtiques, etcètera, etcètera, i en tot assegurat hi ha hagut aquest moviment de terres que, evidentment, ha sobrepassat el mur de contenció que estaven creant. Això és el que ha passat, perquè el fet és que hi ha hagut aquest corriment de terres, no? Per això en aquest moment s'està fent un reforçament extraordinari i és l'entrada de camions que no paren de vindre, que és entrada de formigó per tal de reforçar-los. Entenc que això és el que ha passat. A partir d'aquí, si no puc dir més, hauria de ser a DIF que exactament fos qui expliqués en detall el que ha pogut passar. Però vaja, les informacions que es donaven ahir eren aquestes, que amb tota, els càlculs que havien fet d'aquest mur de contenció, els pilars que hi havia, doncs que no han pogut aguantar un moviment de terres, que imagino que això té a veure amb aigües freàtiques, etcètera, etcètera. Mm. Però el que estic dient també és una deducció que faig a partir de la informació que ens dona DIF. Permetem que la informació exacta sobre el que ha passat l'estan intentant acabar d'averiguar els tècnics de DIF, no?
2: Pendent d'aquesta informació, suposo que un dels punts prioritaris per part de les administracions serà assegurar-se o garantir o mirar o controlar que tot s'hagi fet bé, diguem-ne, perquè si realment és aquesta hipòtesi que vostè em diu, doncs amb alguna explicació altra ens hauran de donar per què no s'havia previst això, no?
10: Es l'aduraran, ho estan averiguant en aquests moments, però insisteixo que en aquests moments la nostra prioritat bàsica, la més immediata, és que aquesta assegurança diària amb la informació bombers i a nosaltres de que això no pot anar a més, és el que més ens preocupa. Tenim la certesa que es farà així i la seguretat que es farà així i el compromís que es farà així. També posarem un punt d'informació diari pels veïns perquè tinguin tota la informació sobre l'evolució d'aquestes obres i especialment també un cop se sàpiga exactament què ha passat, a tot el que s'hagi d'informar, que es pugui explicar a tothom, clar, evidentment.
2: Senyor Mercè, no és del seu districte, ho sé, però la qüestió de ha passat a l'Esporanc del Putxet, també hi ha hagut l'explosió del barri de Sants. No sé si de l'explosió del barri de Sants, insisteixo, ja sé que no és del seu, no és del seu districte, però no sé si del barri de Sants en sap alguna informació.
10: No, sí, el que ha sortit de la premsa, suposo que avui ens ho explicaran a l'Ajuntament amb detall a tots, per tant, no voldria dir res d'això perquè avui no tinc prou informació i és el que he escoltat.
0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
11: Molt bon dia, són les 9 del matí d'aquest dijous, dia 23 de juliol. Encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars. La delinqüència a la Seu d'Urgell baixa un 10% i els robatoris amb força es redueixen gairebé un 40%. La Junta Local de Seguretat constata una disminució significativa de la criminalitat i una millora de la taxa de resolució dels fets delictius. El govern municipal situa la convivència ciutadana i seguretat viària com a prioritats d'actuació immediata. L'Escola de Futbol Urgell i la Edford, pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell. El programa festiu inclou 90 activitats, millores en l'accessibilitat, com la llengua de signes als grans concerts i el reconeixement als 30 anys de l'Escola de Futbol Local. El barri de Santa Madalena de la Seu d'Urgell celebra la seva festa del 22 al 26 de juliol. El programa inclou activitats culturals, esportives, gastronòmiques, musicals i tradicionals adreçades a tots els públics. Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell atén més de 300 persones en el procés de regularització extraordinària. El Consell Comarcal posa en relleu la bona coordinació entre administracions, entitats i professionals. Les sessions informatives i els punts d'atenció han donat resposta a residents d'arreu de la comarca. El cicle Tastem Territori organitza un concurs de ratafia d'elaboració casolana. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juliol i les persones participants podran recollir el material necessari a l'Ateneu a l'Urgell abans de presentar el licor al novembre. Presentació dissabte a Pere Mola del llibre Esquelles sobre pastors i ramaders de Catalunya. L'obra de Jordi Nierga, amb fotografies de Martí Alvesa, recull 14 testimonis de professionals del sector ramader d'arreu del país i inaugura la col·lecció Pagesies, de l'editorial Gavarres. La tercera edició del Tabaca Film Fest tindrà lloc del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. El festival passa de 4 a 10 dies i s'hi incrementa els premis. El programa reforça el reglament amb un programa d'activitats culturals, educatives i comunitàries. L'exili, el desplaçament i el sentiment de pertinença centren la nova mostra de la sala d'exposicions del govern d'Andorra. L'exposició col·lectiva es pot visitar fins al 3 d'octubre a l'espai situat al Parc Central d'Andorra la Vella. I també l'apartat de Pirineu, el Pallars Jussà exigeix l'aturada del Plàter i reivindica la seva contribució energètica històrica. Els alcaldes aproven una sol·licitud que reclama més participació territorial i la protecció del sòl agrari. I en esports, el Cadí la Seu reforça el seu joc interior amb la incorporació de Palmyre Mbu. La jugadora francesa de 23 anys i 1,86 metres d'alçada arriba al Cedis Bàsquet després de completar dues temporades a la Universitat de Rhode Island.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La Junta Local de Seguretat de la Seu d'Urgell s'ha reunit aquest dimecres per analitzar les dades de seguretat corresponents al període interanual comprès entre el juliol de 2025 i el juny de 2026. Les xifres presentades pels Mossos d'Esquadra confirmen una reducció significativa de la delinqüència al municipi, ja que passa de 459 a 413 infraccions penals conegudes, amb un descens del 10%. La Policia Catalana conclou en el seu informe que la capital de l'Alt Urgell manté un nivell de seguretat estable. Així mateix assenyala que ha millorat lleugerament la taxa de resolució dels fets delictius, que se situa en el 70,5% davant del 64,4% del període anterior. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha afirmat que les dades d'enguany confirmen que la Seu és una ciutat segura i ho justifica assenyalant que les xifres presentades no són casuals, sinó el resultat d'un treball constant i coordinat entre la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, a més d'una aposta clara del govern per la seguretat i la convivència. Escoltem a continuació l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
2: La seguretat a la Seu va bé, en aquest sentit s'han reduït algunes de manera significativa els actes delictius, en temes tan senzills com els patinets, no? amb l'ordenança que van fer de circulació, o altres amb més incidència problemàtica, com són els furts, els robatoris amb violència, que s'han vist reduïts per la detenció i posada en presó dels més reincidents. Per tant, podem dir que estem satisfets, però això no vol dir que no hi hagi reptes a futur. Agraïm sempre la feina i, a més, la col·laboració entre totes les forces presents aquí a la Seu, i tota la feina que fan i tota la feina que han fet i que faran. Això els hem transmès de que hem de seguir, hem de continuar amb aquests reptes, sobretot és convivència ciutadana, els sorolls, aquestes molèsties que generen, i al final ens arriben moltes queixes que hem d'identificar, sobretot també en època estival, que hi ha més problemàtica en aquest sentit, més sorolls i més al final més vida al carrer, i a partir d'aquí seguir treballant, seguir intensificant, seguir en la línia bona, en la bona línia que es porta, per tal de que la Seu, que ja és una ciutat segura, que a més després d'aquesta reunió podem dir que és una, sense cap tipus de dubte, que és aquesta ciutat segura, que continuï millorant tot el que es pugui.
1: En el seu balanç ha fet incidència especialment en un descens del 38% dels robatoris amb força. En la mateixa línia s'ha manifestat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, que també ha participat en aquesta Junta Local de Seguretat. El subdelegat s'ha referit als indicadors positius com a fruit d'una feina compartida i d'una excel·lent coordinació, no només sobre el paper, sinó especialment al carrer, on s'han dut a terme operacions conjuntes entre els cossos de seguretat. L'escoltem també a continuació.
3: És una feina compartida, és una feina de l'Ajuntament, és una feina a la que s'assumen tots aquells cossos policials que tenen per objectiu atendre aquella demanda creixent de la ciutadania per unes ciutats segures. Hi ha una excel·lent coordinació entre els diferents cossos, No és només una coordinació sobre el paper, i que es demostra en aquesta reunió, sinó és una coordinació que es demostra també en el carrer. I de fet, en els últims mesos s'han portat a terme diverses operacions conjuntes entre els tres cossos, a cadascú dins del seu àmbit competencial, per continuar consolidant aquestes bones xifres i indicadors de seguretat de la Seu d'Urgell i del nostre territori.
1: Crespín ha afegit que per continuar consolidant aquestes dades s'estan reforçant les plantilles amb la incorporació de nous efectius, com 20 policies nacionals destinats recentment a la Seu.
3: Hi ha un factor important en tot això, i és que per fer efectiva una seguretat és necessari poder disposar de més efectius, no? També s'ha plantejat aquí, en el cas dels cossos que corresponen sota la meva estela de competència, com és la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, hem reforçat les nostres plantilles. Ara fa un parell de setmanes vam tenir oportunitat de donar la benvinguda a 54 nous policies nacionals vinguts a la província de Lleida, 20 dels quals estaran destinats aquí aquí. A la Seu d'Urgell, en el cas de la Guàrdia Civil, són un total de 20 agents amb diverses adscripcions territorials en el conjunt de la província. Per tant, voluntat d'impulsar aquesta política de ciutats civils segures al nostre país, la constatació efectiva i real d'aquesta coordinació policial, i el resultat és el que avui tenim al damunt de la taula, que són les xifres que s'han avaluat en aquesta Junta Local de Seguretat.
1: La reducció dels robatoris amb força suposa la millor dada del període i es concentra especialment en els robatoris en domicilis i a l'interior de vehicles, especialment les tipologies que més incideixen en la percepció de seguretat de la ciutadania. Per la seva banda, les infraccions administratives registren un increment moderat del 4,3% que els Mossos d'Esquadra atribueixen directament a l'activitat preventiva i de control desenvolupada pels serveis policials. Els cossos de seguretat han dut a terme diverses accions conjuntes com el dispositiu Campai, un operatiu específic per combatre la multireincidència. La policia municipal ha desenvolupat 8.270 serveis durant l'any 2025, amb una activitat marcadament orientada a la proximitat i a la protecció de les persones. En l'àmbit de la seguretat viària destaquen especialment els 1.126 serveis de protecció escolar que garanteixen diàriament la seguretat dels infants en els accessos als centres educatius del municipi. La gestió activa de l'espai públic s'ha traduït en 448 actuacions de control d'estacionaments indeguts, 370 serveis de grua i 222 actuacions de regulació del trànsit orientades a garantir la fluïdesa de la circulació i l'accessibilitat als carrers de la ciutat. En l'àmbit assistencial, el cos ha dut a terme 1.067 actuacions d'atenció directa a la ciutadania i ha gestionat 7.044 trucades al telèfon d'emergències de la policia. Al respecte, l'alcalde Barrera ha exposat que darrere de cada xifra hi ha persones i ha assenyalat que els més de 1.000 serveis de protecció escolar signifiquen que cada matí hi ha gent vetllant perquè els nostres infants arribin segurs a l'escola. Les dades demogràfiques presentades situen la població censada de la Seu en 13.695 persones a data de juliol de 2026, amb un increment de 246 persones respecte a l'any anterior i de prop de 1.200 des de 2024. Es tracta del màxim històric de la sèrie estadística 2004-2026 i consolida una recuperació demogràfica sostinguda des del mínim registrat el 2018. Els informes presentats a la Junta Local de Seguretat coincideixen a assenyalar que la gestió de les molèsties veïnals continua encapçalant les demandes d'actuació adreçades a la policia municipal. Es tracta, per tant, de la principal preocupació quotidiana expressada per la ciutadania i d'un dels eixos centrals de treball del govern municipal, segons ha justificat Joan Barrera. En aquest sentit, el repte més rellevant és fer compatible una oferta d'oci nocturn viva i de qualitat amb el dret al descans dels veïns i veïnes. L'Ajuntament de la Seu planteja un diàleg amb el sector per establir una interlocució estable amb els titulars dels establiments d'oci nocturn i amb les associacions de veïns, acordar mesures de gestió dels accessos, dels horaris de sortida i de la dispersió del públic a la via pública. Una altra base de treball és tenir el marc normatiu actualitzat amb el desplegament dels instruments de la nova ordenança de civisme i convivència, que ha de dotar els serveis municipals d'eines més àgils i proporcionades per prevenir i corregir les conductes que afecten el descans veïnal. L'alcalde de la Seu explica que volem una Seu viva, amb una oferta d'oci que doni resposta al jovent i que faci de motor econòmic per al comerç i la restauració. Però aquesta vitalitat mai no pot anar en contra del dret al descans de les persones que viuen al centre de la ciutat. També pel que fa a seguretat viària, el govern municipal, que encapçala Joan Barrera, considera que la transparència en la presentació de les dades és un requisit indispensable de la seva responsabilitat davant la ciutadania. Per aquest motiu, juntament amb els resultats positius, ha puntualitzat allò que els informes tècnics identifiquen com a principal repte i sobre el qual ja s'està actuant. En aquest sentit, les dades de la policia municipal reflecteixen un increment dels accidents de trànsit en nucli urbà, que se situen en el 48, 20 més que l'any anterior, amb 31 víctimes, 25 ferits lleus i 6 ferits greus, i 7 atropellaments. L'informe policial qualifica aquesta evolució d'empitjorament greu de la seguretat viària al municipi. El govern municipal assumeix aquesta dada com a prioritat d'actuació. L'Ajuntament es troba a l'espera del nou pla de seguretat viària redactat pel Servei Català de Trànsit, que permetrà desplegar les mesures correctores necessàries. Cal assenyalar també que els robatoris amb violència o intimidació han passat de 5 a 10 fets. Tot i que el volum absolut continua sent reduït, el govern municipal mantindrà una vigilància específica sobre sobre aquest fenomen en coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra. 7 dels 2 casos registrats s'han resolt amb detencions. L'escola de futbol Urgell i la Edford serà la pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell 2026. Així ho ha anunciat l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, que han donat a conèixer aquest dimecres la programació completa de la celebració, que tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. La Festa Major d'enguany ofereix un programa format per 90 activitats adreçades a tots els públics, repartides en 11 espais diferents de la ciutat. Música, cultura, tradicions i activitats familiars ompliran durant 5 dies els carrers i places de la ciutat. Durant la presentació, l'alcalde ha agraït la tasca de la regidora de festes, Cristina Moreno, i de totes les persones que han treballat per fer possible la celebració. L'edició d'enguany reforça el compromís de l'Ajuntament amb l'accessibilitat i la inclusió. Com a principal novetat, els concerts dels Catarres i de Tallets comptaran amb servei d'interpretació en llengua de signes, gràcies a la col·laboració amb l'empresa En Bucle, per facilitar que les persones sordes també puguin gaudir dels espectacles. També es mantenen les franges d'atraccions en silenci al recinte firal del pàrquing del Doctor Piró, el diumenge i dimarts de 6 a 8 del vespre, pensades per a persones amb hipersensibilitat sensorial. A més, entre les novetats destaca el retorn del correaigua, activitats de realitat virtual al centre cívic, la nova ubicació d'una part de la venda ambulant al carrer de Sant Josep de Calassanç per donar resposta a l'augment de parades, així com la incorporació d'una nova xaranga, la salsa rosa, dins la programació festiva. El pregó de la Festa Major, un dels plats forts de la celebració, anirà a càrrec de l'Escola de Futbol Urgell a la Edford, en reconeixement als seus 30 anys de trajectòria formant infants i joves de la ciutat i fomentant els valors de l'esport. Ens explica l'alcalde urgellenc Joan Barrera.
2: Primer de tot, a part de, com ja hem dit i ja hem anunciat, els caps de cartell, que són els Catarres i els Tiets o els Tallets, el que volíem anunciar és el pregó, que és la part, una de les parts principals, i que enguany ho farà l'escola Edford, l'escola Orgèlia, l'escola de futbol, que enguany fa 30 anys i que, a més, és el club esportiu amb més esportistes de tota la Seu. Per tant, hem pensat que l'Edford faci aquest pregó, no només per l'esport i pels 30 anys, sinó pels valors i al final la feina que fa d'una manera inclusiva, d'una manera igual per a tothom, i una manera inculcant aquests valors de l'esport que sempre són els que ens han de guiar a tothom.
1: En el mateix sentit, Joan Barrera destaca que aquesta vol ser també una festa major inclusiva.
2: Una festa major inclusiva. Nosaltres estem treballant amb el Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat des de fa anys, i enguany hem volgut fer gestos per tal de que la festa major sigui més accessible i més inclusiva per a tothom. I per tant, quant a la música, hi haurà de l'empresa En Bucle, hi haurà un servei d'interpretació de signes per a persones sordes als dos grans cursets de la carpa, no? Que són, com deia, els Catarres i els Tallets, i per tant, perquè tothom tingui un espai i tothom pugui gaudir-ne d'aquests dos grans esdeveniments dintre de la Festa Major. I evidentment també mantenim el compromís amb les persones amb hiperatenció sensorial, amb les atraccions en silenci. El doctor Peiró, el diumenge i dimarts de 6 a 8. ¿Vale? És un tema que ja vam començar i que seguirem, i que segur que hi ha molt camí per recórrer, i que s'haurà d'anar treballant les diverses festes majors dels propers anys.
1: En total s'han programat 90 activitats, ens explica la regidora Gemma Tó.
4: Enguany, la programació, hi haurà 90 activitats. Aquestes 90 activitats les podem diferenciar en diferents àmbits, en l'àmbit esportiu, en l'apartat musical, en el de cultura i tradicions, i el de l'espai, diguéssim, per més joves i famílies.
1: Igualment, hi haurà 10 espais on es programen activitats.
4: Destacar que actualment, que enguany, per la Festa Major tindrem més de 10 espais on passaran totes aquestes activitats, però seria l'Espai Casetes, el pàrquing del Doctor Peiró, la plaça Catalunya, la plaça dels Oms, la plaça de les Monges, la plaça Patalín, la plaça Joan Sansa, el Parc del Segre, el carrer de Santa Maria, el Palau d'Esports i Zona Esportiva, i el centre cívic.
1: Com és habitual, les jornades prèvies al començament oficial de la Festa Major també inclouran diverses propostes. El Servei d'Esports donarà el tret de sortida amb la cursa d'orientació i a la plaça dels Oms acollirà una nova sessió del cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Balandrau, Ben Salvatge. El dijous 27 arribarà una de les cites més esperades, el Teatre de Festa Major, que enguany comptarà amb Pep Plaza, que presentarà l'espectacle El Substitut. També hi haurà el concert familiar dels superherois pensat per al públic infantil. Tal com es va anunciar el passat mes de juny amb la presentació del cartell oficial, els grans concerts d'aquesta edició estaran encapçalats pels grups Els Catarres, que actuaran el dissabte 29, i Detallets, que ho farà la nit sense fi el dilluns 31. L'oferta musical es completa amb propostes per a tots els gustos i edats. La plaça Catalunya continuarà sent l'espai dels grans orquestres amb actuacions de l'Orquestra Maravella i la principal de la Bisbal, així com les habaneres amb les Anxovetes. També figura el tribut a Queen, The Show Must Go On, que toca la nit el dissabte. El seu rock, el seu electrònic, la música folk, el cant coral, la batucada tambuca i diferents actuacions de grups locals i interculturalitat. De la proposta del sentiment de Festa Major ens en parla l'alcalde Joan Barrera.
5: Perquè més enllà de la Festa Major i de ser una festa, que sempre a vegades s'utilitza la paraula festa com a una paraula despectiva, hem de dir que la Festa Major és un acte d'orgull, d'orgull de ciutat, d'orgull de ser de la Seu, de tornar-se a reunir tothom, de compartir aquests moments de persones que no hi viuen a la Seu i que pugen només per aquesta festa i que, per tant, doncs, prenguem-nos aquesta festa d'una manera, com sempre fem, lúdica i orgullosa de formar part d'aquesta gran ciutat que al final doncs, portem tots al cor.
1: La programació s'estendrà per un total d'11 espais de la ciutat. L'espai Casetes tornarà a ser el punt neuràlgic dels grans concerts nocturns, que comptarà amb 100 caravanes, mentre que la plaça Catalunya acollirà els balls i les actuacions de les orquestres. La plaça dels Oms concentrarà els actes més institucionals i de cultura popular. La plaça de Joan Sansa, el Parc del Segre i la plaça de les Monges es convertiran en els principals espais familiars amb tallers, espectacles de circ, jocs, ludoteca i activitats infantils. El carrer de Santa Maria tornarà a ser el punt del seu folk, mentre que el Palau d'Esports, la zona esportiva i el centre cívic El Passeig acolliran les activitats esportives, el teatre i les propostes de les noves tecnologies. La Festa Major continuarà mantenint els seus actes més emblemàtics, com el Ball Cerdà, la Cercavila Gegantera, el Correfoc, les sardanes, el seu folk, les habaneres, el teatre, el cinema a la fresca i els espectacles de circ. L'esport torna a tenir un paper destacat amb una desena de propostes. Les parades d'artesania i alimentació s'instal·laran al passeig de Joan Brudieu del 28 d'agost a l'1 de setembre, mentre que les atraccions tornen a situar-se al pàrquing del Doctor Piró. Finalment, recordar que els assajos del Baix Cerdà tindran lloc del 24 al 28 d'agost a l'escola Pau Claris, distribuïts per franges d'edat. Les inscripcions per al concert familiar, el teatre, la guarrincama i altres activitats ja estan obertes, mentre que les activitats esportives s'obriran el dia 1 d'agost. La Festa Major del barri de Santa Madalena de Sant Urgell se celebra del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina activitats culturals, lúdiques, musicals i tradicionals. Les propostes es desenvoluparan al llarg de 5 dies, inclouran tallers, cinema, concerts, àpats populars, activitats familiars i actes de cultura popular. La programació va començar ahir dimecres amb un taller ceràmic a càrrec de Carla Garrido i la projecció de la pel·lícula Boris Skozirev, l'estafador que va ser rei. Pel que fa a divendres, està previst un campionat de botifarra a 6:45. Posteriorment, ja a les 9, se celebrarà una botifarrada i sopar popular a la plaça amb inscripció prèvia obligatòria. La jornada continuarà amb el concert d'habaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma a les 10 i la sessió de nit jove a partir de la mitjanit amb Dirty Blonde i DJ Chemical. Ens explica la presidenta de l'Associació Cultural del barri de Santa Madalena, Eva Viaplana.
6: Ja és de sempre que tenim habaneres a Santa Madalena i Arrels de la Terra Ferma són un grup que venen cada any, que ens agraden molt. Ells estan molt contents de poder venir i la gent de Santa Madalena els espera cada any amb ganes.
1: Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de gegants i la festa de l'escuma. A 12:45 a la tarda hi haurà inflables d'aigua i berenar. A les 5, per acabar la jornada, el gran ball de Festa Major. A 12:45 comptarà amb les actuacions del duo Láser 7 de Copes i DJ Elder Barroso.
6: Ja van venir l'any passat i aquest any doncs els hem tornat a demanar si volien venir. Ells estan encantats de venir i així ens despertem una mica al barri i després continuem amb el dia d'aigua, amb la calor que farà, pues, comencem al matí amb la festa de l'escuma. Esperem que, bueno, com cada any, els inflables agraden molt i és una proposta que ens va anar molt bé des del primer moment i ens agrada molt perquè amb aquestes calors, doncs que millor que passar una tarda d'aigua a la plaça i després el berenar de xocolata i coca, com cada any a càrrec dels veïns i veïnes del barri. És una xocolata que fem nosaltres i és una coca que ve de l'original, del Mos.
1: Jo havia planat fer referència a la visita al barri de la colla de Gegantes i Grallers de la Seu d'Urgell i també parla de les propostes, també dissabte nit, tres propostes musicals.
6: Esperem que acabi tard i que acabi bé. Aquest any, per primera vegada, tenim tres propostes diferents per tres moments diferents. Entenem que el primer pas, el primer ball és el de la gent gran, on puguin tenir els seus passodobles, les seves músiques de sempre, i per això hem portat Duo Láser. De segon tenim set de copes, que els vam conèixer l'any passat a la festa del carrer Major. Ens van agradar i vam decidir doncs, que tornin. I després, a última hora, doncs, DJ Elder Barroso, que ja va estar punxant a la nit tecno que hi va haver aquí a la set.
1: La festa es tancarà diumenge amb una missa i un vermut a la plaça de l'Església. A les 12, finalment, al vespre, dels quarts de 8, es farà una ballada de sardanes amb la participació de l'associació Amics de la Sardana de la Seu. El Servei de Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell va atendre 327 persones durant el procés de regularització extraordinària de persones migrades impulsat pel govern espanyol, que va estar actiu entre el 10 d'abril i el 30 de juny. Durant aquest període es van programar sessions informatives a la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà, a més de punts d'informació i assessorament per aclarir dubtes sobre els tràmits i la documentació necessària per a la regularització. En els tres llocs habilitats es va donar resposta també a persones residents en altres municipis de la comarca.

I també en l'apartat local, el Cicle d'Estem Territori organitza el seu primer concurs de ratafia d'elaboració casolana amb l'objectiu de distingir la millor proposta presentada segons criteris de tast com el gust, l'aspecte visual, l'olfacte i la sensació final. L'activitat està oberta a qualsevol persona major d'edat i cada participant podrà presentar una única mostra. Les inscripcions es poden formalitzar fins dissabte vinent, dia 25 de juliol, amb un mínim de 5 participants perquè el certamen es dugui a terme. L'organització facilitarà a cada concursant una ampolla de vidre transparent unificada amb el seu tap, un sobre i el full de participació. Aquest material es podrà recollir del 29 al 31 de juliol de 8 a 9 del vespre a l'Ateneu a l'Urgell. Les mostres s'hauran de lliurar els dies 19, 20, 25, 26 i 27 de novembre. També al mateix local ubicat al carrer de Capdevila, número 6 de la Seu d'Urgell. Les bases especifiquen que cada ampolla haurà d'anar acompanyada d'un sobre tancat amb les dades identificatives del participant, la relació de plantes i ingredients utilitzats, una declaració responsable conforme a les ratafies d'elaboració casolana i pròpia i la signatura del concursant. Els licors no podran portar cap element identificatiu visible, ja que aquest fet comportarà l'exclusió dels concursants. Les ratafies admeses seran avaluades per un jurat format per a persones especialistes vinculades al món de la gastronomia, que es reunirà durant la primera setmana de desembre per escollir la proposta guanyadora. El periodista Jordi Nierga presentarà dissabte vinent a Peramola el llibre Esquelles, el primer volum de la nova col·lecció Pagesies de l'editorial Gavarres. L'obra, que recull 14 testimonis de pastors i ramaders de diferents comarques catalanes, es donarà a conèixer a Cal Rosill a les 6 de la tarda. L'autor estarà acompanyat per la Llangrill, una de les protagonistes, Josep Maria Urrit, pagès de Cal Àngel, i Àngel Madrià, director d'editorial Gavarres. El llibre compta amb fotografies de Martí Alvesa i presenta perfils de professionals de diverses generacions i models de producció procedents de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, l'Empordà, el Lluçanès, la Noguera, el Vallès Oriental i Osona. Entre els entrevistats hi ha, a més de l'Alt Urgellenca, la Llangrill, la Cerdana Teresa Torner i el Pallarès Jordi Navarra, hi apareixen Jordi Font, Brigitte Garolera, Marc August Muntanya, Toti Juanola, Víctor Rojas, Imma Puigcorbé, Abel Peraire, Jordi Terès, Josep Maria Sauri, Mireia Colonques i Guillem Pastoret. El volum ofereix un conjunt de relats centrats en les experiències personals dels protagonistes i la seva manera d'entendre l'ofici, els animals i el territori. Pirineu.

0: La tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, se celebrarà enguany, del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. L'esdeveniment organitzat per l'associació Gat Negre l'han presentat aquest dimarts el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Baix Pallars, Anna Sentinella, una de les directores del festival, Ivana Minyo, la directora del Museu de Gerri, Aroa Ferran, i membres de l'organització, Gisela Arnau i Laia Gabriel. A l'acte també hi han assistit el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre. El festival presenta diverses novetats, com per exemple que se n'amplia la durada de 4 a 10 dies, tal com ha explicat Ivana Minyo. L'escoltem a continuació.
1: Creixem en dies. Creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, perquè clar, de 4 a 10 dies passem a 10 dies i òbviament els farcim d'activitats més enllà del cinema, però que dialoguen amb el cinema. Creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori. Són punts que sempre han estat troncals del festival.
0: Per la seva banda, Agustí Jiménez ha destacat que el Tabaca Film Fest és un magnífic exemple de com la cultura es converteix en una eina de dinamització del territori, ja que amb una proposta única centrada en el cinema mitològic situa el Pallars i el Pirineu al mapa cultural internacional i demostra que els nostres municipis estan plenament preparats per acollir esdeveniments innovadors de qualitat i amb capacitat d'atraure talent i públic d'arreu del món.
2: El Tabaca Film, com ja hem parlat altres vegades, és un magnífic festival dintre, enclavat amb la cultura, que converteix això, com ja dèiem, en una eina de dinamització del territori molt important.

0: i que situa el Pallars i el Pirineu en un mapa cultural internacional i que demostra que els nostres municipis estan plenament preparats per acollir aquests esdeveniments de nivell i de capacitat d'atreure aquest talent que tenim aquí a les nostres terres i projectar-lo arreu del món, i que més que fer-lo dintre d'un entorn com el que podreu veure. També destacar l'aposta per l'enferm per aquest festival, no? Perquè per poder continuar creixent sense perdre les seves arrels ni ampliar en la programació com fan, incorporant un programa educatiu propi i connectant el cinema amb la memòria i el patrimoni d'aquesta comunitat local, com havia comentat abans.
1: En la seva intervenció, Anna Sentinella i Aroa Ferran han coincidit en assenyalar que el festival ajudarà a connectar històries i sensibilitats i a donar visibilitat al municipi des del punt de vista patrimonial. La sala exposicions del Govern d'Andorra presenta la mostra col·lectiva Entre dos mons, que es podrà visitar fins al 3 d'octubre a la sala ubicada al Parc Central d'Andorra la Vella. L'exposició, impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb la col·laboració de l'Ambaixada de França a Andorra, reuneix l'obra d'una dotzena d'artistes vinculats a Occitània i proposa una reflexió al voltant de l'exili, el desplaçament, la migració, la transmissió cultural entre generacions, la memòria familiar i el sentiment de pertinença. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Monell, ha destacat durant la inauguració d'aquest dimarts que Entre dos mons camins recorda que la cultura té la capacitat d'apropar-nos a experiències universals com el desplaçament, la memòria o la construcció de la identitat. La proposta convida a reflexionar sobre allò que compartim com a societat i sobre la riquesa que aporten les trajectòries vitals diverses. La mostra respon a la voluntat del Ministeri d'oferir al públic mostres de creació contemporània que interpel·lin els grans reptes i les qüestions socials del nostre temps. Arriba a Andorra després de passar pel Festival Anual de Creació Contemporània de Tolosa, Le Nouveau Printemps, i s'ha organitzat en col·laboració amb Lió Comun, Erdimidi i Documents d'Artistes d'Occitània. I també l'apartat de Pirineus, alcaldes del Pallars Jussà han aprovat per unanimitat un document que exigeix l'aturada del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el Plater, i reivindica la seva contribució energètica històrica. La sol·licitud reclama més participació territorial i la protecció del sòl agrari. El document argumenta que el projecte actual s'ha elaborat des d'una perspectiva centralitzada i sense comptar amb un procés previ de participació territorial real. Per aquest motiu, els agents de la zona reclamen una planificació que respecti la realitat socioeconòmica i la capacitat de càrrega del territori pirinenc. Un dels eixos de la protesta és recordar que el Pallars Jussà fa més d'un segle que contribueix de manera ininterrompuda a la producció energètica de Catalunya a través d'infraestructures hidroelèctriques. Segons assenyalen els signants, aquesta servitud històrica ja suposa milers d'hectàrees dedicades a la generació d'energia, motiu pel qual consideren inacceptable suportar una nova pressió que dupliqui els costos ambientals. A més, el sector primari adverteix que necessita totes les hectàrees de sòl agrari i de pastures disponibles per garantir la sobirania alimentària, evitar incendis forestals i assegurar el relleu generacional al món rural. La pèrdua d'aquestes terres a causa d'infraestructures fotovoltaiques o eòliques a gran escala suposaria un cop irreversible per l'economia local. Ajuntaments, entitats empresarials, organitzacions agràries i representants de la societat civil han presentat la petició de manera conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè paralitzi la tramitació del document a la comarca i obri una negociació específica amb el territori.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: I a l'apartat d'agenda, a la nostra web, que és la vostra, a www.radio.cat/agenda, d'entrada destaquem la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats de l'Alt Urgell 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu d'Urgell i l'Alt Urgell per a infants i joves, propostes, més d'una seixantena de lleures esports adreçades a infants a partir de 3 anys i també joves. Destaquem també els cursos i tallers del Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell i la proposta de bibliopiscines, aplecs, documents, activitats i tallers a les piscines serveis municipals. També la informació sobre els ajuts per a la promoció del municipi fins al 31 de juliol, l'espai de joc fins al 5 de setembre o el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis Estamariu i Bescaran que impulsa la Fundació Planescors. També doncs podeu consultar el seguit de visites programades, visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà d'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat, i les visites guiades a l'Espai Dinosfera de Coll de Nargó. Pel que fa a les propostes més immediates, n'han parlat també els informatius, destaquem la Festa Major de Santa Madalena, com en continue després que va començar ahir dimecres, aquest divendres 24 a les 7 amb un campionat de botifarra, a les 9 sopa de botifarrada a la plaça, a dos quarts de 11 concert d'habaneres i ja a les 12 nit jove amb Dirtiplan i Xèmica. El detall de les activitats també en aquest apartat d'agenda. També destaquem la Festa Major de Travesseres a partir d'avui mateix, dia 23, dijous a les 11 a nit, amb nit de mariachis, rancheres i corridos i ball amb Mensajeros de Mèxico i Margarita Torné, activitats al llarg de la setmana i cap de setmana, divendres, dissabte i també diumenge. També avui comença la Festa Major de Coll de Nargó a partir de les 7, lectura d'un herbari poètic, i a les 11, festa hawaiana a les piscines municipals, activitats divendres, dissabte i diumenge. I aquí a la Seu, dijous 23, a les 8, vespreig de circ amb Street Sale a la plaça dels Monges, una proposta que organitza l'àrea de cultura de la Seu. El destacat de la setmana passa per la trobada amb els acordistes del Pirineu a partir del divendres 24 a les 12. En parlem avui a l'entrevista al Cartell de Manta amb Artur Blasco i Cati Plana. I pel que fa a l'agenda la podeu consultar a www.radiosu.cat/agenda.

I pel que fa als esports, el Cadí La Seu ha reforçat el seu joc interior amb la incorporació de jugadora francesa Palmyre Mbu, que arriba al Cedis després de completar dues temporades a la Universitat de Rhode Island, on ha experimentat una clara progressió fins a convertir-se en una de les referències de l'equip. La darrera temporada va registrar una mitjana de 10,8 punts, 5,8 rebots i 1,6 taps per partit, unes xifres que li van valer la inclusió al Third Team All-Atlantic 10. Abans de fer el salt al bàsquet universitari nord-americà, Mbu es va formar al Roig Bendy, club amb el qual va debutar a l'Eurocup Women. Paral·lelament, també ha estat internacional amb les seleccions franceses de formació representant França en els campionats d'Europa U16, U18 i U20. Als seus 23 anys i amb 1,86 metres d'alçada, el Cadí La Seu suma una interior amb experiència internacional, capacitat d'aportar solidesa sota els cèrcols i una trajectòria marcada per una evolució constant tant al bàsquet francès com a la NCAA. El conjunt orgillenc ja té pràcticament definida la plantilla de nova temporada, que compta amb 6 fitxatges i 5 jugadores que continuen. De moment la conformen, a més de Palmyre Mbu, les bases Alessandra Orsili, Marina Vinyoa i Paula Suárez, les escortes Laia Reventós i Lexi Donarski, les ales Anna Palma i Marta Morales, i les pivots Nani Aré, Marina Mata i Lina Sontag. També hi ha novetats al cos tècnic, en què continua com a primer entrenador Pepe Vázquez, fitxat al final de la darrera temporada i que ha aconseguit la permanència, però que canvia la resta d'estaf. El nou entrenador assistent serà Sergi Curto, prominent del Boet Mataró, mentre que la lleidatana Judit Vilallonga serà la nova preparadora física i David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xavi Calm, que enguany ha tancat una etapa de més de 20 anys al Cedis. Es preveu que l'equip comenci la temporada, en aquest cas pretemporada, a final d'agost, i al llarg del setembre disputarà alguns partits amistosos, a més del primer títol oficial en joc, la Lliga Catalana Femenina 2026.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I pel que fa a la situació general del temps, durant el matí, cel serè o poc ennuvolat en general, llevat del litoral sud, on es mantindrà entre mig i molt ennuvolat per núvols baixos que s'aniran trencant cap al migdia. A la tarda, núvols d'evolució al Pirineu que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, especialment al sector oriental de la Serralada. A la tarda no es descarta algun ruixat feble i aïllat al sector oriental del Pirineu, així com al massís del Port. La precipitació acumularà quantitats entre impreciables i minces en general. La temperatura màxima serà lleugerament o moderadament més alta a l'interior de les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Pirineu i el Prepirineu. Es podran assolir puntualment els 42 graus a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La visibilitat serà bona en general, es mantindrà la pols en suspensió. Repassem les temperatures a aquesta hora a través del mapa d'estacions automàtiques. La temperatura a l'estació Bellestar és de 22,8 graus, 23,3 a Organyà, 25,6 a Oliana, 24,7 a Tremp, 24,3 a la Pobla Segur, 20,3 al Pont de Suert, 21,6 a Sort i 21,9 a Viella. Temperatures més baixes a les estacions automàtiques repartides als cims del Pirineu, a Certascan a 2.400 metres, 18,2 graus, 17,7 a Bonaigua, 2.200, 17,7 al Lac Redon a 2.245, 17,9 a Sasseuba a 2.223 metres. A la mateixa alçada amb el Niu, 20,2 graus, 19,9 a Das, a l'aeròdrom de Das, i 19,6 a l'estació automàtica de Prat d'Aguiló, a la cara nord del Cadí, a 2.145 metres. Informació del temps que ampliarem a partir de les 11 amb la informació que ens facilita el meteoròleg, l'home del temps de Radio Seu, Néstor Gómez. Tot just en un minut i escaig arribem a 3:15 del matí. Són les 9:43 minuts. Fins aquí l'informatiu d'aquesta franja horària, el primer del dia. Més informació en cada butlletí a les 10, 11, 12 i un destacat ja a partir de la 1. I tota la informació, com sempre, a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat, també als perfils de Radio Seu, a X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic, i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris, i va obligar a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús, i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat, amb 15 antecedents, també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatges podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu com tal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit, també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant, i volíem dir, el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11:03. La Junta Local de Seguretat de la Seu d'Urgell s'ha reunit aquest dimecres per analitzar les dades de seguretat corresponents al període interanual comprès entre el juliol de 2025 i el juny de 2026. Les xifres presentades pels Mossos d'Esquadra confirmen una reducció significativa de la delinqüència al municipi, ja que es passa de 459 a 413 infraccions penals conegudes amb un descens del 10%. La Policia Catalana conclou en el seu informe que la capital de l'Alt Urgell manté un nivell de seguretat estable. Així mateix assenyala que la millor ha estat, pel que fa a les dades, la taxa de resolució dels fets delictius, que se situa en el 70% davant del 68% del període anterior. L'alcalde urgellenc Joan Barrera ha afirmat que les xifres confirmen que la Seu és una ciutat segura i ho justifica assenyalant que les xifres presentades no són casuals, sinó el resultat d'un treball constant i coordinat. Sobretot, fa incidència especial en un descens al 38% dels robatoris amb força. Un govern municipal, el de la Seu, que situa ara la convivència ciutadana i seguretat viària com a prioritats d'actuació immediata. L'escola de futbol Orgelia Edford serà la pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell. El programa festiu inclou 90 activitats, millores en l'accessibilitat com la llengua de signes als grans concerts i el reconeixement als 30 anys de l'escola de futbol local. L'alcalde ha agraït la tasca, d'altra banda, en la presentació del programa de la regidora de festes, Cristina Moreno, i de totes les persones que han treballat per fer possible la celebració. La festa del barri de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell se celebrarà fins diumenge amb un programa que combina activitats culturals, lúdiques, musicals i tradicionals. Les propostes es desenvolupen al llarg de 5 dies, inclouen tallers, cinema, concerts, àpats populars, activitats familiars i actes de cultura popular. Una programació que ha començat aquest dimecres amb un taller de ceràmica i la projecció de la pel·lícula Boris Esko-Sirev, l'estafador que va ser rei. Pel que fa divendres, està previst un campionat de botifarra i posteriorment una botifarrada i sopar popular amb inscripció prèvia obligatòria. La jornada continuarà amb el concert d'havaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma a les 10 i la sessió de nit jove a partir de la mitjanit amb Dirty Blunt i DJ Chemical. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de gegants i la festa de l'escuma. A la tarda hi haurà inflables d'aigua i berenar. Per acabar la jornada, el Gran Ball de Festa Major comptarà amb les actuacions del duo Láser, Set de Copes i el DJ Helder Barroso. La festa es tancarà diumenge amb una missa i un vermut a la plaça de l'Església. Finalment, al vespre es farà una ballada de sardanes amb la participació de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. El cicle Tastem Territori organitza un concurs de ratafia d'elaboració casolana. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juliol i les persones participants podran recollir el material necessari a l'Ateneu a l'Urgell abans de presentar el licor al novembre. Les ratafies admeses seran avaluades per un jurat format per persones especialistes vinculades al món de la gastronomia. I el Servei de Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell va atendre 327 persones durant el procés de regularització extraordinària de persones migrades impulsat pel govern espanyol, que va ser actiu fins al dia 30 de juny. Durant aquest període es van programar sessions informatives a la Seu, Oliana i Organyà, més de punts d'informació i assessorament per aclarir dubtes sobre els tràmits i la documentació necessària. En els tres llocs habilitats es va donar resposta també a persones residents en altres municipis de la comarca. En Més Pirineu parlem de la tercera edició del Tabaca Film Fest. Tindrà lloc del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. El festival passa de 4 a 10 dies i se n'incrementen els premis. El programa reforça l'arrelament amb un programa d'activitats culturals, educatives i comunitàries. La sala d'exposicions del Govern d'Andorra presenta la mostra col·lectiva Entre dos mons, que es podrà visitar fins al 3 d'octubre a la sala ubicada al Parc Central d'Andorra la Vella. L'exposició, impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb la col·laboració de l'Ambaixada de França a Andorra, reuneix l'obra d'una dotzena d'artistes vinculats a Occitània i proposa una reflexió al voltant de l'exili, el desplaçament i la migració, la transmissió cultural entre generacions, la memòria familiar i el sentiment de pertinença. En esports, el Cadí La Seu ha reforçat el seu joc interior amb la incorporació de la jugadora francesa Palmir Mbu, que arriba al Cedis Bàsquet després de completar dues temporades a la Universitat de Rhode Island, on ha experimentat una clara progressió fins a convertir-se en una de les referències de l'equip. La darrera temporada va registrar una mitjana de 10,8 punts, 5,8 rebots i 1,6 taps per partit. Les xifres avalen la seva trajectòria i aquestes xifres li van valer també la inclusió al Third Team Atlantic 10. Abans de fer el salt al bàsquet universitari nord-americà, en Bu es va formar al Roche Vendée, club amb el qual va debutar a l'Eurocup Women. Paral·lelament, també ha estat internacional amb les seleccions franceses de formació, representant França en els campionats d'Europa U16, U18 i U20. Als seus 23 anys i amb 1,86 metres d'alçada, el Cadí La Seu suma una interior amb una experiència, diuen, internacional, capacitat per abordar i aportar solidesa sota els cèrcols i una trajectòria marcada per una evolució constant tant al bàsquet francès com al bàsquet universitari nord-americà. Fins aquí aquest butlletí de les 11. Parlem ara del temps.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: Bé, el que fa al temps, el primer que s'ha de fer és una crida a la precaució pel màxim risc d'incendi forestal d'aquesta jornada, un màxim risc d'incendi que es preveu que s'allargui fins el cap de setmana. Avui, major risc d'incendi forestal, com dèiem, arreu, per la combinació de calor i baixa humitat, temperatures que aniran baixant els pròxims dies, però el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana amb una entrada del vent que dificultarà la situació en alguns punts de Catalunya. Els agents rurals han ampliat ja les restriccions d'accés a espais naturals que passen de 5 a 7. Entre aquests espais naturals hi ha la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. Així mateix es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 73 municipis de 13 comarques de Catalunya i el nivell 3 per perill molt alt a 474 municipis de 37 comarques, entre les quals hi ha l'Alt Urgell. De cara a aquest dijous, increment significatiu, doncs, d'aquest perill d'incendi forestal. Pel que fa a la predicció general, durant el matí cel serè o poc ennuvolat en general, llevat del litoral. Pel que fa a partir de mitja tarda, ja poden tornar-se a formar alguns núvols al sud, tot i que aquests núvols poden ser d'evolució a l'extrem nord del Pirineu i poden deixar el cel entre poc i mig ennuvolat, especialment al sector oriental de la Serralada. Temperatura màxima lleugerament o moderadament més alta a l'interior, pel que fa al Pirineu i al Prepirineu. Es poden assolir, atenció, puntualment els 42 graus a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I pel que fa a les temperatures, la temperatura màxima ahir es va observar a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, amb 38,7 graus. Pel que fa a les temperatures al Pirineu, a la Seu es va assolir els 36,7 graus. A Sant Romà d'Abella, com dèiem, 38,7. A Viella, 33,7. Al Pont de Suert, 35,8. A Puigcerdà, 34,1 graus. Aquest l'apartat del temps del nostre butlletí de les 11. Tornarem amb la informació a les 12 del migdia. Molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745 i també al web vidresfermin.com.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens amb Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell, telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermín.com.
1: Radio Seu 107.2 FM.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt ràndom i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Molt bon dia, benvinguts al programa Carretera i Manta de Ràdio Seu. Ens podeu seguir al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Com cada dia, avui també dijous, dia 23 de juliol, passen tot just 6 minuts de 11:45 del migdia. Ens serà el programa, com sempre, doncs, recordant quin és el guió d'aquest programa concurs. D'entrada, una incògnita. Avui estem buscant un poble del Pirineu, com cada dijous. A continuació, una entrevista avui per donar a conèixer la 51a edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. I més enllà, també, com cada dia, les preguntes breus. Un programa que feu vosaltres trucant al 973-36-06-17, telèfon de Ràdio Seu, i també als nostres patrocinadors aquest any 2026, Cadi Tours, la Casa del Matalàs, Menja la L'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000 i App Now. Recordar que la nostra web, que és la vostra, hi podeu consultar el seguit de premis que hem anat donant aquestes 4 setmanes anteriors, i és que aquesta ja visquem la 5a setmana d'aquesta 31a edició del programa concurs Carretera i Manta. Us parla Pep Graell, perquè aquesta setmana l'Ignasi Herrera, el conductor, presentador, director d'aquest programa, està de festa, està de vacances, un programa que és possible també gràcies a la feina de la Marta Pujanté i l'Aleix Godinho, i també de la mà de la Sílvia Erce. Des de 11:45 i fins a la 1 pel 107.2 de la FM, també a radioseu.cat. 93-36-06-17. Encetem aquí, doncs, el programa aquest dijous bonic, rebonic, dia 23 de juliol. Passen 8 minuts de 11:45. Escoltem la sintonia aquest any 2026 de la mà dels nostres amics de l'Orquestrina Trama. És el pas doble de muntanya que ens acompanya en aquesta nova edició, la 31a del Carretera i Manta. Ens pot trucar ja al 973-36-06-17. Avui, a la incògnita, estem buscant un poble del Pirineu.

0: I avui, com que ens acaben d'arribar, us volem regalar tot el seguit de premis commemoratius d'aquest any 2026 que doncs, hem fet aquí a Ràdio C. Una tassa preciosa, molt bonica, també una bossa per anar a comprar i un boli llapis d'aquests interminables. Si el voleu, és tan fàcil com trucar al 93360617. Encantats també de saludar-vos si veniu aquí als estudis de Passeig del Parc 16 i 18. I tenim una primera trucada aquest dijous. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
0: Montse Díaz, benvinguda, com estem?
1: Bien, con mucha calor.
0: Amb molta calor, tot i que aquesta hora encara més o menys la podem suportar. Avui serà el darrer dia, pel que explica el món del temps, en què tindrem tantíssima calor, així que bé, visquem esperançats perquè demà segurament serà una mica més suau. Benvinguda, doncs, si et sembla, Montse, explica'ns quin pot ser aquest poble, el Pirineu.
1: Vilamitjana?
0: No és Vilamitjana, Montse. Gràcies per aquesta primera trucada al 93360617. Tan fàcil com alçar el telèfon, si és un fixe, agafar el mòbil, trucar-nos des d'on vulgueu i doncs respondre les preguntes, en aquest cas la incògnita, més enllà també les preguntes breus, al segon apartat del cartell manta. Totes les preguntes sumen en el gruix del sorteig que serà final de temporada, un viatge gentilesa de Cadi Tours. Poca broma amb el viatge, també una aportació solidària de Ràdio Seu a una entitat solidària de casa nostra. Tenim segona trucada, molt bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Tere Jové.
0: Tere Jové, tu dius Tere.
2: És un poble de l'Alt Urgell?
0: És un poble de l'Alt Urgell, sí.
2: Castellà de Tost?
0: No és Castellà de Tost. Gràcies, Tere. De moment ja han fet més trucades per resoldre aquesta incògnita que no pas en el dia a dia, en què el Jordi Ubach l'ha encetat a la primera. Déu-n'hi-do. Doncs estem buscant un poble de l'Alt Urgell. Si imagineu quin pot ser, si es ve algun poble al cap, truqueu-nos 93-36-067. Gràcies d'entrar a la Montse i a Tere per les trucades. És tan fàcil com trucar 93-36-067 i emportar-se premis. Avui, doncs, el que és la col·lecció commemorativa d'aquest any 2026, els premis de Ràdio Seu i premis que anem acumulant també cada setmana a banda del sorteig de final de temporada. Molt bon dia, en què parlem?
3: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, benvinguda.
3: Pot ser cava?
0: No és cava, podria ser, però no ho és.
3: Gràcies.
0: Gràcies. De moment, lògicament, les pistes són molt obertes per donar peu doncs, a les trucades i a mesura que anem donant pistes, doncs, irem concretant també doncs, als pobles llogarrets que poden amagar-se en aquesta incògnita. Gràcies doncs, per la trucada, Teresa, Tere i Montse. Doncs línies obertes, 93-36-06-17. Estem buscant un poble de l'Alt Urgell. Quin és aquest poble que s'amaga darrere de la incògnita? Tenim més trucades. Molt bon dia, aquí parlem.
4: Hola, bon dia, amb la Juani.
0: Juani Menduña, benvinguda.
4: Gràcies, igualment ben allà.
0: Gràcies. És
4: que acabo d'arribar i no sé si has donat més pistes, si està al nord, est o est.
0: No.
4: No sé si no has donat cap pista, no?
0: Encara cap més, però si vols aprofitem doncs, ara que ens ho preguntes. És un poble de l'Urgell que actualment hi viuen menys de 30 habitants.
4: Quants? 30?
0: Menys de 30.
4: Menys de 30.
0: Correcte. Vale. En vols dir algun?
4: No, de moment no.
0: Vale, doncs esperem unes trucades. Gràcies, Juanyi.
4: Gràcies a tu.
0: Gràcies, Juanyi, per la trucada. 93-36-067. És un poble de l'Alt Urgell que actualment hi viuen menys de 30 habitants. Volen que calli, que puja el tren. I aquella gent que en demana frases... que en diu que... I quin tema més encertat, doncs, per continuar aquest programa és el tema estiu de Zoo.

0: Tenim nova trucada i li donem pas com per toque. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb Ventura Vilarrubla.
0: Ventura, benvinguda, Ventura.
1: Gràcies.
0: Quin pot ser aquest
1: pot ser
0: poble?
1: Pont de Bar?
0: Podria ser, però no és Pont de Bar.
1: Vale, merci.
0: Gràcies, Ventura, per trucar-nos. No és Pont de Bar, no és ningú dels pobles que heu notat fins al moment, el que s'amaga darrere d'aquesta incògnita. Com sempre, el dijous amaguem un poble, i avui un poble de l'Alt Urgell, on actualment hi viuen menys de 30 habitants. Busca...

0: i dubtes, depressió...
1: 973-36-06-17, nova trucada. Benvinguts, benvingudes, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En què parlem, sisplau?
2: Teresa Graell.
1: Teresa Graell, tu diràs, Teresa.
2: Bellpui.
1: No és Bellpui, tampoc.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Teresa. No és aquest llogarret de Valls d'Aguilar que amaguem en aquesta incògnita. Sí, com sí, gràcies per trucar. Sí, s'ajusta a les pistes, però no és Bellpui. Tenim més trucades. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: En qui parlem, sisplau?
2: Tere Jové.
1: Tere Jové, tu diràs, Tere.
2: És de la Ribera d'Urgellet?
1: No és de Ribera d'Urgellet.
2: Vale. Argestues.
1: No és Argestues, tampoc. Gràcies. No és Argestues, el poble també de Valls d'Aguilar, que s'amaga en aquesta incògnita, aprofitant, doncs, aquesta pregunta, aquesta proposta, doncs, descobrirem pobles de casa nostra. Tenim nova trucada, la vuitena del dia. Amb qui parlem, sisplau?
3: Hola, soy Montse Díaz.
1: Montse Díaz, tu diràs?
3: Cava.
1: No és Cava, tampoc, Montse. Gràcies per trucar-nos. Doncs tampoc no és Cava, no és Argestues, no és Bellpui, no és ningú dels pobles que ens ha anotat fins al moment. No és tampoc un poble de Ribera d'Urgellet. Tenim més trucades. Molt bon dia.
4: Bon dia, la Juani.
1: Juani, tu diràs?
4: Tu diràs Os de Civís?
1: No és Os de Civís, tampoc, Juani.
4: Vale, gràcies.
1: Gràcies. El poble de Valls de Valira tampoc no és Os de Civís. Quin és aquest poble que amaguem avui a la incògnita? Més trucades. Molt bon dia. Amb qui parlem?
5: Tere Jové.
1: Tere Jové, tu diràs?
5: És de la banda de l'Avança.
1: És de la banda de l'Avança, sí, correcte.
5: Sí?
1: Sí.
5: Josa.
1: No és Josa. Tere, gràcies per trucar-nos. Anem ja, doncs, ubicant aquest poble, si més no, en el mapa comarcal. Està cap a la banda de Fórnols, ens preguntava la Tere. Sí, quin poble és? Tenim una trucada. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Teresa Graell.
1: Teresa Graell, tu eres?
6: Fórnols?
1: No és Fórnols, tampoc.
6: Merci.
1: Gràcies. No és Fórnols, el poble que amaguem darrere d'aquesta incògnita. Quin és aquest poble? Nova trucada, bon dia.
7: Bona.
1: Amb qui parlem, sisplau? Neus Trenc, benvinguda.
7: Merci. Puc fer una pregunta?
1: Sí, tant.
7: És molt petit.
1: És molt petit, sí. Té menys de 30 habitants, explicàvem.
7: Ah, perdona, no m'havia...
1: No, i ara?
7: La Barceloneta?
1: No és la Barceloneta, Neus.
7: Vale, gràcies.
1: Gràcies per trucar-nos. Bé, estem ja, doncs, ubicant-nos. Està situat al nord de la comarca, doncs, perquè ja emplaçàvem aquest llogarret a tocar de Fórnols. Si més no, a la vall de l'Avança i Fórnols. Tenim una trucada. Amb qui parlem, sisplau?
8: Tere Jové.
1: Tere Jové, tu diràs?
8: Ossera?
1: No és Ossera, tampoc. Gràcies, Tere. Gràcies, ens avancem una mica, ja una mica més, doncs, per resoldre aquesta incògnita. I ara, lògicament, sumem moltes trucades perquè cada cop és més evident quin poble és. Tenim trucada. Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Amb qui parlem, sisplau?
9: La Teresa Vidal.
1: Perdó?
9: La Teresa Vidal.
1: Teresa Vidal, benvinguda.
9: Pot ser Sorribes?
1: No és Sorribes, tampoc.
9: Va.
1: Gràcies, Teresa. Gràcies a tots i a totes en aquest cas, perquè totes les trucades són doncs, fetes per noies, dones, així que gràcies per la vostra participació avui, quan són 3:15 i 12:03. Tenim més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem?
10: Hola, bon dia, amb la Mireia.
1: De cognom?
10: Moreso.
1: Perdó? Em pots repetir el cognom, sisplau, Mireia? Mireia, no et sento ara? Hola de nou. No sé si per la trucada. Mireia, ens sents bé? Si us plau, si ens pots tornar a trucar perquè no hem pogut escoltar el cognom, així que truca'ns de nou. A veure si és el cas. Molt bon dia. Qui parlem, si us plau? Hola, molt bon dia. Tenim algun problema? No sentim la trucada a l'altre costat, si més no. Veiem una trucada entrant, però no sentim ningú a l'altre costat. Si ens podeu tornar a trucar al 973-36-06-17, al telèfon de Ràdio Seu, avui dijous, dia 23, passen tot just 9 minuts de 3:15 de 12, les 11:40, 9 minuts. Tornem a donar pas a les trucades. Bon dia, amb qui parlem? Veiem que hi ha algun problema amb les entrades que tenim en aquests últims segons, si us sembla. Pugem un moment la música, reiniciem l'equipament, a veure si és el cas. Molt bon dia, amb qui parlem? Doncs sí, si ens doneu un segon, reiniciarem a l'equip perquè puguem respondre les vostres trucades. Doneu-nos uns segons.

0: Bé, donem pas a una altra trucada entrant. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ara sí, molt bon dia. Amb qui parlem?
1: Amb la Dolors.
0: Dolors Guilló, benvinguda, Dolors.
1: Gràcies.
0: Que bé sentir-te, perquè això vol dir que el telèfon funciona bé.
1: Sí, ara sí.
0: Això d'entrada. Tu diràs, Dolors.
1: Podria ser cornellana.
0: És cornellana, Dolors. Arribar i moldre.
1: Bueno.
0: Molt bé.
1: Intento, eh?
0: Sí, havies trucat abans i no podies agafar línia.
1: Però no hi havia d'agafar línia.
0: Bé, doncs mira, era el destí, que anava donant pistes i fins al moment. Doncs és cornellana. Felicitats, Dolors.
1: Vale, gràcies.
0: Doncs si vols passar per aquí, per Ràdio Seu, doncs a recollir aquests premis.
1: Sí.
0: Perfecte. Ja aquí estem. Gràcies, Dolors. Gràcies. Doncs sí, la Dolors arriba i moldre, com se sol dir, doncs, a la primera trucada i ha resolt la incògnita al poble de l'Alusiell. Actualment hi viuen menys de 30 habitants. És cornellana. Us volíem, doncs, donar altres pistes, entre els quals que està envoltat de boscos, que està situada a més de 1.000 metres, que serveix la festa a principis d'estiu, concretament és al juny, que està situada a l'esquerra del riu Segre, si davallem de nord a sud, a tocar de la Serra del Cadí. Són algunes de les pistes que us volíem donar. Cornellana. Actualment hi viuen, segons el seu ajuntament, 25 habitants. Es troba situat a 1.355 metres d'altitud als vessants de la Serra del Cadí, envoltat de boscos i fonts. En el poble hi trobem l'església dedicada a Sant Pere. Encara es poden veure les restes d'una llau de fang que s'endugué algunes cases al 1877. Degut a aquest fet, el poble queda partit en dos i per protegir-lo es plantaren alzines a la part alta. Cornellana és terra de fonts. És quasi impossible que el poble es quedi sense aigua. Té una bona reserva natural de la neu conservada a la Serra del Cadí i la muntanya de Rosell-Cadinell. Aquesta neu es comença a fondre a mitja primavera i continuarà quasi tot l'estiu subministrant aigua a les fonts de l'entorn. La Festa Major de Cornellana se celebra l'últim cap de setmana de juny. És cornellana el poble que ha amagat aquest dijous en aquest primer apartat de el carreter de Manta, la incògnita. Gràcies per les vostres trucades. Felicitats, Dolors, per encertar-la. 15 trucades, doncs, per resoldre aquesta incògnita. I el que veiem ja a l'altre costat del vidre, aquí als estudis de Passeig del Parc, és que arriben els convidats. Recordeu que avui parlem amb els protagonistes, amb els organitzadors de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Us deixem, doncs, uns minuts amb els nostres anunciants, amb els patrocinadors d'aquest espai. Són Caditus, la Casa del Matalàs, Menja l'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000 i Amnau. I tornem, doncs, en uns minuts.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, són les 12 i un minut. La delinqüència a la Seu d'Urgell baixa un 10% i els robatoris amb força redueixen gairebé un 40%. La Junta Local de Seguretat constata una disminució significativa de la criminalitat i una millora de la taxa de resolució dels fets delictius. El govern municipal situa la convivència ciutadana i seguretat viària com a prioritats d'actuació immediata. L'escola de futbol Urgell, la Edford, pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell. El programa festiu inclou 90 activitats millores en l'accessibilitat, com la llengua de signes, els grans concerts i el reconeixement als 30 anys de l'escola de futbol local. El barri de Santa Madalena de la Seu d'Urgell celebra la seva festa del 22 al 26 de juliol. El programa inclou activitats culturals, esportives, gastronòmiques, musicals i tradicionals adreçades a tots els públics. Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell atén més de 300 persones en el procés de regularització extraordinària. El Consell Comarcal posa en relleu la bona coordinació entre administracions, entitats i professionals. Les sessions informatives i els punts d'atenció han donat resposta a residents d'arreu de la comarca. El cicle Tastem Territori organitza un concurs de ratafia d'elaboració casolana. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juliol i les persones participants podran recollir material necessari a l'Ateneu a l'Urgell abans de presentar el licor al novembre. La tercera edició del Tabaca Film Fest tindrà lloc del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. El festival passa de 4 a 10 dies i se n'incrementa els premis. El programa reforça l'arrelament amb un programa d'activitats culturals, educatives i comunitàries. L'exili, el desplaçament i el sentiment de pertinença centren la nova mostra de la sala d'exposicions del govern d'Andorra. L'exposició col·lectiva es pot visitar fins al 3 d'octubre a l'espai situat al Parc Central d'Andorra la Vella. El Pallars Jussà exigeix l'aturada del Plàter i reivindica la seva contribució energètica històrica. Els alcaldes aproven una sol·licitud que reclama més participació territorial i la protecció del sòl agrari. I en esports, el Cadí la Seu reforça el seu joc interior amb la incorporació de Palmyre Mbu. La jugadora francesa, de 23 anys i 1,86 metres d'alçada, arriba al Cedis Bàsquet després de completar dues temporades a la Universitat de Rhode Island. El Cadí Canoe Kayak campió per clubs al Campionat d'Espanya de Joves Promeses d'Eslàlom. L'entitat urgellenca ha sumat 22 podis entre proves individuals i patrulles durant la competició disputada a Pons el passat cap de setmana.

0: Les 12 i 4 minuts. Fins aquí el repàs dels titulars. I a continuació, en el marc del programa Cartera i Manta, conversem amb Artur Blasco i Cati Plana, membres de l'organització de la trobada amb els acordionistes del Pirineu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Molt bon dia de nou, tot just. Són les 12 i 10 minuts. En 5 minuts ens plantem a un quart d'una del migdia d'aquest dijous preciós, dia 23 de juliol. I com us havia avançat, a continuació conversem amb Artur Blasco i Cati Plana. Artur Blasco és president de l'associació que organitza la trobada amb els acordionistes de Pirineu i és fundador de la trobada ja l'any 1976. I la Cati Plana és la directora musical d'aquest certament musical. Estem escoltant el Jazzonic, un concert que recuperem de l'any 2016, per tant, ja de fa 10 anys. D'entrada, com per toque, saludar a l'Artur i la Cati. Benvinguts als dos.
1: Hola, gràcies.
2: Bon dia.
0: Com estem? Tot a punt?
1: Sí, Artur. Sí. Bueno, mai està tot a punt. Molts anys ha passat la trobada i no hem acabat d'organitzar-ho tot a punt, com cal, eh? Mm-hmm. És molt complexa l'organització de la trobada.
0: Bé, de fet, d'entrada volíem saludar a l'Artur i a la Cati. Cada any tinc la sort de poder conversar amb l'Artur. Enguany, la Cati ens va visitar als estudis de Ràdio Seu al Passeig del Parc 16 i 18. La Cati és la directora musical. Per tant, doncs, Artur, explica'ns, hi ha hagut una renovació, remodelació, redisseny de l'estructura de l'organització de la trobada.
1: Sí, sí, és cert. Aquest any la novetat, diguem, és que és fruit de la reestructuració de la nostra associació Arsègal i els acordionistes del Pirineu, que tenim tres parcel·les de competència i de treball prioritari, no? Una, bueno, és la meva per antic i per com a president, que sóc el que tramita tot el que és amb l'administració, tots els acords i peticions d'ajut, invitacions, protocols, etc. Després hi ha la segona parcel·la que la porta en Jordi Blasco, que és tota la infraestructura, la preparació de tot, carpes, embalats, escenaris, preparació dels camps d'aparcament. Tot això és competència d'en Jordi Blasco. I la gran novetat d'aquest any és que jo he tingut amb en Jordi i tots els que seguim a la trobada i al públic la gran sort de que vaig fer la proposta a Cati Plana d'acceptar el relleu meu pel que fa a la direcció musical, és a dir, contractació de músics, escaletes, llocs de fer audicions, de fer concerts, tot això. Jo ho demano a una persona que tinc moltes ganes de que l'acabeu de conèixer tots, que es diu Cati Plana. La Cati Plana va començar naixent el mateix any de la primera trobada. I de Baileta va començar ja uns estudis seriosos i té una gran formació professional amb l'instrument de piano. Ella té bons coneixements, no improvisa coses quan parla de música, i després va ser el primer instrument alternatiu al piano que ella, doncs, va descobrir, que és l'acordió diatònic. Esclar, Arsègal no podia ser d'una altra manera. Bé, ella ha fet una dedicació de la seva vida a aquest instrument. Ha fet experiències a l'estranger com a docent i com a alumna. És reconeguda a tota Europa, la Cati. És un nom internacional. I jo vaig pensar que seria la persona idònia per substituir-me a mi en aquesta parcel·la, però jo ho havia de fer tot, i arriba un moment en què no es pot fer tot. La trobada, la seva organització és molt complexa, i he tingut la gran sort, i podem dir que l'hem tingut tots, que la Cati m'ha acceptat aquesta responsabilitat. I a partir d'aquest any, tota la direcció musical de la nostra organització cau en ella, i m'agradarà molt que ella, doncs, us pugui informar personalment d'aquest aspecte en el qual s'estrena. I la Cati, perquè ja ho sap tothom, però jo encara vull insistir sempre, és una docent que està fent una feina molt important, callada i humil, com fan totes les persones de Vàlua, per tot Catalunya. Està deixant un planter de jovent amb un gran nivell d'execució i coneixement de l'acordió diatònic. Ella també és docent, està a l'Escola Superior de Música de Barcelona, l'ESMUC, i bé, doncs, a mi m'agradaria molt que us expliqués ella el que aquest any, d'acord amb l'associació, ha organitzat musicalment.
0: Recordar que conversem amb Artur Blasco i Cati Plana per donar a conèixer la 51a edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu, que enceta aquesta nova etapa. Se celebrarà del 24 al 27 de juliol. Aquesta vegada les actuacions quedaran circumscrites a l'Alt Urgell i estaran repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbó. El que no canviarà és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. Cati Plana, no sé si sents cert vertigi respecte a vergonya per com et presenta l'Artur.
2: Bueno, bàsicament jo estic com molt focalitzada al que passaran aquests 4 dies que ens venen i, bueno, també amb ganes, no, d'afrontar aquest nou repte i amb energia.
0: Com l'encares? No sé si com a directora musical ens pots avançar una mica quines són les línies principals d'aquesta nova edició de la trobada.
2: Clar, enguany l'estructura general sí que la mantenim, que ja, doncs, avui el divendres estarem molt centrats a totes les activitats de la Seu, amb la inauguració i amb el concert a la sala de festes. El dissabte estarem molt centrats a Arsèguel, amb activitats al Prat i el concert, diguem-ne, a l'Embalat, que és com el concert més tradicional, més bueno, que és l'inici, diguem-ne, el que s'ha fet des de sempre. I el diumenge ja és un dia més mixte i el diumenge ja, doncs, fem la cloenda a Castellbó, no? A la Col·legiata, amb un concert, doncs, més familiar, més de territori. Bàsicament aquests són els 4 eixos que sí que hem mantingut i llavors, bueno, doncs, clar, si mirem el programa en detall, sí que ja veurem, doncs, que hi ha grups històrics que ens visiten i ens revisiten, però també hi ha una presència, doncs, nacional molt, molt important i clar, músics d'aquí de casa nostra, els països catalans, que no ens havien visitat mai, i cada cop, doncs, més presència de la gent jove, que és algo que també ens hem guanyat, no, a pols al gremi, no? Doncs amb els anys que fa que estem treballant tots plegats, no?
0: Sí, perquè després de 51 anys aquells joves, ja són tan joves, Artur, i precisament el planter, no?, de músics, no?, que surt de la trobada, que surt d'Arsèguel, no?, és tan important, no?, que és quelcom que val la pena destacar.
1: Sí, perquè nosaltres pensa que el jovent d'aquí de l'Alt Urgell, amb els convenis que tenim des de fa un 23 anys amb el Quebec, el Carrefour Mundial de l'Acordeó, allà, en el decurs d'aquests anys, jo he posat a l'avió a tot el jovent de l'Alt Urgell cap al Canadà, a Barcelona, i allà a la Badia de Sant Llorenç, que és la part francòfona, es fa el festival al poble Ciutat Petita de Montmagny, però internacional, de molt renom al món. I després de mantenir aquest conveni, que ha sigut molt positiu per tot el món, sobretot dels joves que començaven i que després ja alguns, ja en mans de la Cati, han arribat a ser professionals de molt bon nivell, han tingut ocasió de compartir escenari amb gent diferent, unes experiències úniques. I després tenim el segon conveni en Rússia, que varen començar amb el Ministeri de Cultura de Moscou i a través del consolat per via diplomàtica. Aquest fa anys que dura i també el tenim actualment amb la capital de Sibèria, que es diu Novosibirsk, i tenim conveni i anem cada any, en ple hivern, i ells venen cada any a Arsèguel, com aquest any, que sense fallar mai, venen a participar a la trobada amb els acordionistes del Pirineu. A Novosibirsk hi ha un gran nivell musical, doncs aprecia molt aquest conveni nostre, i ara quan hi havia d'anar a la Cati, en representació nostra aquest any, doncs el festival es diu Ivan Malinin, no sé si ho he dit, i resulta que va esclatar aquesta guerra guerra amb Ucraïna, continuem el conveni, eh? Però nosaltres hem deixat d'anar-hi fa ja 3 anys per qüestió econòmica, perquè ens fan fer unes combinacions de vol de Barcelona a Istanbul, Istanbul, Bielorússia, Bielorússia, Moscou, Moscou, Novosibirsk. Val tants diners que no és per desavenència, que són gent amabilíssima i molt interessada en la nostra cultura, que venen aquí, eh? Ve hasta la junta directiva d'aquest festival a la nostra trobada alguns anys. I d'aquí hem enviat també joves d'aquí de l'Alt Urgell cap a Sibèria. Bé, és una de les satisfaccions. Jo no vull acabar això, que amb la Cati en parlem sempre i ho tenim molt present, i amb en Jordi Blasco també, que aquest festival val diners. I aquests diners els tenim gràcies a unes ajudes molt decidides. Nosaltres som gent agraïda i amb bona memòria, eh? Del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, que no ens regategen mai res perquè anem continuant. També tenim del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que ens han fet una ajuda imprescindible durant molts anys, i també de IDAPA, l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu Aran. Tenim la gran ajuda, també sempre molt generosa, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i, com no, el del nostre poble, que és Arsèguel. Jo voldria que aquests agraïments quedin a la memòria de la gent. En volem fer. Nosaltres aquest festival no el podríem fer en recursos propis. Impensable. I aquest, en el decurs d'aquests 50 anys, és 51 N edició, doncs bé, ens hem fet ens hem guanyat la confiança del diner públic administrat per les entitats que he esmentat. Jo volia que això quedés molt en acte, I també vull que consti en acte el nostre agraïment a la Cati per haver acceptat aquest càrrec dins de la nostra associació.
0: Agrair com pertoca, doncs, a les administracions el suport en aquest certamen, aquest Festival Folk, que és el més veterà dels Països Catalans. Per tant, té tot el sentit, doncs, la col·laboració de tothom per fer-lo possible en aquesta 51a edició. Aprofitant, doncs, que l'Artur Blasco fa referència de nou a la directora musical, Cati, preguntar-te quants músics i formacions participaran en guanyar la trobada.
2: Ostres, no els he comptat, la veritat, així a nivell logístic, no? O sigui, els hauria de comptar, però bueno, el que sí que et puc dir és que hi ha ben bé una quinzena de nacionalitats diferents, I evidentment això, doncs, també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans Tapia Talitúria o els aragonesos Casa Xuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic. Això seria també una novetat bastant interessant, que és que hi ha diversos grups que ens presenten les seves novetats discogràfiques, com això, com els Ribatònics, que ens venen de la Vall de Boí, un col·lectiu que ja fa temps que estan tocant i revitalitzant l'acordió a l'Alta Ribagorça, o els Aixopluc, que també ens presenten el seu últim treball, o el grup de folk a mitges, que agrupa, pues, un músic de Terres de Ponent amb el Camp de Tarragona. És molt interessant aquest duet, no? I per tant, això també és intentar, doncs, que els acordionistes o les formacions on l'acordió diatònic té presència trobin a la trobada, doncs, un aparador per presentar les seves propostes i els seus nous treballs, no? I en puguin fer divulgació.
0: Sens dubte és una molt bona notícia el fet que hi hagin novetats discogràfiques que s'enregistrin discos per tal, doncs, de donar a conèixer la música folk i la música tradicional. És, sens dubte, també una conseqüència de la bona salut de la música tradicional, gràcies també a bona part a la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Suposo que com a docent fa goig, il·lusió veure els alumnes que són present i futur, no?, també de la trobada.
2: Sí, clar. Des de l'any 76, que, com ha dit l'Artur, tot aquest aquesta aventura va començar, l'acordió diatònic doncs, ha evolucionat moltíssim en quant a, doncs, això, a vitalitat, no? De recuperar un instrument que pràcticament no s'estava ja tocant, no? I que doncs, els avis es van animar a tornar a agafar i a reunir-se i a festejar, no? La seva pràctica, a l'actualitat, on doncs, això, ja podem observar diferents generacions, ben bé tres generacions, publicacions diverses de repertoris, de metodologies, enregistraments discogràfics i produccions, no? No només centrades en la música folk, sinó que ja estan, l'acordió diatònic ja està traspassant, no?, a altres àmbits i especialitats on això hi té presència i s'està desenvolupant, no?, cada cop amb més això, amb més vitalitat, amb més energia, amb més creativitat. Sí, sí.
0: A continuació repassarem el programa, però abans doncs, volem aprofitar la meva entesa que conversem també amb l'Artur Blasco avui, en què dona a conèixer el programa d'aquesta 51a edició. Artur, sempre ens ha explicat que l'acordió va ser un instrument revolucionari aquí a casa nostra. Explica'ns, remunta'ns una mica més en el temps, el perquè de tot plegat.
1: Bé, perquè la distribució humana, el poblament, la distribució territorial era, com tothom sabem, a petits nuclis, petites, diguem-ne, col·lectivitats rurals que vivien una mica, amb unes condicions bastant dures, i no tenien cap opció a cap mena d'oferta cultural de res. I quan podien accedir una mica a la música per esbargiment, havien d'anar a la capçalera comarcal, a la Seu, on poblacions importants, on un dia a l'any hi havia música i amb formacions importants. A l'aparèixer l'acordió diatònic passa en què la gent d'aquestes col·lectivitats rurals comencen a canviar la convivència. Per què? Perquè apareix una orquestra en mans d'un sol home que encara que toqués els nivells que podrien ser musicalment comentats, amb moltes observacions, però era l'excusa perquè es reunissin els veïns a la plaça a l'estiu i a l'hostal els hiverns. I per primera vegada, gràcies als acordions, a l'acordió diatònic, tocat d'una forma humil, els veïns, jo sempre ho dic, això és molt important, van començar a agafar les seves veïnes per la cintura. I va haver-hi una comunicació amb un frec, amb un ja de parella, home-dona. I això va propiciar també, en un temps només, al començament, en què el predicament del mossèn, que era present en tots els poblets, és clar, ell pregonava o predicava tot el contrari. Però arriba un moment en què el mossèn es dona compte de que les parelles les fa l'acordionista. I al final es dona compte també de que qui les certifica i fa formals les famílies és ell a través del matrimoni. I es van avenir amb aquesta simbiosi de dir, el mossèn deia, les parelles les fas tu i jo les certifico. I bé, va ser oli amb un llum. Per això va ser tan important l'acordió. I aquest fet ens ha germanat en totes les cultures del món, sobretot d'Europa i d'algunes d'Amèrica també, evidentment, sobretot del nord d'Amèrica i del sud d'Amèrica, ha fet que ens anàvem cobrint el mateix objectiu d'oferir un respecte a les generacions que ens han precedit, que malgrat viure en condicions duríssimes ens han llegat una cultura impressionant, i quan més hi esgarrapes i més t'hi fiques, més impressionant et quedes. Nosaltres tenim constància de que en el decurs d'aquests 50 anys i abans ja, perquè havíem començat 10 abans, l'any 65, érem l'únic país que no donàvem importància ni rendíem culte ni homenatge a les generacions que ens han precedit, que és per això.

0: i Roberto Lucanero, en aquest cas d'Itàlia també, Amina Planavila i Manel López. Quina tan bona manera de començar la trobada. Continua a la nit a les 10 a la Sala Festes Guiu, el que també és un clàssic de la trobada, amb concerts d'altres formacions i acordionistes sols i acompanyats. No sé si voleu destacar algun de les propostes, perquè són moltes, no ens podem quedar amb totes ni repassar a tots els artistes, però Cati, explica'ns una mica doncs, el fil conductor o si aquell com que vulguis destacar.
1: Doncs, bueno, aquí al concert del Guiu, el que, bueno, la proposta és que hi hagi doncs una barreja d'això, de músics de catalans i músics venits d'arreu. En concret, clar, i podrem escoltar el duet 21 botons, que enguany doncs és un grup ja amb molta trajectòria i enguany són convidats a anar al festival amb el qual tenim intercanvi al Quebec, al Carrefour Mundial de l'Acordió. I també coincidiran doncs, amb els seus homòlegs, no? Que són l'Alexandre Patry i l'Antoine Pigeon, que són els quebecois que ens venen d'allà. I, per tant, és bonic perquè en aquest concert veurem aquestes dues formacions. No? I, d'altra banda, doncs, s'ha buscat això, més acordions solistes amb acordions cromàtics, perquè el que sí que es pot veure a la trobada és que coincideixen diferent tipologia d'acordions. No? No, vull dir, l'acordió és un instrument no estandarditzat, que existeix en moltes formes, cada cultura l'adapta a la seva música i també desenvolupa amb aquest instrument el seu propi llenguatge. I aquí, per exemple, podrem veure doncs, dos intèrprets d'acordió cromàtic, com són el Gary Blair d'Escòcia i el Boshidar de Bulgària, que tenen uns llenguatges doncs, molt diferents i molt singulars. No? I bueno, igual, aquí doncs, tindrà presència igualment no? músics d'aquí del territori, com la Lifalú, que està centrada a la Cerdanya, que ens fa una proposta innovadora amb percussió, no? Combinant això, l'acordió amb altres instruments, això és un fet que també té presència a la trobada, on podem veure com dialoga aquest instrument, o la formació ja també del territori, com és Sorgen, no? Per tant, es busca aquest equilibri, no? I aquesta convivència, aquest diàleg entre diferents cultures. És una cosa que a tots els concerts podrem anar veient, no? Perquè també els músics puguin fer això, trobar-se i intercanviar experiències, que és un dels objectius, no? D'aquest encontre.
0: La proposta polièdrica, la de tots els concerts, buscar una mica l'equilibri que apuntava Cati Plana. Per cert, en podeu saber més doncs, cercant informació a través de les xarxes socials, també les webs de les administracions col·laboradores, participants i també en el perfil concret de la trobada. Trobada Acordionistes Pirineu, aquí el detall de cadascun dels concerts, els horaris, aquells que són gratuïts, els que són de pagament, doncs tot el que té a veure amb la trobada que avui donem a conèixer amb aquesta entrevista en directe amb Artur Blasco i Cati Plana. No sé si tindreu temps de tocar també, Artur, que tindreu temps de treure els acordions o és avui i aquests pocs dies més feina de logística, suposo que ve molt de gust, no? Tornar a coincidir amb els amics i poder fer gresca.
2: Sí, evidentment, perquè tot és clar, nosaltres som aquí, som al final d'una torre que té una base, no? I la base és d'amics de molt lluny, de joves, en què tocàvem ja junts. Per exemple, no puc deixar d'esmentar el pont d'Arcalís, que vàrem donar a conèixer, que encara avui és viu amb un altre nom. La Cati havia tocat finalment quan jo ja havia deixat de pertànyer al pont d'Arcalís, també havia tocat. El varen fundar l'any... fa quasi bé, sí, 20, més de 20 anys, sí, el varen fundar amb en Jordi Fàbregas. Un bon dia... Ui, sí, era... Què? Cap als anys 60, era finals?
1: No.
2: No? Quin any era, Cati, que vam fundar el pont d'Arcalís amb en Fàbregas? Era l'any en què érem... encara hi havia primera nota i llavors vam barrejar primera nota amb el pont d'Arcalís i poc a poc vàrem anar quedant perquè des de l'escenari donàvem la informació dels... Em sap greu dir-ho perquè haig de parlar de mi. Ara, els meus treballs de camp durant 60 anys que eren inèdits i ningú sabia que era un patrimoni seu. Jo sempre m'he basat en que ningú pot estimar allò que no coneix. I vaig dir, doncs, hem de donar a conèixer això. En Jordi Fàbregas em va dir, deixa-m'ho pensar, que això és una aventura molt interessant. Em va contestar al cap de 15 dies, va, farem, doncs, el pont d'Arcalís. No sé d'on traurem el temps. I en aquell temps...

0: Érem, doncs, el Jordi Fàbregas, sèiem a l'escenari, i després jo, hi havia el Tito, l'Isidre Peláez, el Tito, que avui dirigeix l'Escola Folk de Pirineu d'Arsèguel, hi havia també en Quim Soler, a les percussions, i després l'Eduard Casals, en viola de roda. Després van venir, substituint a l'Eduard Casals, va venir en Marc Egea, en viola de roda, i després de Marc Egea, en Jordi Macaya, que actualment està tocant i és un gran professional de viola d'arc. De viola d'arc. I bé, doncs aquests encara tant... Mira, la Cati ens ha programat per fer la primera actuació d'aquesta trobada.
1: Caram!
0: A l'era de la Pussa, de la llibreria Pussa d'Arsèguel. I ho farem, doncs jo hi faré un parell de temes d'aquells temps. Vàrem donar a conèixer des dels escenaris que vam fer en el decurs de, des de 1991 vàrem fer 765 concerts per tot Catalunya, molts indrets de l'Estat, vam estar sobretot al centre, les ciutats satèl·lits de Madrid, que ens apreciaven i valoraven moltíssim, el Jete, Sant Sebastián de los Reyes, Chinchón, tot allò, anàvem molt. I després a festivals d'Andalusia. I vàrem fer concerts en 7 països de fora del país. Vam fer a Itàlia, a França, a Txèquia, a Suïssa, a Àustria, a Holanda, al Conservatori d'Utrecht, etc. I vàrem acabar doncs, fent el que jo va ser l'últim concert que vaig decidir ja després de més de 20 anys de deixar-ho per donar pas a d'altra gent, que vam fer l'últim concert a Montevideo, a l'Uruguai, i al tornar un parell de concertets més aquí al país, i en Quim Soler, les percussions i jo vam plegar conjuntament. Després va entrar la Cati, I, bueno, fins avui, el Pont d'Arcalís actualment no existeix, però sí que existeix. La feina que hem fet, que hem editat molts discos, hem tornat al poble allò que és seu, i el poble no ho sabia, i això ha augmentat l'autoestima de molts poblets i comunitats d'aquest Pirineu, perquè, esclar, fem cançó de gent que transmetien el que havien heredat sense lectura ni escriptura, només d'oïda, la transmissió oral. Hi ha una varietat dialectal extraordinària, i això és la feina que hem fet al Pont d'Arcalís amb la Cati, que va ser l'última ja en tancar el grup. Bé, una mica és això. I junt amb el Pont d'Arcalís, que això ja va néixer molt després de l'inici dels meus treballs, que vaig començar l'any 65, paral·lelament, de recuperació del cançoner transmès per tradició oral i del món de l'acordió diatònica, quedava només un testimoni, que era en Ricard Montaner, el fiter de Canelles. I ell em va dir que si anava a casa seva em donaria informació d'on hi havia hagut acordionistes de segon ofici, que la majoria eren pagesos, ramaders, algun era sastre, l'altre fuster, ferrers, també, i em va donar aquest home tota la informació, i durant 10 anys vaig estar seguint i recollint fitxes i tal. I l'any 1981 es va fer el primer congrés de cultura tradicional i popular al Palau de Congressos de Montjuïc. I a mi se'm va ocórrer presentar-hi una ponència explicant tot el que havia fet per aquestes masies i poblets del Pirineu relativament relacionats amb l'acordió diatònic. I em va cridar un dia el conseller de Cultura, el primer del govern, diguem-ne, ja amb pressupostos, que era Max Kanner, i em va dir: m'interessa molt el que has dit amb el teu comunicat al Palau de Congressos, i si et puc ajudar amb algú, digue-m'ho, amb què et puc ajudar? Vaig dir, bueno, amb l'adquisició d'uns quants acordions diatònics per posar-los, treure'ls de les vitrines dels museus i de les pàgines de la història, que no en parlaven gaire, però bueno, hi havia alguna referència, i posar-lo a mans de la gent jove que el tornin a reavivar. perquè és un instrument que permet l'expressió personal, perquè és bisonor i bueno, és una mica més... Té la seva manera molt especial del seu maneig, oi? I bé, això potser... m'agradaria que us ho expliqui la Cati, que és la gran mestra d'aquest país, del diatònic. Però vull dir que neix tot gràcies a l'ajuda del conseller Max Kanner, del director Albert Manent i del cap de serveis Pere Baltà. I ens van organitzar un concert multitudinari al Palau d'Esports de Barcelona, que va ser un èxit. La gent no es creia el que veia. Músics que tenien el moquillo de farcell i van quedar, però la gent es va emocionar molt. I a partir d'aquell moment vàrem crear un grup que en dèiem amb aquests avis que havien recuperat l'acordió, que havien tret de les golfes, i jo els vaig portar a adobar tots, afinació, molles, tot, a Barcelona. I quan vàrem ser ja amb els instruments adobats, el taller de l'Estevet Ubach, l'electricista, d'allà al carrer Major de la Seu, on hi havia la joieria Gispert, al sòtan, en reuníem. I allà vàrem fer un grup que en vam dir el Pont acordionistes al Pirineu, i varen viatjar qui sap lo per Catalunya. I un bon dia jo vaig proposar d'incorporar, érem dues generacions, els avis i jo, que era jove en aquell moment, i vàrem incorporar una tercera generació, i la Cati, que començava a tocar ja, que havia anat als primers tallers d'acordió que vam fer al Segal i que impartia en Francesc Marimon, doncs la vaig incorporar el grup amb els... Érem tres generacions. La Cati, baileta, jo, jove, i els avis. Aquest una mica la història. No acabaríem, deixem-ho aquí, perquè no acabaríem.
1: Sí, gràcies a aquells episodis, doncs, avui, episodis que semblen molt llunyans, avui podem parlar amb l'Artur Blasco i la Cati Plana per donar a conèixer aquesta 51a edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu, que comença aquest divendres, recordem, a les 12, amb el concert inaugural a l'Hotel Andria, a les 12, a les 10... Nou concert a la sala de festes Guiu. Repassem de forma fugaç també el programa. Dissabte 25, l'activitat es desplaça fins a Arsèguel, concretament a la placeta de l'Església. En aquest cas, a les 11 amb concert a l'Era de la Pussa, a les 12 concert al parc de la mateixa Església d'Arsèguel, també concert a l'Església a partir de les 7, i ja doncs el gran concert a partir de les 10, la trobada dels agonistes al Velat, ubicat també a Arsèguel. Diumenge, concert a l'Hotel Font del Genil a les 11, a les 12 concert al Parc de l'Església, també a Arsèguel, i a l'Envelat a les 6, a les 8 a la plaça dels Oms de la Seu, i dilluns 27 a les 8 del vespre a la Col·legiata de Santa Maria de Castellbó. És un repàs fugaç, no podem entrar a parlar de tots els artistes, els músics, formacions que venen aquesta edició, però que sapigueu doncs que teniu totes les opcions per disfrutar de la música folk, la música tradicional en aquesta nova edició de la trobada. Recordar que a les xarxes socials, a les webs podeu trobar el programa complet, doncs, per descarregar-lo, per compartir-lo i doncs per així poder triar quina és l'actuació que us ve més de gust per poder disfrutar de la música folk, com explicàvem des d'aquest divendres i al llarg del cap de setmana. Artur, Cati, no sé si voleu fer un apunt, amb què ens quedem de tot plegat? Hi ha molta informació, hi ha molta història, doncs explicar com ens feia un apunt l'Artur. Cati, explica'ns
2: doncs
1: pels oients.
2: Convidar la gent, evidentment, de gaudir d'aquesta trobada, ja sigui això el divendres aquí a la Seu, o pujant el dissabte a Arsèguel, on poden això, gaudir de concerts de diferent format, perquè hi ha propostes doncs, més centrades en el que és el concert, i altres al parc molt centrades en el ball, no? Com en formacions hi ha molt d'aquí, com són la Sonsoni o Tinkatink, que són molt especialistes en aquest camp. Espais més petits com això, com la llibreria o com l'hotel, que també et permeten un altre diàleg amb els artistes, i evidentment no, els concerts de més gran format, on podran gaudir doncs, això de la varietat i tota aquesta riquesa, no, que ens dona doncs, l'acordió en tota la seva amplitud, no? Tant a nivell organològic, musical, cultural, no? I bueno, planetari, no? Per dir-ho d'alguna manera. i això.
1: Artur, igualment, vols fer algun apunt per a cada convidat a les persones que estan escoltant?
0: Sí, bé, jo només vull afegir de que som agraïts. He esmentat les entitats que ens ajuden i ara vull esmentar l'agraïment més important per nosaltres, i és el seguiment del públic. El públic és allò que el lema que hem perseguit sempre, de tornar-los allò que és seu. El públic ho ha agraït. I nosaltres agraïm l'escalfor del públic, que no ens falta mai en cap concert, que complementa els ajuts ja logístics de l'administració de tots els departaments que he esmentat. O sigui que el públic, en general, moltes gràcies per la seva companyia i assistència.
1: Públic fidel, públic motivat, amb moltes ganes de viure i disfrutar aquesta 51a edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. En parlem avui a l'entrevista del dia al Carter de Manta amb Artur Blasco, president de l'associació organitzadora i fundador de la trobada ja l'any 1976, com qui no vol la cosa, i Cati Plana, directora musical de l'esdeveniment musical que, com bé explicàvem, comença aquest divendres. Moltes gràcies als dos, a disfrutar-ho molt. Entenc que Santa Casa Reis s'ha donat la benvinguda a tots els músics, formacions que arriben a aquestes hores. Suposo que, el que explicàvem, no? Ha moltes ganes de tornar a retrobar-se amb els amics.
2: Sí, sí, i tant. Aquí...
0: Sí, avui comencen a arribar.
2: Sí, avui comencen a arribar tots i ja farem les primeres tocadetes. I sí, sí, això ja no que s'acabarà fins dilluns, que a veure com arribem aquí amb tanta música.
1: A disfrutar molt i molt, nosaltres hi serem, però el que volem amb aquesta entrevista és, com sempre, convidar-vos a participar i assistir i a fer confiança a la trobada. Artur, Cati, si vols comentar alguna cosa més. Artur?
0: Només que el comiat serà a la Basílica de Santa Maria de Castellà, Castellbó, que també volem agrair molt a l'Ajuntament de Montferrer Castellbó, tot el que fa any rere any per nosaltres, que ens convida a ser-hi, i també tenim un públic que ens segueix des d'allà. Gràcies.
1: Perfecte. Per cert, volem agrair també a la Cat i l'Artur, l'organització, ens regalen 5 entrades dobles pel concert de demà divendres a la Sala Festes Guiu. Sortejarem 2 entrades a continuació en el Carter de Manta i 3 més en el programa demà. Per tant, moltes gràcies per fer-nos confiança de nou, per visitar-nos i per explicar-nos, doncs, les bones noves d'aquest programa tan complet, d'aquesta nova edició de la trobada. Gràcies, una abraçada i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Passen 5 minuts a 3 quarts d'una del migdia, a les 12:50 minuts, encara 10 minuts per les vostres trucades al Carretera i Manta després d'aquesta entrevista tan interessant amb Artur Blasco i Cati Plana per donar a conèixer la programació de la 51a edició de la trobada amb els acordionistes. I com us havíem avançat tot just ara fa uns minuts, el que farem a continuació és doncs regalar dues invitacions dobles per anar al concert d'aquest divendres a les 10 a la Sala Guiu, on es fa doncs aquest concert de la trobada. Per tant, les dues primeres persones que ens truquin al 973-36-06-17 s'emportaran doncs a aquestes invitacions que ens regalen els amics de la trobada. 973-36-06-17. Si esteu interessats a anar al concert, si us plau, si voleu anar, truqueu-nos perquè són entrades que ens regalen. Així que donem pas en aquesta trucada. Molt bon dia, aquí parlem.
1: Bon dia.
0: Bon dia, aquí parlem, si us plau.
1: Tere Jove.
0: Tere Jove, Tere, tu diràs.
1: Que trucar per les entrades de...
0: Perfecte, perfecte. Doncs que així sigui. Tere, ets la primera persona que s'emporta aquesta entrada doble per anar al concert a la Sala de Festes Guiu. Gràcies, Tere. Espero que disfrutis del concert. Si hi ha qualsevol cosa, pel que sigui, no hi pots anar a última hora, si us plau, fes-nos saber, així que la podrem regalar a continuació. Si no, donarem a conèixer el teu nom. Perdó? Sí, és aquest divendres mateix, a les 10 de la nit, a la Sala de Festes Guiu.
1: I la passo a recollir aquí a Ràdio Seu?
0: O... Nosaltres, no, donarem el nom, el vostre nom com a guanyadors, a l'organització i, en aquest cas, a la taquilla ja us esperaran, ja us tindran presents, en aquest cas. Donem el teu nom, Tere, i pots anar-hi acompanyar de qui vulguis.
1: Merci.
0: Per tant, a taquilla, a, en aquest cas, a l'Avinguda Salòria 55 de Seu d'Urgell, a la Sala de Festes Guiu. Merci. Doncs gràcies a disfrutar-la, aquesta entrada doble per anar a al concert de la trobada aquest divendres. Si hi ha algú més, si és el cas, que ens està trucant, doncs molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, ens truques també per la invitació doble?
2: Sí.
0: Perfecte.
2: Viu.
0: I tant que sí. Doncs Teresa, Tere Jove i Teresa Vidal, doncs que s'emporten aquesta entrada així de fàcil, trucar al 973-36-067 i doncs guanyar aquesta entrada doble. Recordar-te, Teresa, que és aquest divendres, per tant demà dia 24, a les 10 de la nit, a la Sala de Festes Guiu. Teniu tota la informació del programa, més enllà d'aquest concert, també a través de les xarxes socials, els perfils de la trobada amb els acordionistes. Et sembla, Teresa?
2: Molt bé, a les 10 de la nit, no?
0: Correcte, doncs donem el teu nom a l'organització i d'aquesta manera doncs, ens retrobem allà perquè nosaltres també hi serem.
2: Gràcies.
0: Doncs allà ens saludem. Gràcies, Teresa.
2: Adéu.
0: Gràcies. Doncs demà farem el mateix doncs, amb el programa de Carretera i Manta amb el qual convidem la setmana, demà divendres 24, en el que també doncs, participem a la inauguració. Serà a les 12, per tant també hi serem en directe i us donem a conèixer doncs, aquesta proposta que és el tret de sortida d'aquesta 51a edició. Tenim encara 6 minuts per endavant, per tant, doncs el que farem a continuació és formular preguntes breus perquè ens pugueu trucar al mateix telèfon, com sempre, al 93360617, és la segona apartat del programa concurs al Carretera i Manta, i el que farem doncs és recordar les preguntes que no es van resoldre en el dia d'ahir, entre les quals quin és l'oceà més gran del planeta, com es diu la tècnica de l'espai Ermengol. Tenim trucada entrant, sembla que s'ha perdut, per tant continuem formulant preguntes. On va néixer el mestre de capella Joan Brudieu? Si ho sabeu, truqueu-nos. I una més, en quina disciplina competia Carl Lewis, el esportista estatunidenc? Quin és l'oceà més gran del planeta? Com es diu la tècnica d'espai Ermengol, Museu de la Ciutat de la Seu? Tenim nova trucada, és la 18a d'aquesta jornada. Amb qui parlem?
1: Tere Jove.
0: Tere Jove, de nou, tu diràs.
1: L'oceà és el Pacífic?
0: És el Pacífic, i tant. Felicitats per resoldre la pregunta que us formulem en el Carretera i Manta. Doncs sí, és l'oceà Pacífic. I us preguntàvem també, entre d'altres, en quina disciplina competia Carl Lewis i on va néixer el mestre de capella Joan Brudieu. Una més encara, com es diu la regidora de festes, la regidora urgellenca? Com es diu? Si ho sabeu, truqueu-nos al 973-36-06-17. Ara sí, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia.
0: Joan, tu diràs.
3: El Carl Lewis era especialista en proves de velocitat i salt de llargada.
0: Correcte, i tant que sí. Gràcies, Joan. I com el van disfrutar en el Carl Lewis? Doncs en els Jocs Olímpics i arreu en els Mundials en què va competir, un dels atletes més complets en la seva disciplina. Tenim nova trucada. Molt bon dia, en què parlem?
3: Bon dia a tots els oients.
0: Tu eres Joan.
3: La regidora és la Cristina Moreno.
0: La Cristina Moreno, i tant que sí. Aprofitem per saludar, enviar-li una abraçada, agrair-li també perquè ahir es va fer la presentació del programa de la Festa Major i, doncs, lògicament, la Cristina Moreno, com a regidora de festes, doncs, ha capçalat, doncs, aquesta organització. Gràcies per la trucada, Joan. Gràcies, Cristina, per la feina que fas. I més enllà també preguntar-vos qui va pintar la Gioconda. Si ho sabeu, truqueu-nos. Tenim 3 minuts encara per endavant per les vostres trucades. La 21ena en aquest dijous, dia 23. Amb qui parlem? Bon dia.
4: Amb Tere Jove.
0: Tere Jove, tu diràs.
4: La tècnica de l'Espai Armengol.
0: Sí.
4: Anna López.
0: És Anna López, i tant. Gràcies. Aprofitem també per enviar-li una abraçada a l'Anna, doncs perquè sempre ens ho fiquem molt fàcil per donar a conèixer tot el que es fa a l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, i a tots els companys que treballen també a l'Oficina de Turisme de la Seu. Tenim nova trucada. Molt bon dia.
5: Molt bon dia. A la Fari.
0: Juan i Menduña, tu diràs.
5: Va néixer de Moges.
0: A Limoges, correcte. I tant que sí. Al departament de l'Alta Viena. Gràcies per la trucada, Juani. Preguntàvem on va néixer el mestre Capella, Joan Brudieu. Gràcies. Doncs, encara uns minuts per endavant per les vostres trucades abans de donar pas a l'informatiu migdia. Gràcies, Juani. Deixem de nou la línia oberta al 933-36-06-17 perquè ens pugueu trucar. Formulem més preguntes. Qui va pintar la Gioconda? Quin és l'animal terrestre més ràpid? Juani? Sí? La tenim aquí encara? Donem pas, si et sembla, a noves trucades i així, aquí és el cas, i donem pas, doncs, a que altres persones puguin respondre. Recordar que en aquest segon apartat podeu trucar fins a 3 cops per persona. Tenim trucada. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Joan. Bon, tu diràs.
3: La Gioconda és del Leonardo da Vinci.
0: Correcte, Joan. Gràcies. Doncs sí, és una obra de Leonardo da Vinci. Us preguntàvem també quin és l'animal més ràpid, l'animal terrestre més ràpid, i quin escriptor va crear també el personatge de Sherlock Holmes. Si ho sabeu, ens podeu trucar al 973-36-06-17. Molt bon dia. Molt bon dia, aquí parlem. Tenim trucada, però no sentim ningú a l'altre costat. Ara sí, li donem pas. Anem... Ara sí, sí, li hem donat pas, però ha quedat a l'aire la trucada, així que deixem la lliure, la línia lliure. A veure si és el cas que podem tornar a... Ara sí, tornem a provar-ho. Molt bon dia, aquí parlem. Hola, molt bon dia.
4: Hola, Tere Jové.
0: Tere Jové, tu diràs.
4: L'animal més ràpid?
0: Sí.
4: És
0: el guepard, i tant que sí. Gràcies. Com bé sabeu, en aquest segon apartat el que fem és, doncs, anar alternant preguntes prou properes, altres de cultura general, i així, doncs, fer més fluid i més entretingut el programa. Tenim nova trucada, la 25ena ja, avui dijous. En qui parlem, si us plau?
6: Hola, amb la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
6: A veure, el Sherlock Holmes va escriure l'Arthur Conan Doyle.
0: Correcte. Dolors, gràcies. I bé, tot just ja són les 12:59 minuts i 13, 14, 15 segons. Per tant, acomiadem el programa Carretera i Manta. Avui dijous, agraïm molt i molt les vostres trucades. Felicitar, doncs, a les guanyadores d'aquestes entrades dobles per anar al concert de demà divendres. Recordem la Teresa Jové i la Teresa Vidal. Agrair també la visita de l'Artur Blasco i la Cati Plana per donar a conèixer aquesta trobada. A tots i a totes, gràcies. Ens retrobem ja demà divendres, darrer dia de setmana d'aquesta 5ª setmana de temporada 31ena ja del Carretera i Manta. Gràcies, fins aviat, una abraçada.

0: Molt bon dia en aquests moments, la una i un minut. La delinqüència a la Seu d'Urgell ha baixat un 10% i els robatoris amb força s'han reduït gairebé un 40%. La Junta Local de Seguretat ha constatat aquest dimecres una disminució significativa de la criminalitat i una millora de la taxa de resolució dels fets delictius. El govern municipal situa la convivència ciutadana i seguretat viària com a prioritats ara d'actuació immediata. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: L'escola de futbol Urgèlia Ledford, pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell. El programa festiu inclou 90 activitats, millores en l'accessibilitat com a llengua de signes als grans concerts i el reconeixement als 30 anys de l'escola de futbol local. El barri de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell celebra la seva festa fins diumenge, un programa que inclou activitats culturals, esportives, gastronòmiques, musicals i tradicionals adreçades a tots els públics. Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell atén més de 300 persones en el procés de regularització extraordinària. El Consell Comarcal posa en relleu la bona coordinació entre administracions, entitats i professionals. El cicle Tastem Territori organitza un concurs de ratafia d'elaboració casolana. Les inscripcions estaran obertes fins al 25 de juliol i les persones participants poden recollir el material necessari a l'Ateneu a l'Urgell. La tercera edició del Tabaca Film Fest tindrà lloc del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. L'exili, el desplaçament i el sentiment de pertinença centren la nova mostra de la sala d'exposicions del govern d'Andorra. Es pot visitar aquesta mostra col·lectiva fins al 3 d'octubre. El Pallars Jussà exigeix l'aturada del Plater i reivindica la seva contribució energètica i històrica. En esports, el Cadí La Seu reforça el seu joc interior amb la incorporació de Palmyre Mbu, una jugadora francesa de 23 anys i 1,86 m d'alçada. El Cadí Canoe Kayak, campió per clubs al Campionat d'Espanya de Joves Promeses d'Eslàlom, l'entitat urgillenca ha sumat 22 podis entre proves individuals i patrulles.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: La Junta Local de Seguretat de la Seu d'Urgell s'ha reunit aquest dimecres per analitzar les dades de seguretat corresponents al període interanual comprès entre el juliol de 2025 i el juny de 2026. Les xifres presentades pels Mossos d'Esquadra confirmen una reducció significativa de la delinqüència al municipi, ja que es passa de 459 a 413 infraccions penals conegudes, un descens del 10%. La policia catalana conclou en el seu informe que la capital de l'Alt Urgell manté un nivell de seguretat estable. Així mateix assenyalé que ha millorat lleugerament la taxa de resolució dels fets delictius, que se situa en el 70% davant del 68% del període anterior. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha afirmat que les dades confirmen que la Seu és una ciutat segura.
3: La seguretat a la Seu va bé. En aquest sentit s'han reduït algunes de manera significativa els actes delictius, en temes tan senzills com els patinets, no? amb l'ordenança que van fer de circulació, o altres amb més incidència problemàtica, com són els furts, els robatoris amb violència, que s'han vist reduïts per la detenció i posada en presó dels més reincidents. Per tant, podem dir que estem satisfets, però això no vol dir que no hi hagi reptes a futur.
0: Joan Barrera diu que el resultat és a fruit d'un treball constant i coordinat entre la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, a més d'una aposta clara del govern per la seguretat i la convivència. Coordinació també amb la resta de cossos de seguretat.
3: Doncs que aquesta col·laboració és màxima aquí a la Seu. I a més es demostra en totes les actuacions que s'han fet de manera coordinada, i últimament se n'han fet moltes, per inspeccions i per altres detencions que han reforçat reforçat doncs, la seguretat a la nostra ciutat. Hem fet inspeccions a locals de la Seu que s'han doncs, traduït en coses sorprenents i que algunes han sortit a premsa, i per tant doncs, aquesta coordinació el que porta són, sense cap tipus de coses bones, i al final aquest augment de la seguretat.
0: La reducció dels robatoris amb força suposa la millor dada del període i es concentra especialment en els robatoris en domicilis i a l'interior de vehicles, precisament les tipologies que més incideixen en la percepció de seguretat de la ciutadania. A més, els casos registrats presenten una elevada taxa de resolució. Així, de la desena de robatoris amb força documentats, 8 s'han saldat amb detencions, diverses de les quals amb ingrés a presó. Per la seva banda, les infraccions administratives registren un increment moderat del 4%, que els Mossos d'Esquadra atribueixen directament a l'activitat preventiva i de control desenvolupada pels serveis provincials. Es tractaria, per tant, d'un indicador d'intensificació del treball policial i no d'un empitjorament de la situació. Els cossos de seguretat han dut a terme, com escoltàvem, diverses accions conjuntes com el dispositiu Campai, un operatiu específic per combatre la multireincidència. També s'ha dut a terme el reforç permanent de la seguretat al centre urbà, el desmantellament d'un punt de venda de substàncies estupefacents, i també s'han realitzat grans esdeveniments gestionats sense incidències destacables. La policia municipal ha desenvolupat més de 8.200 serveis durant el 2025, més de 1.100 de protecció escolar. La gestió activa de l'espai públic s'ha traduït en 448 actuacions de control d'estacionament indeguts, 370 serveis de grua i 222 actuacions de regulació de trànsit. Hi ha hagut més de 1.000 actuacions d'atenció directa a la ciutadania i s'ha gestionat més de 100.000 trucades al telèfon d'emergència. El treball preventiu s'ha mantingut com una eina fonamental amb un ampli programa de presentacions i col·loquis també de sensibilització. Pel que fa al balanç, però, l'alcalde de la Seu és conscient que queden també reptes per a combatre, com per exemple el que és la seguretat ciutadana i també la seguretat viària i la convivència ciutadana.
3: Agraint sempre la feina i a més la col·laboració entre totes les forces presents aquí a la Seu, tota la feina que fan i tota la feina que han fet i que faran, això els hem transmès de que hem de seguir. Hem de continuar doncs, amb aquests reptes, sobretot és convivència ciutadana, els sorolls, aquestes molèsties que generen, i al final ens arriben moltes queixes que hem d'identificar, sobretot també en època estival, que hi ha més problemàtica en aquest sentit, més sorolls i més, al final, més vida al carrer, i a partir d'aquí doncs, seguir treballant, seguir intensificant, seguint en la línia bona, en la bona línia que es porta, per tal de que la Seu, que ja és una ciutat segura, que a més després d'aquesta reunió podem dir que és una ciutat, sense cap tipus de dubte, que és aquesta ciutat segura, doncs que continuï millorant doncs, tot el que es pugui.
0: Joan Barrera considera que la transparència en la presentació de les dades és un requisit indispensable en la seva responsabilitat davant la ciutadania. És per aquest motiu que, juntament amb els resultats positius, ha puntualitzat que en els informes tècnics s'assenyala com a preocupant l'increment dels accidents de trànsit al nucli urbà. Se situen en 48, 20 més que l'any anterior, amb 31 víctimes, 25 ferits lleus i 6 ferits greus i 7 atropellaments. L'informe policial qualifica aquesta evolució d'empitjorament greu de la seguretat viària al municipi i ara es vol fer front a aquesta situació. Pel que fa a la Junta de Seguretat Local, dic que la va presidir el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, que va prendre part en la Junta i es va referir com a indicador positiu a la feina compartida i una excel·lent coordinació.
4: És una feina compartida, és una feina de l'Ajuntament, és una feina a la que s'assumen tots aquells cossos policials que tenen per objectiu doncs, atendre aquella demanda creixent de la ciutadania per unes ciutats segures. Hi ha una excel·lent coordinació entre els diferents cossos. No és només una coordinació sobre el paper i que es demostra en aquesta reunió, sinó és una coordinació que es demostra també en el carrer. I, de fet, en els últims mesos s'han portat a terme diverses operacions conjuntes entre els tres cossos, a cadascú dins del seu àmbit competencial, doncs, per continuar consolidant aquestes bones xifres i indicadors de seguretat de la Seu d'Urgell i del nostre territori.
0: Crespin ha afegit que per continuar consolidant aquestes dades s'estan reforçant les plantilles amb la incorporació de nous efectius com 20 policies nacionals destinats recentment a la Seu d'Urgell.
4: Hi ha un factor important en tot això i és que per fer efectiva una seguretat és necessari poder disposar de més efectius, no? També s'ha plantejat aquí en el cas dels cossos que corresponen sota la meva estela de competència com és la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Hem reforçat les nostres plantilles, ara fa un parell de setmanes vam tenir oportunitat de donar la benvinguda a 54 nous policies nacionals vinguts a la província de Lleida, 20 dels quals estaran destinats aquí a la Seu d'Urgell. En el cas de la Guàrdia Civil són un total de 20 agents amb diverses adscripcions territorials en el conjunt de la província. Per tant, voluntat d'impulsar aquesta política de ciutats civils segures al nostre país, la constatació efectiva i real d'aquesta coordinació policial, i el resultat és el que avui tenim al damunt de la taula, que són les xifres que s'han avaluat en aquesta Junta Local de Seguretat.
0: Els informes també coincideixen a assenyalar la ciberdelinqüència com la tendència delictiva amb més projecció de futur, amb les estafes bancàries i les estafes per internet com a principal manifestació. Es tracta d'un fenomen de dimensió supralocal que requerirà una resposta, diuen, coordinada entre administracions i un esforç continuat de sensibilització ciutadana, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'escola de futbol Urgellia serà la pregonera de la festa major de la Seu d'Urgell. Així ho han anunciat l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, que han donat a conèixer aquest dimecres la programació completa de la celebració, que tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. Així ha anunciat l'alcalde Joan Barrera els pregoners de la festa major 2026.
5: Primer de tot, a part de, com ja hem dit, ja hem anunciat els caps de cartell, que són els catarres i els tiets o els tallets, el que volíem anunciar és el pregó, que és la part, una de les parts principals, i que enguany ho farà l'escola Edford, l'escola Urgellia, l'escola de futbol, que enguany fa 30 anys i que a més és el club esportiu amb més esportistes de tota la Seu. Per tant, hem pensat que l'Edford faci aquest pregó no només per l'esport i pels 30 anys, sinó pels valors i al final la feina que fa d'una manera inclusiva, d'una manera igual per a tothom, i una manera inculcant aquests valors de l'esport que sempre són els que ens han de guiar a tothom.
0: La Festa Major d'enguany ofereix un programa format per 90 activitats adreçades a tots els públics repartides en 11 espais diferents de la ciutat. Música, cultura, tradicions i activitats familiars ompliran durant 5 dies els carrers i places de la ciutat. Gemma Tó, tinent d'alcalde.
6: Enguany, la programació, hi haurà 90 activitats. Aquestes 90 activitats les podem diferenciar en diferents àmbits, en l'àmbit esportiu, en l'apartat musical, en el de cultura i tradicions, i el de l'espai, diguéssim, per més joves i famílies.
0: Així doncs, aquests espais i aquestes 90 activitats, unes activitats que s'han preparat des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell amb la col·laboració de nombroses entitats i associacions. L'alcalde ha agraït precisament la tasca de la regidora de festes, Cristina Moreno, i de totes les persones que han treballat per fer possible tota aquesta àmplia programació de festes.
5: Dic que avui no ha pogut ser la Cristina Moreno, la regidora, que de fet va preparar el gruix d'activitats d'aquesta festa major i que juntament amb les tècniques d'esdeveniments va preparar tot el que és el programa. No pot ser, però un record per ella i per la seva feina. I també que s'ha d'agrair a totes les persones que d'alguna manera han estat incloses i han estat l'ànima de que això s'hagi pogut preparar, no? Començant per les tècniques d'esdeveniment, per tota l'àrea de promoció econòmica, com he dit, la regidora Moreno, evidentment la regidora Tó, que es presentarà la part de detall, però també recordant totes les associacions i entitats que formen part d'alguna manera d'aquesta festa major. Ja farem l'agraïment quan s'hagi fet, però sempre s'ha d'agrair la predisposició de geganters, de diables, de tothom, doncs, que d'alguna manera sempre està disposada a col·laborar amb la seva ciutat i que tot el que es faci sigui un èxit.
0: L'edició d'enguany reforça el compromís de l'Ajuntament amb l'accessibilitat i la inclusió. Com a principal novetat de la Festa Major de la Seu, els concerts dels Catarres i de Tallets comptaran amb servei d'interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració de l'empresa En Bucle per facilitar que les persones sordes també puguin gaudir dels espectacles.
5: D'una festa major inclusiva, nosaltres estem treballant amb el Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat des de fa anys, i enguany hem volgut fer, doncs, gestos per tal de que la festa major sigui més accessible i més inclusiva per a tothom. I per tant, doncs, en quant a la música, hi haurà aquests de l'empresa Mucle, hi haurà un servei d'interpretació de signes per a persones sordes als dos grans cursets de la Carpa, no? Que són, com deia, els Catarres i els Tallets, i per tant, perquè tothom tingui un espai i tothom pugui gaudir-ne d'aquests dos grans esdeveniments dintre de la Festa Major. I evidentment també mantenim el compromís amb les persones amb hiperatenció sensorial amb les atraccions en silenci. El doctor Peiró, el diumenge i dimarts de 6 a 8. ¿Vale? És un tema que ja vam començar i que seguirem, i que segur que hi ha molt camí per recórrer, i que, doncs, s'haurà d'anar treballant les diverses festes majors dels propers anys.
0: Entre les novetats també destaca enguany el retorn del Correaigua, activitats de realitat virtual al Centre Cívic El Passeig, la nova ubicació d'una part de la venda ambulant al carrer de Sant Josep de Calassanç per donar resposta a l'augment de parades, així com la incorporació d'una nova xaranga, Salsa Rosa, dins la programació festiva. Tal com es va anunciar el passat mes de juny amb la presentació del cartell oficial, els grans concerts seran de Catarres i de Tallets, i també hi haurà altres bandes i músiques que faran que s'omplin els carrers de música per a tots els públics i estils. La programació s'estendrà per un total d'11 espais de la ciutat.
6: Destacar que actualment, enguany, per la Festa Major tindrem més de 10 espais on passaran totes aquestes activitats, però seria l'Espai Casetes, el pàrquing del doctor Peiró, la plaça Catalunya, la plaça dels Oms, la plaça de les Monges, la plaça Patalín, la plaça Joan Sant, el Parc del Segre, el carrer de Santa Maria, el Palau d'Esports i Zona Esportiva i el Centre Cívic.
0: Les inscripcions per al concert familiar, el teatre, la Guarrimcana i altres activitats ja estan obertes, mentre que les activitats esportives s'obriran l'1 d'agost. Una programació completa de Festa Major que es pot trobar a la pàgina web de la celebració. I els que estan també de celebració són els habitants del barri de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell. Una Festa Major que s'allarga fins diumenge amb un programa que combina activitats culturals, lúdiques, musicals i tradicionals. Les propostes es desenvoluparan al llarg de 5 dies. Hi ha tallers, cinema, concerts, àpats populars, activitats familiars i actes de cultura popular. Una programació que va començar ahir amb un taller de ceràmica a càrrec de Carla Garrido. A la nit es va projectar la pel·lícula Boris Skosidev, l'estafador que va ser rei, dirigida per Jorge Cebrián. Pel que fa a demà divendres, està previst un campionat de botifarra. Posteriorment se celebrarà una botifarrada i sopar popular amb inscripció prèvia obligatòria. La jornada continuarà amb el concert d'Havaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma i la sessió de nit jove a partir de la mitjanit amb Dirty Blond i DJ Chemical. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de gegants i la festa de l'escuma. A la tarda hi haurà inflables d'aigua i berenar. Per acabar la jornada, el gran ball de Festa Major comptarà amb les actuacions del duo Láser, Set de Copes i DJ Helder Barroso. La festa es tancarà diumenge amb una missa i un vermut a la plaça de l'Església. Finalment, al vespre, es farà una ballada de Sardanes amb la participació de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. I en activitats destaquem també que el cicle Tastem Territori organitza el seu primer concurs de ratafia d'elaboració casolana amb l'objectiu de distingir la millor proposta presentada segons criteris de tast, com el gust, l'aspecte visual, l'olfacte i la sensació final. L'activitat està oberta a qualsevol persona major d'edat i cada participant podrà presentar una única mostra. Les inscripcions es poden formalitzar fins dissabte amb un mínim de 5 participants perquè el certament es dugui a terme. L'organització facilitarà a cada concursant una ampolla de vidre transparent unificada amb el seu tap, un sobre i el full de participació. Aquest material es podrà recollir del 29 al 31 de juliol a l'Ateneu a l'Urgell. Les mostres s'hauran de lliurar al novembre. Unes bases que especifiquen que cada ampolla haurà d'anar acompanyada d'un sobre tancat i que no hi haurà d'haver-hi cap element identificatiu. Les ratafies admeses seran avaluades per un jurat format per les persones especialistes vinculades al món de la gastronomia. Tota la informació a la nostra plana web radioseu.cat.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
9: Pirineu.
0: El Servei de Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell va atendre 327 persones durant el procés de regularització extraordinària de persones migrades impulsat pel govern espanyol, que va estar actiu entre el 10 d'abril i el 30 de juny. Durant aquest període es van programar sessions informatives a la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà, a més de punts d'informació i assessorament per a aclarir dubtes sobre els tràmits i la documentació necessària per a la regularització. En els tres llocs habilitats es va donar resposta també a persones residents en altres municipis de la comarca, fet que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell considera que posa de manifest la importància de disposar de serveis de proximitat en matèria d'acollida, drets i regularització administrativa. Al llarg del procés, el Servei Comarcal, conjuntament amb els serveis socials de l'Alt Urgell, han emès 314 informes de vulnerabilitat per a persones que estan en situacions socials o econòmiques fràgils i que han pogut demanar la regularització valorant aspectes com manca d'ingressos o habitatge, tenir persones dependents a càrrec o problemes de salut o dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. El Servei de Ciutadania i Migracions subratlla que la seva tasca ha contribuït a reduir les barreres d'accés a la informació, evitar errors en la tramitació de la sol·licitud i també reforçar la confiança entre la ciutadania i els serveis públics. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha destacat que el procés ha estat especialment rellevant per a moltes persones que viuen i treballen a la comarca, però que fins ara hi han estat en situació administrativa irregular. També han valorat la bona coordinació entre administració, entitats i professionals. 23 minuts passen de la una del migdia. La tercera edició del Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, se celebrarà enguany del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. L'esdeveniment està organitzat per l'associació Gat Negre, un festival que presenta diverses novetats, com per exemple que se n'amplia la durada de 4 a 10 dies, tal com ha explicat la seva directora Ivana Miño en la presentació d'aquest esdeveniment a la Diputació.
10: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, perquè clar, de 4 a 10 dies passem a 10 dies i òbviament els farcim d'activitats més enllà del cinema, però que dialoguen amb el cinema. Creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori. Són punts que sempre han estat troncals del festival.
0: Així doncs, aquesta ampliació, dir que Agustí Jiménez, des de la Diputació i com a vicepresident, ha destacat que el Tabaca Film Fest és un magnífic exemple de com la cultura es converteix en una eina de dinamització del territori.
11: El Tabaca Film, com ja hem parlat altres vegades, és un magnífic festival dintre, enclavat amb la cultura, que converteix això, com ja deia, en una eina d'indemnització del territori molt important i que situa el Pallars i el Pirineu en un mapa cultural internacional i que demostra que els nostres municipis estan plenament preparats per acollir aquests esdeveniments de nivell i de capacitat d'atreure aquest talent que tenim aquí a les nostres terres i projectar-lo arreu del món i que més que fer-lo dintre d'un entorn com el que podreu veure. També destacar l'aposta l'enferm per aquest festival, no? Perquè per poder continuar creixent sense perdre les seves arrels ni ampliant la programació com fan, incorporant un programa educatiu propi i connectant el cinema amb la memòria i el patrimoni d'aquesta comunitat local, com havia comentat abans.
0: L'alcaldessa de l'Ajuntament de Baix Pallars, Anna Sentinella, ha coincidit en assenyalar que el festival ajudarà a connectar històries i sensibilitats i a donar visibilitat al territori.
9: Per nosaltres el Tabaca Film Fest és una oportunitat extraordinària per apropar la cultura de qualitat al territori. També per donar visibilitat al nostre patrimoni, no? Perquè no deixem a partir de tot el que fem, no? Posar molt més sobre la taula tot el que el museu, el monestir, els salins, els pobles que tenim, no? Peramea, Montcortès, Bresca, tots aquests pobles que són singulars i únics, no?
0: Per la seva banda, Gisela Arnau ha dit que la convocatòria de curtmetratges ha rebutjat 466 obres procedents de 53 països. Hem de dir que són membres de l'organització Gisela Arnau i Laia Gabriel. Així explica també Gisela Arnau com es donaran a conèixer espais singulars a través del festival.
12: El primer cap de setmana ens situem en un espai molt més íntim, o sigui, ho farem en nuclis en altres espais que no és Gerri de la Sal del Baix Pallars, i ens permet fer una proposta molt més íntima, molt més propera, molt més reduïda. Serà una proposta que anirà amb reserva i el que permetrà serà descobrir espais singulars del Baix Pallars molt més desconeguts.
0: Una de les principals novetats d'aquesta tercera edició, precisament el canvi en l'estructura del programa, el Tabaca Film Fest, que seleccionarà 60 curtmetratges com a finalistes que es projectaran al llarg de 15 sessions de cinema, un festival que incorpora també altres disciplines com la fotografia amb una exposició del fotoperiodista Jordi Borràs. Hi haurà també espectacles escènics, ponències divulgatives i el programa educatiu habitual. Entre els concerts també un concert pel que fa a aquesta interpretació que anirà a càrrec d'Arnau, Obiols i Silvestres. Oriol Marco ha assenyalat que durant el festival també s'estrenarà el documental del projecte Mite, Càmera i Acció, que recull els testimonis de 7 persones grans del Pallars. I en cultura també, la sala d'exposicions del govern d'Andorra presenta la mostra col·lectiva Entre dos mons, que es podrà visitar fins al 3 d'octubre a la sala ubicada al Parc Central d'Andorra la Vella. L'exposició impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb la col·laboració de l'Ambaixada de França a Andorra reuneix l'obra d'una dotzena d'artistes vinculats a Occitània i proposa una reflexió al voltant de l'exili, el desplaçament, la migració, la transmissió cultural entre generacions, la memòria familiar i el sentiment de pertinença. I acabem aquest bloc de Més Pirineu fent referència als alcaldes del Pallars Jussà. Han aprovat per unanimitat un document que exigeix l'aturada del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables. Reivindica també la seva contribució energètica històrica. Així ho diu el president del Consell d'Alcaldes del Jussà, Jordi Navarra.
13: En general, no sé si pot afectar gaire positivament. Quan parlem d'energies renovables, la comarca del Pallars Jussà, des de fa més de 100 anys, que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent, i es genera molta energia. Sí que llavors hi va haver molta gent que hi va poder treballar i moltes famílies que van poder viure d'aquestes empreses, però avui en dia, tal com està plantejat això, crec que portarà molt pocs llocs de treball i si en porta algun, segurament ja serà gent més especialitzada que vindran de fora i a nivell socioeconòmic, bueno, jo penso que no serà gaire positiu.

Super Team All-Atlantic 10. Abans de fer el salt al bàsquet universitari nord-americà, en Bu es va formar al Roche Bendé, club amb el qual va debutar a l'Eurocup Women. Paral·lelament també ha estat internacional amb les seleccions franceses de formació representant França en els campionats d'Europa U16, U18 i U20. Als seus 23 anys i amb 1,86 centímetres d'alçada, el Cadi Laseu suma una interior amb experiència internacional, capacitat per aportar solidesa contra els cèrcols i una trajectòria marcada per una evolució constant tant al bàsquet francès com a la Lliga Universitària Nord-Americana. El grup Cadí Canoe Kayak ha finalitzat el Campionat d'Espanya de Joves Promeses d'Eslàlom celebrat a Pons el passat cap de setmana amb un total de 22 podis entre les proves individuals i de patrulles. Concretament ha sumat 10 ors, 8 plates i 4 bronzes. Amb aquests resultats el club s'ha classificat en primera posició a la classificació general. En les proves d'Eslàlom de dissabte, Pau Vicente Baró va obtenir l'or i Marc Corominas Baré a la plata en infantil A home C1. En infantil A dona C1, Carla Checa Baró va ser segona, mentre que en infantil B dona C1, Lia Pere Alegre Massí va aconseguir la medalla d'or i Chloe Macías Nadal la de plata. En caiac, Nil Checabaró es va imposar en la categoria cadet home K1. En infantil A K1, Marc Corominas Barea va obtenir la medalla d'or i Pau Vicente Baró la de bronze. Carla Checabaró va ser tercera en infantil A dona K1, mentre que Chloe Macías Nadal va aconseguir la plata i Lia Pere Alegre Massí el bronze en infantil B dona K1. Pel que fa a les patrulles, el club Cadí Canoe Kayak va obtenir dissabte la medalla de plata en les patrulles de Segur Cadet Home amb Nil Checa Baró, Pep Mitjana Cruz i Guillem Rispa Torrejón. En infantil Home C1, Marc Corominas Barea, Pau Vicente Baró i Martí Rivera Contreras van aconseguir la medalla d'or, igual que Carla Checa Baró, Lia Pere Alegre Massip i Aina Dòria Ferrer en infantil dona C1. En la categoria de K1, Nilche Cabaró, Pep Mitjana Cruz i Pol Casafont Freixas van obtenir l'or en la categoria cadet home patrulles. En infantil home, Pau Vicente Baró, Marc Corominas Barea i Martí Rivera Contreras també van aconseguir la primera posició. Finalment, Carla Checabaró, Chloe Macías Nadal i Aina Dòria Ferrer van obtenir la medalla de plata en K1 infantil dona per equips. En prova de contrarrellotge disputada diumenge, Nilche Cabaró va obtenir la medalla de plata en la categoria cadet home X1. En infantil A home X1, Marc Corominas Barea es va proclamar campió d'Espanya, mentre que Carla Checabaró va aconseguir l'or en infantil A dona X1 i en Dòria Ferrer la medalla de bronze. En infantil B dona X1, Chloe Macías Nadal va finalitzar en segona posició. A més dels 22 podis, els palistes del club Cadí Canoe Kayak van sumar 5 quartes posicions i 3 sisenes places al llarg del campionat. La suma, precisament, dels resultats obtinguts va permetre el club finalitzar en la primera posició de la classificació general.

I parlem ara de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Festa Major de Coll de Nargó comença avui dijous a les 7 amb lectura d'un herbari poètic i a les 11 amb festa hawaiana a les piscines municipals. Divendres, demà, a les 6, conferència a càrrec d'Estel Soler, 150 aniversari del naixement de Ricard Vinyes. A les 7, partit de solters i solteres i casats i casades. A 1:15 de la matinada, grup de versions, Soul Storm i Ground Kids a la plaça de l'Ajuntament. Dissabte, a 12:15, inflables a la piscina municipal. A les 6, gimcana infantil a la zona esportiva, a 7:15 camp de futbol, veterans de Coll de Nargó i veterans d'Oliana, a 8:15 concert de tarda amb l'Orquestra Manhattan i a 12:15 ball de nit amb l'Orquestra Manhattan i DJ Rabat. Diumenge a 12:15 missa de diumenge, a 1:15 pallassos amb Bitchy Clown i a 7:00 ball de tarda amb l'Orquestra de Gara i Botifarrada per esperar les habaneres de Boira i Rom Cremat. I avui a la Seu d'Urgell, vespreig de circ amb Street Sale, una activitat del cicle imaginari organitzada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Serà a 8:00 a la plaça de les Monges. I tot a punt per a la inauguració de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Serà aquest divendres a la Seu d'Urgell a 12:00 del migdia al jardí de l'Hotel Andrí.

Concert amb Roman Ivanov, amb Siberia Caucas, que és de Sibèria, amb Roberto Lucanero, acordió diatònic i veu, d'Itàlia, i Nina Planavila i Manel López, que són catalans. L'entrada gratuïta a aquest concert a les 12 als Jardins de l'Hotel Andria, a la nit a les 10 a la sala de festes Guiu. Concert ja també per donar el tret de sortida a aquesta activitat, amb Gary Blair, també amb Marinette Bonert, Pere Romaní, també hi serà, per exemple, Liv Hallum, Martí Osta, Antoine Pigeon, Josep Pepón Vilarrupla, Erika Weigand i Ernest Pipó, entre d'altres. El preu de l'entrada per a aquest concert de demà divendres a la sala de festes Guiu, 13 euros. Es poden comprar a codetickets.com i a Turisme Seu, a 15 euros. Venda ja presencial a la guixeta el dia del concert. I destaquem també que dissabte hi haurà la presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga, a Peramola, a les 6, a Cal Rossill. Aquestes i d'altres activitats a la nostra plana web radioseu.cat. Recordem també la farmàcia de Guàrdia, que fins a les 8 del vespre és la Quilanyà, a l'avinguda Guillem Graell número 16, telèfon 973 35 58 91. A partir de les 8, canvi de guàrdia amb la Varios, al carrer Sant Josep de Calassanç número 3, telèfon 973 35 01 88.

I pel que fa al temps, destacar que hi ha una crida a la precaució pel màxim risc d'incendi forestal durant la jornada d'avui, un risc que es perllongarà durant tot el cap de setmana. Avui, però, aquesta intensitat és màxima per la combinació de calor i la baixa humitat. Unes temperatures que aniran baixant els propers dies, com deien, però aquest risc d'incendi es manté fins al cap de setmana amb una entrada de vent en alguns punts de Catalunya que en pot dificultar la situació. Davant la situació del risc d'incendi forestal, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències i, d'altra banda, s'ha posat també, pel que fa a alguns espais, restriccions. En aquest cas, parlem, per exemple, de la Ribera Salada o el massís del Montsec.

0: Fins aquí aquest apartat. Res més per ara. Les notícies ampliades al nostre plana web radioseu.cat i a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio per escoltar l'actualitat nacional. Molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
6: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
5: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: és una os.
1: Nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosa Planas Calvet, funeral dia 24, a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica de la Seu d'Urgell, Sales de Vella, Tanatori Sant Esteve, dia 23, de 3 fins a les 8 de la tarda. Descansi en pau, Rosa Planas Calvet.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'esvorant que les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no ha afectat ni els edificis de veïns que hi ha a prop, ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
2: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11, i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
0: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
3: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es van portar una grua que quedarà soterrada. De moment es desconeixen les causes de l'incident.
0: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei i els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Claudia Serra?
4: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2, els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
0: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, 2 d'ells greus.
2: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
0: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
5: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí a la plaça de Sants de Barcelona encara no està normalitzada i no ho estarà fins ben bé la tarda nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
0: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos, ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
2: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
0: Madrid, Tania Tàpia.
6: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'un milió d'euros. Però els detalls els reserva el jutge.
7: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
0: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
2: I justament a la plana de Lleida, i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses de Lleida són ben buides.
0: Lleida, Estela Bussoms.
8: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
0: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la fúmiga abans que no es retirin.
2: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és jugador del Barça. De fet, l'han presentat a aquesta hora. L'han de presentar?
9: Tot va amb una mica de retard amb aquesta operació.
0: No serà una setmana de retard,
9: no? Havia de començar dos quarts de dues i hores d'ara encara no comença.
0: Paciència.
9: Adeyemi, com deies, es converteix en el segon reforç blaugrana. L'alemany arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. També a Can Barça, aquest migdia s'ha fet l'acte de renovació de la davantera Caroline Graham Hansen, que continuarà al club fins al 2028 com a mínim, i el Tour ja està en dansa la 18a etapa, la primera de les 3 etapes alpines.
0: A banda de l'embolic que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
4: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, a aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
0: I ens falta el temps.
10: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Seguim amb temperatures altíssimes.
11: Avui pugen, per tant, si ahir la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant, anirà pujant la temperatura, creiem que fins a aquests 40-41 graus avui. El sector del Segrià, un avís activat del Meteocat a la Ribera d'Ebre, sobretot, i el Segrià, que és on més calor farà aquesta tarda. A la resta de l'interior també, déu-n'hi-do, entre els 34 i 38. Parlem d'un dia de sol, però també nuvolades que aniran apareixent a la tarda, Pirineu Oriental, Ripollès i també cap als ports, on podrien caure ruixats aïllats, els ports, i potser menys probable el Ripollès. Demà, la temperatura es manté o baixa una mica ja a la tarda, demà seria el darrer dia dels 39-40 graus de Lleida, i a la tarda avui xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixar de temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
0: Comencem de veure que celebrem 36 graus, però sí, venim d'on venim, efectivament. Exacte. És una baixada.
11: I amb molta calor les tempestes poden ser molt fortes. Ho anirem seguint diumenge, eh?
0: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar pendents. Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:08. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
12: Molt bon dia, doncs sí. Aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
13: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
12: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda, quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats, tot i això es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
14: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
15: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
16: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
12: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
0: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.
4: Sí, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
17: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
4: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
17: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí doncs sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
4: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va enfondrar cap mur.
0: I mentrestant, els viatgers de Rodalies que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'esvoranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcada i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada, amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí, perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord, que venen des de Granollers o des de Maçanet-Massanes, troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
19: He cogido para ir a la estación, para ir a Belviche, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4. Esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
20: Ahora un tren sin parada, y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. A Tarrasa está aquí, y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
21: Pero lío, la gente no se aclara.
18: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona, Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
22: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
23: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí, tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
24: Yo ahora vaig a Reus. Normalment vaig fins a Sants sense canvi de tren, no? He baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus em deix a Fabra i Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
18: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
0: que doncs deixem aquest embolic amb aquest esboranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que es recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'emergència estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
1: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
1: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.
0: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
6: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
0: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'1 milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals, i les declarava.
6: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
6: Yo no supe en ningún momento, cuando se el procedimiento anterior quedaron días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
6: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
7: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
6: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
0: A banda d'aquestes explicacions, Tania, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
7: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, en filtracions.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo. evidentemente, i esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
7: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. L'has desvinculat de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
6: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
7: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
2: Catalunya migdia.
8: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Catalunya migdia. Passen 20 minuts a les dues. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que l'escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euríbor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
10: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
11: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
0: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalan.
25: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés en rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
25: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà ha admès que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
27: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
0: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen, doncs, amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
4: Bon dia. Els estudis de la UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
12: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
4: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les seves cases.
0: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
13: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. A l'ESR és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Ben bé fins a passar de mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
13: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
15: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem esfenya que no traiem, vaja.
16: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
13: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
17: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
13: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
0: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
19: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Tehran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor. Els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Tehran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
28: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
19: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
0: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany, d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
29: Bon dia.
1: El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
3: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
1: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
5: Aquí s'ajunten dues coses. El reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
1: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, té dominar el mercat.
18: 2:45 p.m. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez,

0: productes.
1: Five products.
2: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
3: That means localization.
4: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local, per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
2: Ford produirà ací al Musafes tres models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely, dos SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
5: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
6: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord mai vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que ja que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de la les unitats d'ARRO.
6: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
5: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
5: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
11: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
10: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
11: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
12: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Catalunya migdia. Comencem amb el tinglado.
15: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
5: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peia o Svetlana obren avui el tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
16: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco.

0: el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
1: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk. I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
0: Part dels beneficis aniran destinats a 4 mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
2: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
3: La galeria Apollo del Louvre, de nou visitable, però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos, quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribaud, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
4: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici. Hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
3: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
2: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
5: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
6: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els dilatants i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
5: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 2:15 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
2: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
7: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnquer per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Back in Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí, Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi. Ignasi.
2: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
8: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
9: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
8: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és una oportunitat que no pot deixar escapar.
9: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títols.
8: Té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça ho has de guanyar absolutament tot. A partir de demà ja estarà a les ordres de Hansi Flick i podrà viatjar dilluns també a l'estatge de pretemporada.
2: I encara en l'òrbita blaugrana, però ja fora del mercat futbolístic, aquest matí ha fet una roda de premsa l'exprecandidat a la presidència blaugrana, Marc Siria. Ho fa per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport sobre el recurs que va presentar en relació amb l'últim procés electoral celebrat al Barça. Salmo.
8: A veure, el precandidat a les darreres eleccions del Barça, Marc Siria, ha demanat al Barça, en primera instància, que el reconegui formalment com a candidat.
10: Ens van deixar sense el període d'esmenes. El que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions del Barça.
8: Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Siria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar, per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Siria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport.
2: On també continua l'activitat és l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa Renee van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
11: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent del Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
12: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
11: També li han preguntat si li agradaria retirar-se al Barça i aquesta està la seva resposta.
12: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puede seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
11: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
2: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Nevada, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
13: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha dos que començarien la Lliga el 16 d'agost, Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramon, però és que Manolo González no compta amb cap dels dos i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els dos amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramon deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes dues o tres setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el tercer amistós d'aquesta pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
14: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí, pues, el partido exigente es meterle caña, porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
13: L'Espanyol Sabadell, dissabte, 12:45 del matí, el podreu seguir en directe per Esport 3.
2: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el segon amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
4: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el tercer gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia el gran protagonista, Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
15: Sí, afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
4: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.
15: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
4: Mentrestant, l'altre equip català de segon, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estatge aquests dies a Salou. El proper mistó serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
2: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units, Casemiro ja és oficialment no jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserraia.
16: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo De Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
2: Falten una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
17: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una
2: Parlarem,
17: miqueta...
2: entre d'altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
18: Catalunya migdia.
19: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
20: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
19: Tota la informació a buitaull.cat.
20: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
18: Catalunya migdia.
1: A casa i al Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
22: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, dos d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vilalta, enviat especial.
23: Bona tarda, doncs, en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà a l'Alpe d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest tour en què s'acaba decidint tot i, sobretot, pensant en si a l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general. Per darrere seu, el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entre mig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final, Orsiers Merlet de primera categoria.
2: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és eslové Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
23: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zak Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys, i ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
24: Estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar. Doncs ja, ara estem segons i segon, i a veure què... Com farem els últims dies?
23: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alpe d'Huez.
24: En seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
23: Ex-ciclista professional, ex-director esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
2: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
23: Bona tarda.
25: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge, Rest.
8: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerowski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també al Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge,
4: si teniu en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador que es va fer pública. I d'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga, Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada. És a dir, va dir que marxava a l'NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Bascón i havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
0: Deixem fer un parell de preguntes. D'una, Ezonia ja és reincident. Vull dir, no és la primera vegada que munta un embolic.
4: No, ni l'última, segurament.
0: I de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador. Sí. Encara en falten molts més de fitxatges?
4: 2 o 3. 3, probablement.
0: Sí. Ben bé que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, estan refent de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
4: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya guanyava de tant, guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
3: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa, no? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
4: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons s'han jugat, s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
0: Sí.
4: Aquí també ha passat.
0: S'ha espatllat el rellotge.
4: Havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martín és el seleccionador.
17: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb un waterpolo que no ens agrada, s'han barrat una mica, vale, moltes excursions, al final el partit, les situacions d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar, potser amb l'ansietat als darrers minuts, i res, felicitar Austràlia a seguir.
4: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94, de la penya.
0: Mític en aquest cas el bàsquet, avui el waterpolo.
4: I sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes, i atenció perquè aquest partit és important per un motiu, i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
5: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
0: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
6: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la 6a incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
0: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis, perquè juga avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg.
6: L'empordanesa s'enfronta a la tenista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
0: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
6: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
0: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments del Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també al perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videopartida aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bona tarda.
3: Bona tarda. La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte. I ha afegit que s'estava plantejant separar-se d'ell, una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que durant les visites mèdiques va comentar als metges que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
2: Més notícies, Joan Aleix Mata.
4: Decreten presó provisional i sense fiança pel detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
5: Bona tarda. L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove, que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona de 75 anys havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: Restablerta la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que s'ha aturat per un incendi que crema prop de les vies entre les localitats madrilenyes de Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons Adif no té res a veure amb l'activitat ferroviària, ha impedit durant més d'una hora el trànsit dels combois. A banda de l'AVE de Renfe, la interrupció de la circulació també ha afectat el servei operat per les companyies Ouigo i Irio.
4: L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat espanyol. Cada any l'hospital fa unes 80 intervencions. La implantació de pròtesis de penis és el tractament indicat pels pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta, o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
2: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i l'han trobat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió. Girona, Laia Claret, bona tarda.
6: Bona tarda. S'ha localitzat aquest matí a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu i protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any de rècord, el passat, el 2025, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer gairebé 560 tortugues. Unes xifres que van demostrar la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu d'aquesta espècie que ha canviat el comportament en les últimes dues dècades. Històricament, al Mediterrani Occidental només hi venien exemplars joves, però des de fa més de 20 anys s'han començat a detectar postes a les nostres platges, un fenomen que s'atribueix al canvi climàtic perquè l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on els embrions es poden desenvolupar bé. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Thank you. Els esports amb Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda, recta final de la 18a etapa del Tour de França. Isaac Vilalda, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda. Últims 8 quilòmetres a punt de començar l'ascensió a l'últim port, un port de primera, Orciers Merlet, els 6 homes que són cap de cursa, Richard Carapaz, Tobias Johannessen, Mateu Jorgensen, Raúl García Pierna, Mauro Smith i Valentin Paret Pentre. El grup de Tadej Pogacar i la resta d'homes importants es troba gairebé 6 minuts entremig intercalats diferents restes de la fuga inicial de la jornada en un dia complicat per l'UAE. L'equip de Pogacar ha abandonat ja Brandon McNulty i hi ha d'altres ciclistes afectats per una gastroenteritis. De moment l'eslové està rodant sense problemes. Els últims 7 quilòmetres i mig d'aquesta etapa, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Sergi Merlet.
7: En futbol, Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça, l'extrem alemany de 24 anys i que signa per les properes 5 temporades, assegurat que Hansi Flick està clau perquè ell arribés al Barça, un Barça que pagarà 22 milions més 7 en variables al Borussia Dortmund. En bàsquet, Oleg Balcerowski és nou jugador del Barça, el pivot polonès arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga i és el setè fitxatge blaugrana d'aquest estiu. D'altra banda, el Manresa ha incorporat Rafa Villar, el base català, ha jugat al Baskonia l'última temporada i s'ha format a les categories inferiors del Barça. En tennis, l'empordanesa Paula Badosa està jugant als vuitens de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Panaud Bardi. Està guanyant per un 7-0. El segon set també el domina per 4-1. I en waterpolo, l'equip espanyol masculí ha quedat eliminat contra pronòstic als quarts de final de la Copa del Món al perdre els penals amb Austràlia després que el partit acabés amb empat a 18.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
10: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. La delinqüència a la Seu d'Urgell ha baixat un 10% i els robatoris amb força s'han reduït gairebé un 40%. La Junta de Local de Seguretat ha constatat una disminució significativa de la criminalitat i una millora de la taxa de resolució dels fets delictius en el darrer any. El govern municipal situa ara la convivència ciutadana i també la seguretat viària com a prioritats d'actuació immediata. El Ciclet Estem Territori organitza un concurs de ratafia d'elaboració casolana. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juliol i les persones participants podran recollir el material necessari a l'Ateneu a l'Urgell abans de presentar el licor al novembre. Les ratafies admeses seran avaluades per un jurat format per persones especialistes vinculades al món de la gastronomia. El Servei de Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell ha atès més de 300 persones, concretament 327, en el procés de regularització extraordinària. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha posat en relleu la bona coordinació entre administracions, entitats i professionals. Les sessions informatives i els punts d'atenció han donat resposta a residents d'arreu de la comarca. La tercera edició del Tabaca Film Fest tindrà lloc del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal, al Baix Pallars. El festival passa de 4 a 10 dies i se n'incrementen els premis. El programa reforça l'arrelament amb un programa d'activitats culturals, educatives i comunitàries. L'exili, el desplaçament i el sentiment de pertinença centren la nova mostra de la sala d'exposicions del govern d'Andorra al Parc Central d'Andorra la Vella. L'exposició col·lectiva es pot visitar fins al 3 d'octubre a l'espai situat al Parc Central. El Pallars Jussà exigeix l'aturada del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables i reivindica la seva contribució energètica i històrica. Els alcaldes aproven una sol·licitud que reclama més participació territorial i la protecció del sòl agrari. En esports, el Cadí La Seu ha reforçat el seu joc interior amb la incorporació de Palmyre Embu. La jugadora francesa de 23 anys i 1,86 m d'alçada arriba al Cedis Bàsquet després de completar dues temporades a la Universitat de Rhode Island. El conjunt urgellenc ja té pràcticament definida la plantilla de la nova temporada, que compta amb 6 fitxatges i 5 jugadores que continuen. I el Cadí Canoe Callac s'ha proclamat campió per clubs al Campionat d'Espanya de Joves Promeses d'Eslàlom. L'entitat urgellenca ha sumat 22 podis entre proves individuals i patrulles durant la competició disputada a Pons el passat cap de setmana. Fins aquí aquest butlletí, el primer de la tarda. Tornarem amb més notícies a les 7 del vespre.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

serveis funeraris ante esteve nota necrològica. Ens ha deixat Rosa Planas Calvet. La missa funeral serà aquest divendres a les 11 del matí a la catedral de la Seu d'Urgell. Sala de vella, tanatori Sante Esteve, avui de les 5 a les 8 de la tarda. Descansi en pau, Rosa Planas Calvet.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Això és una cançó. Una mala relació.
1: Tot el dia matat xinxant.
2: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Márquez. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or i el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Igual si nos equivocamos ahora.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Molt bona tarda. Tot just en 5 minuts ens plantem a 3 quarts de 7 del vespre. Són les 6 i 40 minuts. Estem escoltant Fire Me de John Newman. Una cançó que diguem a tots i a totes que ens esteu escoltant a aquesta hora al 107.2 de la FM i a radioshow.cat. En aquest dijous 23, dijous de molta calor. I en aquesta franja hora, com sempre, fem el repàs de la cartellera Cinemes Guiu i les propostes que podeu consultar també a l'agenda.

I a l'agenda d'entrada, destacant la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell, aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu i a l'Urgell per a infants i joves, amb prop d'una seixantena de propostes de lleure i esports adreçades a infants a partir dels 3 anys. Destaquem l'exposició Il·lustrem, el Premi Jordi Senell, a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu fins al pròxim dia 31 d'agost. I també els cursos i tallers del Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell. El Casal d'Estiu de Piragüisme del Cadí, Canoe, Callà, que les bibliopiscines del préstec de documents, activitats i tallers a les piscines municipals. També la proposta d'ajuts per a la promoció del municipi fins al 30 de juliol, l'espai de joc fins al 5 de setembre, o el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis a Estamariu i Bescaran de la mà de la Fundació Plans Corts. A l'agenda també sumem el seguit de visites guiades a la Seu d'Urgell, la capital del formatge, impulsada per l'espai Ermengol Museu de la Ciutat al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre. Aquests dies destaquem la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena, del barri de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell. Les propostes de cara aquest divendres 24 a les 7, campionat de botifarra, a les 9, botifarrada, a 2:15, concert d'habaneres amb el grup Arrels de la Teva Ferma i ron cremat a càrrec de Germà de Sant Sebastià, a les 12, nit jove, amb Dirty Blond i Chemical. Dissabte, dia 26, a 2:15, ballades gegants i festa d'escuma a les 5, inflables d'aigua i berenar, a les 12, gran ball de Festa Major amb el duo Láser, set de copes i DJ Elder Barroso. Diumenge 26, missa vermut a les 12 a la plaça d'Església, a 7:45, ballar de sardanes amb la cobla Vents de Riella. I també és Festa Major, en aquest cas a Travesseres, comença avui mateix, dijous a les 11, amb nit de mariachis, ranxeres i corridos i ball amb Mensajeros de Mèxico i Margarita Torné. Activitats divendres, dissabte i també diumenge. Les propostes, en aquest cas, a la Festa Gran de Travesseres. També destaquem la Festa Major de Coll de Nargó, que també comença avui, dia 23, a les 7, amb lectura d'un herbari poètic a les 11. Festa hawaiana a les piscines municipals. Divendres 24, a partir de les 6, conferència a càrrec d'Estel Soler, en el marc del 150 aniversari del naixement de Ricard Vinyes. A les 7, partit de solters, solteres, casats i casades. A 1:15, grup de versions amb Soulstorm i Ground Kids a la plaça Ajuntament. Activitats també dissabte i diumenge a la Festa Major de Coll de Nargó. I pel que és més immediat, avui, dijous 23, a les 8 del vespre, a la plaça Monges de la Seu, vespreig de circ amb Street Sale, una activitat al marc del cicle imaginari que impulsa l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Aquesta setmana, entre totes, destaquem la trobada amb els agonistes del Pirineu. Comença demà divendres a les 12 amb la inauguració oficial al jardí de l'Hotel Andria de la Seu. Concert, en aquest cas, a partir de les 10. Al Guiu, per cert, que hem publicat tot just fa uns minuts una publicació al perfil d'Instagram de Ràdio Seu on sortegem dues invitacions dobles per anar a aquest concert. Per tant, no us ho perdeu. És la inauguració aquest divendres, dia 24, activitats al llarg del cap de setmana en aquesta ja 51a edició de la trobada amb els agonistes del Pirineu. Per cert, també n'hem parlat aquest matí migdia en una entrevista al Carter i Manta amb Artur Blasco i també amb Cati Plana. L'Artur Blasco és el fundador l'any 1976 d'aquesta trobada. La Cati Plana és la directora musical en aquesta nova anyada. El seguit de propostes, d'activitats, concerts de la trobada, les podeu consultar també a l'agenda de Ràdio Seu. I més, de cal cap de setmana, dissabte 25 a les 6 de la tarda, a Cal Rosill de Peramola, la presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga. Fins aquí el detall, la visita fugaç del que són les activitats al llarg que ple de la comarca, que és cap de setmana. Si ens voleu fer arribar, alguna proposta, les que es fan, que voleu que donem a conèixer a la web o a través d'aquest programa, doncs ho podeu fer a través del correu radioseu@radioseu.cat. També ens podeu trucar al 93 36 06 17.

Ens ho convidem quan són tot just 3 quarts i un minut de 7, les 6:46 minuts, i ho fem escoltant un clàssic entre els clàssics, és el Rocketman d'Elton John. Esperem que passeu una bona tarda vespre, avui dijous, dia 23. Us desitgem el millor des de Ràdio Seu, al 107.2 FM i a radioseu.cat.

0: ahora.
1: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
2: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
1: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bona tarda, vespre, són les 7. La Junta Local de Seguretat de la Seu d'Urgell s'ha reunit aquest dimecres per analitzar les dades de seguretat corresponents al període interanual comprès entre el juliol de 2025 i el juny de 2026. Les xifres presentades pels Mossos d'Esquadra confirmen una reducció significativa de la delinqüència al municipi, ja que es passa de 459 a 413 infraccions penals conegudes, amb un descens del 10%. La policia catalana conclou en el seu informe que la capital de l'Urgell manté un nivell de seguretat estable. Així mateix assenyala que ha millorat lleugerament la taxa de resolució dels fets delictius, que se situa en el 70,5% davant del 68,4% del període anterior. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha afirmat que les dades d'enguany confirmen que la Seu és una ciutat segura i ho justifica assenyalant que les xifres presentades no són casuals, sinó el resultat d'un treball constant i coordinat entre la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, a més d'una aposta clara del govern per la seguretat i la convivència. En el seu balanç ha fet incidència especialment en un descens del 38% dels robatoris amb força. L'escoltem en aquest cas a continuació l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
3: La seguretat a la Seu va bé. En aquest sentit s'han reduït algunes de manera significativa els actes delictius, en temes tan senzills com els patinets, no? amb l'ordenança que van fer de circulació, o altres amb més incidència problemàtica, com són els furts, els robatoris amb violència, que s'han vist reduïts per la detenció i posada en presó dels més reincidents. Per tant, podem dir que estem satisfets, però això no vol dir que no hi hagin reptes a futur.
2: En aquest sentit, apunta als reptes de cara al futur.
3: Agraint sempre la feina i a més la col·laboració entre totes les forces presents aquí a la Seu, i tota la feina que fan i tota la feina que han fet i que faran, això els hem transmès de que hem de seguir, hem de continuar amb aquests reptes, sobretot és convivència ciutadana, els sorolls, aquestes molèsties que generen, i al final ens arriben moltes queixes que hem d'identificar, sobretot també en època estival, que hi ha més problemàtica en aquest sentit, més sorolls i més, al final, més vida al carrer, i a partir d'aquí seguir treballant, seguir intensificant, seguir en la línia bona, en la bona línia que es porta, per tal de que la Seu, que ja és una ciutat segura, que a més després d'aquesta reunió podem dir que és una, sense cap tipus de dubte, que és aquesta ciutat segura, que continuï millorant tot el que es pugui.
2: En la mateixa línia s'ha manifestat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, que també ha participat en aquesta Junta Local de Seguretat. El subdelegat s'ha referit als indicadors positius com a fruit d'una feina compartida i d'una excel·lent coordinació, no només sobre el paper, sinó especialment al carrer, on s'han dut a terme operacions conjuntes entre els cossos de seguretat. Crespín ha afegit que per continuar consolidant aquestes dades s'estan reforçant les plantilles amb la incorporació de nous efectius, com 20 policies nacionals destinats recentment a la Seu d'Urgell. Escoltem a continuació el subdelegat del govern, José Crespín.
4: És una feina compartida, és una feina de l'Ajuntament, és una feina a la que s'assumen tots aquells cossos policials que tenen per objectiu atendre aquella demanda creixent de la ciutadania per unes ciutats segures. Hi ha una excel·lent coordinació entre els diferents cossos, No és només una coordinació sobre el paper, i que es demostra en aquesta reunió, sinó és una coordinació que es demostra també en el carrer. I de fet, en els últims mesos s'han portat a terme diverses operacions conjuntes entre els tres cossos, a cadascú dins del seu àmbit competencial, per continuar consolidant aquestes bones xifres i indicadors de seguretat de la Seu d'Urgell i del nostre territori.
2: La reducció dels robatoris amb força suposa la millor dada del període i es concentra especialment en els robatoris en domicilis i a l'interior de vehicles, precisament les tipologies que més incideixen en la percepció de seguretat de la ciutadania. A més, els casos registrats presenten una elevada taxa de resolució. Així, de la desena de robatoris amb força documentats, 8 s'han saldat amb detencions, diverses de les quals amb ingrés a presó. Per la seva banda, les infraccions administratives registren un increment moderat del 4,5%. 15,3% que els Mossos d'Esquadra atribueixen directament a l'activitat preventiva i de control desenvolupada pels serveis policials. Els cossos de seguretat han dut a terme diverses accions conjuntes com el dispositiu Campai, un operatiu específic per combatre la multireincidència. La policia municipal ha desenvolupat 8.270 serveis durant l'any 2025, amb una activitat marcadament orientada a la proximitat i a la protecció de les persones en l'àmbit de la seguretat viària. Destaquen especialment els 1.126 serveis de protecció escolar que garanteixen diàriament la seguretat dels infants en els accessos als centres educatius del municipi. La gestió activa de l'espai públic s'ha traduït en 448 actuacions de control d'estacionaments indeguts, 370 serveis de grua i 222 actuacions de regulació del trànsit. En l'àmbit assistencial, el cos ha dut a terme 1.067 actuacions d'atenció directa a la ciutadania i ha gestionat 7.044 trucades al telèfon d'emergències de la policia. El treball preventiu s'ha mantingut com una eina fonamental amb un ampli programa de presentacions i col·loquis de sensibilització. Les dades demogràfiques presentades situen la població censada de la Seu en 13.695 habitants a data de juliol de 2026, amb un increment de 246 persones respecte a l'any anterior i de prop de 1.200 des de 2024. Els informes presentats a la Junta Local de Seguretat coincideixen a assenyalar que la gestió de les molèsties veïnals continua encapçalant les demandes d'actuació adreçades a la policia municipal. Es tracta, per tant, de la principal preocupació quotidiana expressada per la ciutadania i un dels eixos centrals del treball del govern municipal, segons ha justificat Joan Barrera. En aquest àmbit, el repte més rellevant és fer compatible una oferta d'oci nocturn viva i de qualitat amb el dret al descans dels veïns i de les veïnes. L'Ajuntament de la Seu planteja un diàleg amb el sector per establir una interlocució estable amb els titulars dels establiments d'oci nocturn i amb les associacions de veïns. El govern municipal, que encapçala Joan Barrera, considera que la transparència en la presentació de les dades és un requisit indispensable de la seva responsabilitat davant la ciutadania. Per aquest motiu, juntament amb els resultats positius, ha puntualitzat allò que els informes tècnics indiquen com a principal repte i sobre el qual ja s'està actuant. En aquest sentit, les dades de la policia municipal reflecteixen un increment dels accidents de trànsit en nucli urbà, que se situen en 48, 20 més que l'any anterior, amb 31 víctimes, 25 ferits lleus i 6 ferits greus i 7 atropellaments. L'informe policial qualifica aquesta evolució d'empitjorament greu de la seguretat viària al municipi. El govern municipal assumeix aquesta dada com a prioritat d'actuació. L'Ajuntament es troba a l'espera del nou pla de seguretat viària redactat pel Servei Català de Trànsit, que permetrà desplegar les mesures correctores necessàries. Cal assenyalar també que els robatoris amb violència o intimidació han passat de 5 a 10 fets. Tot i que el volum absolut continua sent reduït, el govern municipal mantindrà una vigilància específica sobre aquest fenomen en coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra. 7 dels 10 casos registrats s'han resolt amb detencions. I també l'apartat local, el cicle Tastem Territori, organitza el seu primer concurs de ratafia d'elaboració casolana amb l'objectiu de distingir la millor proposta presentada segons criteris de tast com el gust, l'aspecte visual, l'olfacte i la sensació final. L'activitat està oberta a qualsevol persona major d'edat i cada participant podrà presentar una única mostra. Les inscripcions es poden formalitzar fins dissabte vinent, dia 25, amb un mínim de 5 participants perquè el certamen es dugui a terme. L'organització facilitarà a cada concursant una ampolla de vidre transparent unificada amb el seu tap, un sobre i un full de participació. Aquest material es podrà recollir del 29 al 31 de juliol de 8 a 9 del vespre a l'Ateneu a l'Urgell. Les mostres s'hauran de lliurar els dies 19, 20, 25, 26 i 27 de novembre, també al mateix local ubicat al carrer Capdevila número 6 de la Seu d'Urgell. Les ratafies admeses seran avaluades per un jurat format per persones especialistes vinculades al món de la gastronomia, que es reunirà durant la primera setmana de desembre per escollir la proposta guanyadora. El Servei de Ciutadania i Migracions de l'Alt Urgell va atendre 327 persones durant el procés de regularització extraordinària de persones migrades impulsat pel govern espanyol, que va estar actiu entre el 10 d'abril i el 30 de juny. Durant aquest període es van programar sessions informatives a la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà, a més de punts d'informació i assessorament per aclarir dubtes sobre els tràmits i la documentació necessària per la regularització. En els tres llocs habilitats es va donar resposta també a persones residents en altres municipis de la comarca, fet que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell considera que posa de manifest la importància de disposar de serveis de proximitat en matèria d'acollida, drets i regulació administrativa. Al llarg del procés, el Servei Comarcal, conjuntament amb els serveis socials de l'Alt Urgell, ha emès 314 informes de vulnerabilitat per a persones que estan en situacions socials o econòmiques fràgils i que han pogut demanar la regularització, avalorant aspectes com la manca d'ingressos o habitatge, tenir aspectes persones dependents a càrrec o problemes de salut o dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. El Servei de Ciutadania i Migració subratlla que la seva tasca ha contribuït a reduir les barreres d'accés a la informació, evitar errors en la tramitació de la sol·licitud i reforçar la confiança entre la ciutadania i els serveis públics. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha destacat que el procés ha estat especialment rellevant per a moltes persones que viuen i treballen a la comarca, però que fins ara ja han estat en situació administrativa irregular. Un cop tancat el termini, el Servei Comarcal ha continuat desenvolupant accions de sensibilització, informació, orientació i acompanyament per atendre consultes relacionades amb l'estat dels expedients, els tràmits pendents i altres aspectes que cal tenir en compte, com el pagament de taxes, l'alta a la Seguretat Social, la renovació de les autoritzacions i les possibles pròrrogues. El Consell Comarcal recorda que en funció de cada situació pot ser necessari inscriure's al Servei Públic d'Ocupació, el SOC, o sol·licitar un informe d'esforç d'integració. La tercera edició del Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, se celebrarà enguany del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal. L'esdeveniment organitzat per l'associació Gat Negre l'han presentat aquest dimarts el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, alcaldessa de l'Ajuntament de Baix Pallars, Anna Sentinella, una de les directores del festival, Ivana Miño, la directora del Museu de Gerri, Aroa Ferran, i membres de l'organització, Gisela Arnau i Laia Gabriel. A l'acte també han assistit el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre. El festival presenta diverses novetats, com per exemple que se n'amplia la durada de 4 a 10 dies, tal com ha explicat Ivana Miño. L'escoltem a continuació.
5: Creixem en dies. Creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, perquè clar, de 4 a 10 dies passem a 10 dies i òbviament els farcim d'activitats més enllà del cinema, però que dialoguen amb el cinema. Creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori. Són punts que sempre han estat troncals del festival.
2: Per la seva banda, Agustí Jiménez ha destacat que el Tabaca Film Fest és un magnífic exemple de com la cultura es converteix en una eina de dinamització del territori, ja que amb una proposta única centrada en el cinema mitològic situa el Pallars i el Pirineu al mapa cultural internacional i demostra que els nostres municipis estan plenament preparats per acollir esdeveniments innovadors, de qualitat i amb capacitat d'atraure talent i públic d'arreu del món. L'escoltem també a continuació.
6: El Tabaca Film, com ja hem parlat altres vegades, és un magnífic festival dintre, enclavat amb la cultura, que converteix això, com ja dèiem, en una eina d'indemnització del territori molt important i que situa el Pallars i el Pirineu en un mapa cultural internacional i que demostra que els nostres municipis estan plenament preparats per acollir aquests esdeveniments de nivell i de capacitat d'atreure aquest talent que tenim aquí a les nostres terres i projectar-lo arreu del món, i que més que fer-lo dintre d'un entorn com el que podreu veure. També destacar l'aposta per l'enferm per aquest festival, no? Perquè per poder continuar creixent sense perdre les seves arrels ni ampliant la programació com fan, incorporant un programa educatiu propi i connectant el cinema amb la memòria i el patrimoni d'aquesta comunitat local, com havia comentat abans.
2: En la seva intervenció, Anna Sentinella i Aroa Ferran han coincidit en assenyalar que el festival ajudarà a connectar històries i sensibilitats i a donar visibilitat al municipi des del punt de vista patrimonial. Segons ha detallat Gisela Arnau, la convocatòria de curtmetratges ha rebut 466 obres procedents de 50 53 països. Tot i que Espanya i França concentren la majoria de produccions, les peces han arribat de llocs tan diversos com Egipte, l'Iran, Brasil, Colòmbia, Itàlia o Bulgària. La sala exposicions del govern d'Andorra presenta la mostra col·lectiva Entre dos mons, que es podrà visitar fins al 3 d'octubre a la sala ubicada al Parc Central d'Andorra la Vella. L'exposició, impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la col·laboració de l'Ambaixada de França a Andorra, reuneix l'obra d'una dotzena d'artistes vinculats a Occitània i proposa una reflexió al voltant de l'exili, el desplaçament, la migració, la transmissió cultural entre generacions, la memòria familiar i el sentiment de pertinença. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat durant la inauguració d'aquest dimarts que Entre dos mons, camins, recorda que la cultura té la capacitat d'apropar-nos a experiències universals com el desplaçament, la memòria o la construcció de l'identitat. La proposta convida a reflexionar sobre allò que compartim com a societat o sobre la riquesa que aporten les trajectòries vitals diverses. La mostra respon a la voluntat del Ministeri d'oferir al públic mostres de creació contemporània que interpel·lin els grans reptes i les qüestions socials del nostre temps. Arriba a Andorra després de passar pel Festival Anual de Creació Contemporània de Tolosa, l'UNEB Printemps, i s'ha organitzat en col·laboració amb Lieu Commun, Air de Midi i Documents d'Artistes d'Occitània. Els alcaldes del Pallars Jussà han aprovat per unanimitat un document que exigeix l'aturada del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el conegut com a Plater, i reivindica la seva contribució energètica històrica. La sol·licitud reclama més participació territorial i la protecció del sòl agrari. El document argumenta que el projecte actual s'ha elaborat des d'una perspectiva centralitzada i sense comptar amb un procés previ de participació territorial real. Per aquest motiu, els agents de la zona reclamen una planificació que respecti la realitat socioeconòmica i la capacitat de càrrega del territori pirinenc. Un dels eixos de la protesta és recordar que el Pallars Jussà fa més d'un segle que contribueix de manera ininterrompuda a la producció energètica de Catalunya a través d'infraestructures hidroelèctriques. Segons assenyalen els signants, aquesta servitud històrica ja suposa milers d'hectàrees dedicades a la generació d'energia, motiu pel qual consideren inacceptable suportar una nova pressió que dupliqui els costos ambientals. A més, el sector primari adverteix que necessita totes les hectàrees de sòl agrari i de pastures disponibles per garantir la sobirania alimentària, evitar incendis forestals i assegurar el relleu generacional al món rural. La pèrdua d'aquestes terres a causa d'infraestructures fotovoltaiques o eòliques a gran escala suposaria un cop irreversible per a l'economia local. Ajuntaments, entitats empresarials, organitzacions agràries i representants de la societat civil han presentat la petició de manera conjunta a l'Institut Català d'Energia perquè paralitzi la tramitació del document a la comarca i obri una negociació específica amb el territori.

I en l'apartat esportiu, el club Cadí Canoe Kayak ha finalitzat el Campionat d'Espanya de Joves Promeses d'Eslàlom, celebrat a Pons el passat cap de setmana, amb un total de 22 podis entre les proves individuals i de patrulles. Concretament, ha sumat 10 ors, 8 plates i 4 bronzes. Amb aquests resultats, el club s'ha classificat en primera posició a la classificació general. En les proves d'Eslàlom de dissabte, Pau Vicente Baró va obtenir l'or i Marc Corominas Barea la plata en infantil A Home C1. En infantil A, Dona Seu, Carla Checa Baró va ser segona, mentre que en infantil B, Dona Seu, Lia Peralegre Massip va aconseguir la medalla d'or i Chloe Macías Nadal la de plata. En kayak, Nil Checa Baró es va imposar en la categoria cadet Home K1. En infantil A, Home K1, Marc Corominas Barea va obtenir la medalla d'or i Pau Vicente Baró la de bronze. Carla Checa Baró va ser tercera, infantil A, Dona K1, mentre que Chloe Macías Nadal va aconseguir la plata i Lia Peralegre Massip el bronze en infantil B, Dona K1. Pel que fa a les patrulles, el club Cadí Canoe Kayak va obtenir dissabte la medalla de plata en 3x C1 cadet home amb Nil Checa Baró, Pep Mitjana Cruz i Guillem Rispa Torrejón. En 3x C1 infantil home, Marc Corominas Barea, Pau Vicente Baró i Martí Rivera Contreras van aconseguir la medalla d'or, igual que Carla Checa Baró, Lia Peralegre Massip i Aina Dòria Ferrer, en aquest cas en 3x C1 infantil dona. En la modalitat de 3x K1, Nil Checa Baró, Pep Mitjana Cruz i Pol Casafont Feixas van obtenir l'or en la categoria cadet home. En infantil home, Pau Vicente Baró, Marc Corominas Barea i Martí Rivera Contreras també van aconseguir la primera posició. Finalment, Carla Checa Baró, Chloe Macías Nadal i Aina Dòria Ferrer van obtenir la medalla de plata en 3x K1 infantil dona. En la prova de contrarrellotge disputada diumenge, Nil Checa Baró va obtenir la medalla de plata en la categoria cadet home Perú. En infantil A Home Perú, Marc Corominas Barea es va proclamar campió d'Espanya, mentre que Carla Checa Baró va aconseguir l'or. Infantil A Dona Perú i Aina Dòria Ferrer la medalla de bronze. En infantil B Dona, Chloe Macías Nadal va finalitzar en segona posició. A més dels 22 podis, els palistes del club Cadí Canoe Kayak van sumar 5 quartes posicions i 3 sisenes places al llarg del campionat. La suma dels resultats obtinguts va permetre al club finalitzar en la primera posició de la classificació general per clubs. Un quart i mig de 8, les 7:21 minuts. Fins aquí l'informatiu vespre, el darrer en aquesta jornada dijous, dia 23 de juliol. Tota la informació, com sempre, a la nostra pàgina web, que és la vostra, a radioseu.cat. També als perfils de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu, rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, amb panys a geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modienes, taxistes, ses veies peatones. Per això hi tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, et

0: Rodríguez Zapatero diu que les joies trobades al seu despatx van ser un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: L'expresident espanyol ho ha dit així en la primera intervenció pública des que està imputat en una entrevista de televisió espanyola.
2: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Y fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
3: ¿De Arabia Saudita?
2: Así de claro. No voy a decir el país.
0: De seguida repassarem els moments més destacats d'aquesta entrevista que arriba, com dèiem, després de 2 mesos de silenci. I destacarem aquest titular que donen investigadors de l'OPC. La calor mata més de nit que de dia i comença a ser perillosa en les nits que la temperatura no baixa de 24 graus. Avui ha tornat a ser un dia de molta calor, especialment a les Terres de l'Ebre i Ponent. També hi anirem i traurem el cap. Tot plegat, si coincideix amb una humitat alta, es pot arribar a tenir una sensació de calor de més de 50 graus. Gemma Puig, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, avui les temperatures s'han enfilat molt. Hem arribat a aquests 43 graus cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, 43 a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 42 a Escó, també valors de 40 cap a Ponent, amb temperatures disparades, aquest nou pic de calor que, a més, també ens ha portat, fruit d'aquesta mateixa calor, ruixats, tempestes cap al Pirineu, localment amb certa intensitat. Demà la calor comença una miqueta fluixa, encara en farà, encara tindrem calor intensa, però sí que es va confirmant aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana, de que haurem d'estar pendents és dels ruixats i les tempestes que podran ser localment intenses.
0: Gràcies, Gemma. En parlarem, com sempre, a tocar de les 9 i avui incorporarem una veu de l'Agència Valenciana de la Meteorologia perquè allà aquestes dues condicions de temporada de temperatura alta i humitat també elevada està fent disparar la sensació tèrmica i en alguns racons, en alguns llocs del País Valencià s'apunta una sensació de gairebé de 60 graus de temperatura. Bé, abans de tot plegat, passarem per l'esvoranc de les obres de Montcada. Encara no se sap com es va obrir el forat, Cèlia Forment.
5: Sí, bona tarda. De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció que s'hi ha fet avui. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. Els veïns, però, discrepen i continuen convençuts que aquesta podria ser la causa de l'esfondrament. Mentrestant, encara no hi ha data de restabliment del servei de Rodalies.
0: Al Catalunya Vespre parlarem amb Pimec, després que avui hagi denunciat que amb la fiscalitat actual de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això mentre l'agència tributària ha fet aflorar 333 milions d'euros de fraudats l'any passat a Catalunya. Mentrestant, al Regne Unit... Ens ho explicarà en Quim Olivares. Un centenar de multimilionaris, com ara l'exfutbolista Gary Lineker, el músic Brian Eno o el cineasta Richard Curtis, creador de Notting Hill o Love Actually, demanen pagar més impostos per reequilibrar la seva societat. Anem ja amb el titular d'esports, David Ubach. Bona tarda.
6: Bona tarda, que passa per un nom propi, el de Frenkie de Jong. Fa ben poca estona que hem sabut ja el diagnòstic del migcampista neerlandès. Té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada, seguirà un tractament conservador, per tant, esquiva el quiròfan al migcampista neerlandès del Barça, i això vol dir que s'hauria d'estar de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament. Una lesió que el va obligar fins i tot a jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Avui, però, el primer que fem és mirar el que acaba de passar al Congrés dels Diputats, perquè ha acabat el primer debat sobre el projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Econòmica, el FLA, ara fa ben pocs minuts. Ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. Doncs bé, en el cas de Catalunya, es condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del total que deu a les arques espanyoles. Junts i Esquerra votaran a favor de la tramitació de la llei al Congrés, però els juntaires han retret avui els republicans i també el PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Joan Vilaplana, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, Junts votarà en contra de les esmenes a la totalitat de PP i Vox i, per tant, facilitarà que el projecte de llei segueixi el tràmit al Congrés, però encarregat contra republicans i contra socialistes catalans, retraient-los això, que no siguin més ambiciosos. Sentim Josep Maria Cruzet, és el portaveu adjunt dels juntaires al Congrés.
3: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
2: Des d'Esquerra, que també ha encarregat contra les esmenes a la totalitat de la dreta i l'extrema dreta, s'han defensat qualificant la mesura de conquesta política dels republicans. Ho ha dit la diputada Teresa Jordà.
4: Per això aquesta condonació és important. No és cap regal, no és cap privilegi, no és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El debat ha començat amb la intervenció del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, defensant la proposta. Ha argumentat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
5: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. No todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
2: Des del PP han carregat contra el projecte de llei i contra el seu disseny, al·legant que només ha servit per obtenir el suport de Junts i Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez, fins i tot ho han titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
6: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
2: En una estona es faran les votacions del ple al Congrés. La previsió és que les esmenes a la totalitat de PP i Vox quedaran rebutjades i que, per tant, el govern espanyol podrà tramitar la proposta. Avui, però, Sánchez també s'endurà un revés, el segon pel que fa als objectius de dèficit en l'últim intent de l'executiu per aprovar-los a la cambra.
1: Gràcies, Joan. Doncs bé, això ha estat el més immediat, el que està passant ara mateix. Abordem, però, el que sens dubte és un dels principals titulars del dia, així ho hem destacat en portada. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero avui ha trencat el seu silenci i ha defensat públicament la seva innocència, tot plegat dos mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i de la troballa de les joies del seu despatx. En una entrevista de Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i d'haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, un regal personal, ha dit, però no ha volgut aclarir qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades de Zapatero.
7: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
8: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
8: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
8: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
7: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
8: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
8: Nunca he pensado en offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
7: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
8: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
7: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
8: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
7: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
8: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Bé, molt pendents d'aquesta entrevista ha estat, lògicament, tota la classe política. Mentre que la Moncloa manté el suport a l'expresident espanyol, sí que demana que es respecti també la seva presumpció d'innocència. El Partit Popular, per la seva part, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, que és soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol. La Moncloa continua fent costat a l'expresident i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Les crítiques, però, han vingut de la mà dels socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que les explicacions de Zapatero no l'han convençut perquè han deixat sense resposta moltes preguntes.
10: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
9: Des del PP, Feijo insisteix que la situació de Zapatero és insostenible i més diu després d'una entrevista pactada sense aclarir ni contestar res. El líder dels populars està convençut que Sánchez ha utilitzat Zapatero per distreure l'opinió pública.
11: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir la instrucción del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
9: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
12: Yo he visto a un presidente valiente, convencido y que quiere demostrar su inocencia. Estamos en un momento en el que, más que demostrar la culpabilidad, parece que tenemos que demostrar nuestra inocencia.
13: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
9: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge.
1: La calor mata més de nit que de dia. Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que no pas les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara a la ciutat, les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus. Això és gairebé un grau i mig més que les diurnes. Montse Poblet, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Han qualificat quanta mortalitat per calor generen les altes temperatures nocturnes en comparació amb la calor del dia?
14: Sí, calculen que com a mínim és un 26% més. El que passa, segons aquests investigadors, és que els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit, quan no hi ha brisa marina, i a més una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se, i no tenen com escapar-se'n. Josep Roca és un dels autors dels informes.
15: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament és l'assassí silenciós. No?
14: De fet, el Ministeri de Sanitat considera que la calor és un risc per la salut quan de dia se sobrepassen els 30 graus, però a la nit l'alerta hauria de saltar a partir dels 24, i això no passa. El Meteocat, per exemple, activa l'avís per situació meteorològica de perill per altes temperatures nocturnes a partir dels 27 graus. Us recordo que aquest 2026 a Barcelona ja hem tingut 30 nits tòrrides amb els termòmetres per sobre dels 25. És la sèrie més llarga en aquestes alçades des que es tenen registres.
1: Gràcies, Montse. Hem d'apuntar que la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que ha estat la temperatura màxima avui a tot Catalunya. A Ponent, on també s'ha assolit els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. És una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hospitaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Per tant, aquestes altes temperatures que es van acumulant cap a la part última del dia, la tarda i el vespre. Júlia Albacar, Lleida, bona tarda.
16: Bona tarda, Agnès.
1: Per exemple, quina temperatura teniu ara?
16: Doncs mira, ara mateix tenim 38 graus, però fa una estona, doncs, com deies, no? M'ha arribat als 40,6 aquí a Lleida. Una temperatura que, com passa sempre a Ponent, doncs es registra ben entrada la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard de Catalunya. És una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Sentim Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens ho explica millor.
17: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
16: I això, com deies, doncs, té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre quan ja la temperatura baixa una mica.
18: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
19: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
16: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses, es pot dormir aquí una mica millor que a la costa, la veritat.
1: Doncs, com a mínim, teniu això. Gràcies, Júlia.
16: Bona nit.
1: Bona nit. Bé, malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt encara els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats demà els cert parcs naturals que ja ho estaven avui i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. Oriol Pujador, bona tarda.
20: Sí, bona tarda. La calor afluixa una mica, diuen els meteoròlegs, però el risc d'incendi es manté pràcticament igual. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el risc continuï sent molt a la bona part del país. El mapa dels agents rurals està pintat pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, el Montsant i també la Serralada de Montserrat. Els agents rurals demanen extremar precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar, sobretot, les restriccions del Pla Alfa. Jordi Passalaigua és cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya, sobretot a les activitats al medi natural.
20: A banda del Pla Alfa a nivell 4, en aquests espais naturals, aquests 7 que dèiem, i els municipis, el nivell 3, que suposa risc d'incendi molt alt, afectarà 474 municipis de 39 comarques.
1: Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc que es va produir ahir en les obres de soterrament a les vies de Montcada i Reixac. Encara, però, no se saben les causes de l'esfondrament. Descarten, això sí, que tingui relació amb el rec comtal que passa molt a prop de les vies. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Cèlia Forment-Bori. Bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Han de patir els veïns?
22: Doncs aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns
0: del barri de Vallbona són precisament els que tenen la casa més a prop de l'Esboranc i la companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no s'han vist afectats, que no corren risc. Ho ha explicat Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF.
3: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
0: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció, que fa 30 metres de profunditat, després de la inspecció que s'hi ha fet aquest matí. L'última novetat és que la grua que va caure a l'interior de l'excavació quedarà definitivament enterrada amb ciment perquè retirar-la comportaria més riscos que no pas deixar-la al fons del Pou Agnès.
1: De moment, per tant, Cèlia, no se sap encara què ha provocat exactament aquest esvoranc. S'està investigant, això diuen els tècnics de DIF. Això sí, alguns veïns tenen una teoria, dius.
0: Sí, ells tenen una explicació diferent. Ens han explicat, asseguren que el terreny és molt humit. Això, diuen, és ben conegut al barri des de fa anys i creuen que aquesta podria ser la causa més probable de l'esboranc.
22: Las que estamos más preocupadas somos nosotras, que vivimos ahí. La de los otros pisos está más lejos.
23: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río. No hay otra. Si es el río Besoy, el agua va por debajo del río.
0: Això els veïns ho diuen perquè aquí on som és un dels punts més complexos de l'obra de soterrament de les vies, geològicament parlant, eh? I coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i també l'aquífer del Baix Besòs. De fet, aquest aquífer comença només a 5 metres de profunditat i, perquè ens entenguem, el projecte de DIF ja preveu que les noves vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria molt per sota d'aquesta capa d'aigua. Malgrat aquestes condicions, malgrat el que diuen els veïns, el responsable de DIF insisteix que tots aquests elements ja estan previstos en el projecte i assegura, en aquesta reunió que han tingut aquesta tarda, que de moment no hi ha cap evidència que relacioni directament el terreny humit amb l'esboranc.
3: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
0: I des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha exigit a DIF que es treballi dia i nit per restablir el servei de rodalies tan aviat com sigui possible, Agnès.
1: Què passa mentrestant, Cèlia? Perquè avui ha estat un dia molt complicat de mobilitat per les persones, els usuaris que agafen la línia R2 i també la R11. Hi ha alguna previsió de quan es podrà recuperar aquest servei?
0: Doncs de moment no, però Adif manté que el servei no recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. La companyia aquesta tarda ens ha dit s'ha emplaçat a dissabte perquè ofereixi més detalls sobre l'evolució dels treballs i també precisament del calendari d'aquesta recuperació del servei ferroviari.
1: Molt bé, moltes gràcies, Cèlia Forment i Matilde Seoane, des del lloc de on es va obrir ahir, justament a aquesta hora n'informàvem, aquest esvoranc a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Sí que nosaltres hem volgut preguntar a alguns experts a veure què és el que ha pogut passar. Apunten que la causa podria ser un problema de càlcul o bé una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Roger Santaló.
24: Sí, apunten que caldrà fer un peritatge per esbrinar què ha passat, però darrere hi podria haver un error en la projecció de les forces. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
25: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
24: Bofill diu que el cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va ensorrar cap mur.
1: Gràcies, a Roger. Políticament això també està tenint el seu impacte. Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
26: El que reclamem és transparència,
2: que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: I mentrestant al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'esvoranc i també la seva afectació a la xarxa de Rodalies. On també s'està treballant encara aquesta hora és a la plaça de Sants de Barcelona, on ahir, a última hora, es va produir una fuita de gas. És una grua de grans dimensions que està treballant en aquestes hores per treure la màquina perforadora que va provocar aquest incident, Oriol.
20: Sí, els tècnics encara investiguen què és el que va passar exactament, què va fallar, perquè a quarts d'11 de la nit es produís una deflagració que va deixar 8 persones ferides. Recordem que la fuita de gas es va produir al migdia i no va ser fins hores més tard que hi va haver aquesta explosió. La flama, en forma de torxa, ha estat cremant més de 12 hores tota la nit, fins que aquest migdia ja ha deixat de sortir gas i, per tant, s'ha apagat. El tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Albert Batlle, diu que el consistori exigirà explicacions.
4: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
20: Dels 8 ferits, l'evolució és favorable. El consistori assegura que el trànsit a la zona més es podrà reprendre completament un cop s'hagi fet aquesta maniobra de retirar la màquina.
1: Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat. 5 minutets i arribarem ja a 8:45 de la nit. A la tornada ampliem això que denuncia la Pimec, que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
8: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
30: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
29: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
31: Tot el que cantes.
32: Aquest estiu, el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
33: Ho pots sentir també de la meu.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
34: Ets tu.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Així es desprèn d'un informe que ha presentat i ha elaborat la Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. Estima que, de fet, de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent, lògicament, del nivell de renda del treballador, mentre que 44 i 52 euros acaben les arques públiques en concepte doncs, d'IRPF i també de cotitzacions. Bé, per ampliar aquesta denúncia que ha fet avui la Pimec, tenim en línia Sílvia Gavarró, ella és presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de l'organització de Pimec. Bona tarda, senyora Gavarró.
3: Hola, bona tarda.
1: Entenc que aquesta denúncia, aquesta conclusió a la qual arriben després d'aquest informe presentat, el que assenyala principalment és els trams de l'IRPF i la pressió fiscal que tenen els ciutadans, especialment en els trams mitjos, o no?
3: Sí. Bueno, mitjos i sobretot també baixos, eh? Nosaltres l'estudi que hem fet és actualitzar la inflació que hi ha hagut del 2020 al 2025, que ha estat un 22,1%, i hem mirat el que sortiria de tributació i IRPF si s'hagués actualitzat tant les bases que s'apliquen a les tarifes de l'impost, a l'hora d'aplicar les tarifes, com el que són les reduccions i els mínims personals i familiars. Llavors, tenint en compte això, el que hem vist és que hi ha una diferència que va entre un 2,8 i un 4% de rendiment net de cada persona. És a dir, pel fet de no deflactar ni les tarifes ni aquestes bases que comentem, això provoca que hi hagi un impost encobert que no el veiem perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible. I aquest dels casos que hem estudiat va entre un 2,8 i un 4%. Aquesta seria la conclusió. Llavors, això que em preguntava sobre les rendes més baixes, justament com que aquestes rendes tenen una reducció addicional en la tarifa de l'IRPF, resulta que justament són les que es veuen més perjudicades pel fet de que no s'actualitzin les tarifes. De fet, tenen un increment marginal de tributació que arriba fins al 167% en els trams més baixos, eh? Perquè representa que hi ha unes regles de càlcul que fan que no tributin, però si no s'actualitza l'IPC, al tenir més ingressos, representa que salten de tram i finalment acaben tributant quasi bé un marginal del 49% en la part que tributen.
1: Aleshores, quina seria la seva proposta? Sí.
3: Llavors, des de primer que reivindiquem que hi hagi una deflactació automàtica tant de la tarifa com de tots els mínims i reduccions que hi ha a l'IRPF. D'aquesta manera, el que s'aconseguiria és que la gent no acabi tributant per una renda que no percep, perquè al final l'únic que fem actualitzant l'IPC és mantenir el poder adquisitiu que teníem. Llavors, per mantenir-lo totalment, el que hem de fer és també deflactar de forma automàtica les tarifes.
1: D'acord, per tant, perquè ho entenguem tots, quan apunta a deflactar és, diríem, eliminar l'efecte de la inflació, de la pujada general de preus.
3: Exactament. És a dir, actualitzar els valors que tenim a la renda que se'ns van descomptant per determinar la base que farem servir per tributar, doncs que aquests valors també s'actualitzin. De la mateixa manera que s'actualitza el sou brut, que s'actualitzin aquests valors. Perquè al final això que acaba sent un impost encobert, que no està aprovat ni per cap parlament, ni que s'ha sotmès a votació ni a debat parlamentari. Nosaltres no ho veiem, però la realitat pràctica fa que tributem sobre aquesta quantitat. I després hi ha un efecte addicional que també és l'efecte que té sobre les empreses, perquè clar, què ens passa? Que per cada 100 euros que se li puja de sou al treballador, aquests 100 euros ell només en rep entre 48 i 56, i la resta que ho ha d'assumir l'empresa se'n va, el que comentava vostè abans, no? Destinat a IRPF i a cotitzacions socials. Llavors, en el fons, ens estan apujant els impostos a tots sense que ens n'adonem. Llavors, el que reivindiquem no és una rebaixa d'impostos, sinó, en aquest cas concret, ja ens està bé que se rebaixin, però en aquest cas en concret, l'únic que reclamem és, diguéssim, que no se'ns apugin a ningú, especialment a les rendes del treball.
1: Clar, i especialment a les rendes més baixes, que són les que es veurien
3: exactament
1: més afectades per això. Quan parlem, quan posen aquest exemple de a pujar el sou per part d'una empresa de 100 euros, estem parlant dels 100 euros bruts que rebria el treballador o del que li costa a l'empresa un augment?
3: O sigui, diguéssim, perquè un treballador rebi 100 euros més, a l'empresa li acaba costant entre 180 i 210 euros de cost. Aquest seria, diguéssim, l'exemple.
1: Uh-huh. Entesos, entesos. Queda clara també la reivindicació que es fa des de la Pimec, justament en un moment en què hi ha molt de debat social de per on s'ha de fer funcionar una mica millor la societat per tal que les classes baixes i les classes mitges no es vegin tan ofegades, tenint en compte com doncs, pugen els preus de l'alimentació, de la cistella, de l'habitatge, etcètera, no? I quina relació hi ha d'aquests preus que pugen amb els salaris que acaben percebent per part de les empreses, i posen el focus també doncs, en l'esforç que se suposa, no?, que això implica també per les empreses, no només que no arribi el que l'empresa proposa, no arribi al 100% en el treballador, sinó també l'esforç que això proposa per una companyia.
3: Exacte, exactament. Sí, sí. De fet, hem xifrat per una PIME que tingui uns 10 treballadors, hem avaluat que això tindria un cost d'uns 16.000 euros l'any. Però, a banda del cost de l'empresa, aquí la reivindicació general és que estem patint tots, perquè tots percebem una nòmina, no? Qualsevol tothom qui està treballant i percep una nòmina té aquest cost, diguéssim, fiscal addicional, aquest increment impositiu, no?, que queda disfressat, per això es diu la progressivitat en fred, queda aquest increment impositiu disfressat, no? Perquè no el veiem, però a la pràctica què fa? Que tothom tingui menys renda disponible. I justament els que tenen menys ingressos, que són els que hem valorat amb 18.000 euros, doncs aquests són els que surten més perjudicats. Penseu que hem fet, per exemple, un estudi amb casos específics de nòmines concretes, i un treballador de la neteja que cobra uns 19.000 euros l'any li suposa la no deflactació de tot el... La tributació que es deriva de l'IRPF li suposa 609, rebre 609 euros menys a l'any.
1: Doncs queda clara la proposta, eliminar aquest efecte de la inflació, de la pujada general de preus, per tal que no hi hagi aquesta doble càrrega o nova càrrega impositiva que al final queda encoberta. Doncs moltes gràcies, Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIMEC, per ampliar aquesta denúncia que feien aquest matí al Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
1: A tot això, mentrestant, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. Això és un 13%.

0: Doncs seguint el fil d'aquestes informacions que us estem explicant, ens aturem un moment al Regne Unit perquè allà Andy Burnham, el primer ministre britànic, ha rebut un missatge que és molt poc habitual d'alguns milionaris britànics. Diuen, demanen, feu-nos pagar més impostos. Un grup de 120 persones riques, com ara l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
2: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
3: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
1: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
0: Gràcies, Quim. Doncs això és el que està passant al Regne Unit. Mentrestant, Brussel·les avui ha multat Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. Acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis propis a les cerques i d'amagar la competència. Roger.
4: Això passa quan un vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és, per exemple, Google Shopping. Brussel·les també sanciona Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre-les lliurement. El gegant tecnològic ha de pagar ara aquesta multa doble en 2 mesos, però aquests 900 milions d'euros són només el 0,2% de la facturació de Google.
0: El Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evoluciona el conflicte a la zona i també el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents ja ho han plantejat avui i la mateixa presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus d'interès queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
6: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
5: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
7: Which is alarming.
6: És alarmant. Clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
5: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
0: El cert és que no sembla que l'escenari internacional hagi d'anar cap a un escenari més tranquil i més calmat. Si més no, si atenem a les declaracions de Donald Trump, avui ha tornat a avaluar tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com ja va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou, diu. I per això apunta en una entrevista al mitjà digital Axios que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica, Ignasi Abad. Aquesta Fúria Èpica és la primera, no?
8: És la primera, la del 28 sí. De febrer, que és l'operació que, recordem, va matar l'ayatolà Khamenei en aquell moment, al final del

0: qual el van fer a principis de juliol. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, fixa't ja, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ja amenaçava d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
1: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: Donald Trump també amenaça els hutis. En un missatge a la seva xarxa Truth Social diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, com va passar ahir, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà disparen, el preu del petroli ha pujat més d'un 7% avui, de moment encara està cotitzant, el barril de Brent per sobre dels $100 ha arribat als 101 fa poca estona.
2: Gràcies, Ignasi. Encara hi hem d'afegir un element més en aquest escenari internacional, i és el fet que Washington ara condiciona l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita, el que us explicàvem ahir, el fet que la monarquia del Golf Pèrsic comenci a normalitzar les relacions i a tenir vincles diplomàtiques amb Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. És un pacte que Donald Trump busca tancar des del seu primer mandat a la Casa Blanca. Aquesta tarda, la portaveu del govern, Caroline Leavitt, confirmava aquests condicionants.
3: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
2: El govern de Netanyahu considera que si l'Aràbia Saudita signa els acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023. I, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
5: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
8: Enric Auqué.
9: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
10: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
12: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
5: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
13: Es queixen d'aquest entrenador.
5: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
14: Tenim guàrdia seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes, en Jocs.
5: Rècords.
15: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
5: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
16: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: 3 quarts de 9 de la nit. Us expliquem que a Lleida, la jutge ha enviat a la presó el noi detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià, el cap de setmana passat. Se li investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
8: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
2: Gràcies, Noelia. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha dit davant del jutge, després de declarar-hi per segona vegada. La dona ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i també amb manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Cristian Roldán, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: A més, la mare hauria buscat informació sobre lesions anals a internet.
17: Sí, ella ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge, que asseguraven que les visites eren per altres lesions. Durant la declaració de prop de 3 hores, la dona també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments ni amb cap comportament que hagués pogut causar aquestes lesions.
2: Cristian, apuntem a més detalls sobre com ha anat exactament aquesta jornada d'avui, perquè també ha assegurat que ella no va presenciar mai cap mena de maltractament de l'home cap al nadó.
17: Sí, i ha afegit que si ho hagués vist, ho hagués denunciat. Tot i això, ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous 1 d'octubre seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
2: Gràcies, Cristian. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són amb ella 13, les persones que han mort a la costa des que va començar la campanya d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
18: L'ofegament s'ha produït a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia. La dona l'han retirat de l'aigua inconscient i l'han intentat reanimar a la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines també hi ha hagut 8 víctimes mortals més i 3 en aigües interiors.
5: Catalunya Vespre. We tramp the open
2: moorland in the rainy April weather. La companyia britànica de dansa Hofeshechert estrena dins el festival grec la seva última creació, Theater of Dreams. Explora la ment i el món del subconscient. Es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors. Marta Vives.
19: La companyia ens proposa una immersió en el món dels somnis, la fantasia i el subconscient. Els ballarins de la Hofeshechert fan això tan difícil de posar moviment a les pors, esperances, desitjos i moltes emocions que tant travessen els somnis com el nostre dia a dia. Ho fan acompanyats d'un petit grup de músics que tocaran en viu una banda sonora molt cinematogràfica, típica de les produccions de Schachter, per qui la música és tan important. La companyia londinenca, que porta el nom del seu creador, el coreògraf alemany nascut a Israel, és una de les grans referències de la dansa actual, amb elements que la defineixen com, per exemple, unes coreografies basades en el moviment, molt cinemàtiques, la poesia, també el rerefons polític en les posades en escena i un interès constant en la barreja de disciplines. Avui i demà es pot veure el Mercat de les Flors dins d'un festival grec que aposta de nou per ser aparador dels grans noms de la dansa internacional més rellevant del moment.
2: I tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'aquesta nit a Blanes, a la Selva, al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran en directe cada nit fins dilluns. Fèlix Martín.
20: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
2: 9 minutets i arribarem a les 9. És l'hora dels esports amb David Ubach. Com estàs, David?
1: Què tal? Bona tarda.
2: Som
1: en aquella hora d'impàs, eh?
2: Aquella, sí, en deixem constància cada dia, eh? Però no sabem. Sí. Bona tarda, bona nit. Aviam. Sí que us ho sabem, ja segur. Hi ha diagnòstic per al migcampista del Barça, Frenkie de Jong.
1: Que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Per tant, d'entrada es descarta el quiròfan. El jugador de Narrandé, recordem-ho, va jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos, i ara, seguint aquest tractament conservador, doncs apunta a estar de baixa d'entrada uns 3 mesos i mig o 4 aproximadament. D'altra banda, de Jong a banda, un altre nom propi del Barça. Avui, finalment, sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, perquè ja és oficialment nou jugador blaugrana. Són 5 temporades fins al 2031. Tot plegat una setmana després que Adeyemi ja passés la revisió mèdica amb el Barça. Avui l'extrem alemany també l'han presentat, té 24 anys i en la seva posada de llarg ha admès la importància de Hansi Flick a l'hora de negociar l'operació i en la seva presa de decisió per venir al Barça.
21: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
22: Honored and thankful for this.
1: Avui dijous hem de destacar també que s'ha efectuat la firma de la renovació de l'extrem del femení Caroline Graham, la noruega que renova per 2 temporades més amb el Barça.
23: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
1: Creiem que té 31 anys, va arribar al 2019 i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha guanyat un total de 23 títols.
2: També novetats a la selecció del Badalona Women, oi?
1: Sí, que ha anunciat un nou reforç al seu equip, el fitxatge de la migcampista Lauri Requena, sisena incorporació de l'equip badaloní de cara a aquesta propera temporada. Arriba del Granada i té 36 anys, una veterana ja per reforçar, doncs, el Badalona. Del Barça de bàsquet, destaquem que ha anunciat que serà la seva 7a incorporació de cara a la propera temporada. És la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que mesura 2 metres i 16 centímetres i arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga.
24: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
1: El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys. Afegim també que al Tour de França hi ha un triomf en solitari per a Richard Carapaz. A la 18a etapa s'ha format de moment una escapada molt nombrosa, de la qual l'equatorià n'ha estat el millor, ha atacat a 3 quilòmetres una mica més de l'arribada al port de primera categoria d'Orsiers-Merret i s'ha acabat enduent la victòria parcial. Tadej Pogačar, a la general, continua com a líder sense canvis importants.
2: Gràcies, David. Fins ara.
1: Fins ara.
2: 5 minuts i mig i arribarem a les 9. Avui volem dedicar uns minuts més del que és habitual a parlar de la situació meteorològica que estem vivint, aquesta onada de calor i aquesta situació tan extrema que es viu en alguns punts del país. Saludem, com sempre, la nostra meteoròloga de capçalera, Gemma Puig. Bona tarda.
25: Bona tarda.
2: I volem incorporar a la conversa també avui a José Ángel Núñez, que és cap de meteorologia de la IMET a València. Bona tarda, José Ángel.
26: Hola, què tal? Bona vesprada.
2: L'onada de calor està afectant també el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica. Abans, Gemma, parlàvem que aquí a Catalunya també ha passat en alguns llocs, no?, que és una combinació que fa que la sensació de calor es dispari més enllà de la sensació d'un real.
0: Sí, és la combinació, és la temperatura d'aixafogor, no? Que tenim aquests valors molt elevats i, a més, tenim una humitat alta, és el que s'anomena la temperatura d'aixafogor i, per tant, és una calor que encara costa més de suportar. Sí. I avui, aquí, al País Valencià, doncs, han tingut aquesta combinació de valors molt alts. De... Aquí estem acostumats, doncs, a, jo què sé, a la costa, que tenim valors de 30, 33 graus, amb la humitat, la temperatura d'aixafogor ja és molt alta, però, clar, si el valor de la temperatura s'enfila fins als 40, doncs aquesta temperatura d'aixafogor arriba a aquests nivells màxims.
2: Hem vist, José Ángel, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, que el municipi de Sumacàrcer, això és a la Ribera Alta, la sensació d'aixafogor ha arribat als 63 graus?
26: Bueno, ellos han emitido un tuit diciendo que iban a revisar la estación. No es descartable, no es descartable porque en estaciones de la red de AEMET hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas. Aquí ya sabéis, en nuestro territorio, que cuando entra la brisa y la marinada, pues justo en ese momento en que la temperatura está muy alta por encima de 40 y llega aire humo del Mediterráneo, sí que no es descartable pues que haya habido puntualmente algún pico de sensación de calor superior a 50.
2: Heu tingut, segons dades vostres de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'ha fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7, Alcoi 43,2. A més, José Ángel, aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de vent important de fins a 90 km per hora, oi? José Ángel? S'ha tallat. Gemma, tu sí que ets aquí, oi?
0: Sí, jo sí.
2: Que dèiem que l'altre dia vam tenir un esclafit aquí a l'Hospitalet de Llobregat i és similar, no? Són ratxes les que han tingut allà.
0: Sí, és el mateix.
2: És el mateix. Això ha estat a la zona litoral de Santa Pola i Guardamar del Segura i és exactament el mateix, dius.
0: És el mateix, sí, és el mateix fenomen, és aquests cops de vent que moltes vegades no es veu res, però van associats a una tempesta seca i és aquest cop de vent que descarrega de forma, diguéssim, com si baixés directament, és el que ells anomenen un reventón, no baixa directament aquest vent de 90-100 i s'emporta i el que fa és, no és un vent en una direcció concreta, sinó que baixa directament i, per tant, arrenca doncs, el que troba per davant de forma, podríem dir, radial, és a dir, per totes bandes, i això és el que ha passat. Això són aquestes tempestes seques, aquests esclafits que van associats a aquesta situació que estem tenint aquests dies, no? De temperatures molt, molt elevades i llavors aquesta diferència pel que fa a la temperatura, si arriba una miqueta d'aire fred, doncs provoca aquests cops de vent sobtats, molt imprevisibles i que provoquen doncs, normalment danys, normalment s'emporten doncs, els arbres que troben en aquell lloc.
2: Avui al Catalunya Vespre ja m'ha explicat els riscos que hi ha amb aquestes altes temperatures especials especialment de nit, els cops de calor de nit, quan el cos no pot gestionar i no aconsegueix refrescar-se de nit. Què és el que ens espera, Gemma, pels pròxims dies? Hem de continuar tenint aquestes temperatures tan altes o millorarà la cosa?
0: Millorarà la cosa. Aquesta propera nit i matinada encara tenim avisos de calor nocturna, per tant, encara repetirem nits tropicals i també algun punt de puntualment algun valor de nit tòrrida cap a la costa central i també cap a les Terres de l'Ebre. En aquests dos llocs és on encara les temperatures mínimes poden quedar tocant aquests 25 graus. I això és el que comentaves, que costa de dormir, però a més afecta la salut. Demà comença a afluixar una mica la calor. Encara tindríem algun valor de 40, però molt més puntual. Però sí que es va confirmant, doncs, aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana. D'una banda, les temperatures afluixaran i força. Per exemple, dissabte les màximes més altes situaran cap als 35-36 graus, per tant deixarem força enrere els 42-43 d'avui, però també és veritat que tindrem molt aire fred a les capes més altes i portem molts dies amb calor acumulada i això el que significa que aquest cap de setmana haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i de les tempestes que poden ser intenses. Dissabte, Pirineu, Nord-Est, diumenge també en aquest sector fins i tot de comarques interiors entre Barcelona i Girona, baixarà encara una mica més la temperatura, però sí que serà una situació complicada, és a dir que venim de molts dies de calor, d'aquestes onades de calor, d'aquests valors disparats i el cap de setmana haurem d'estar pendents de les tempestes.
2: Bona nit, són les 9. El Congrés Congrés ha aprovat fa només uns minuts la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Aquest text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Maria Costa.
3: Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat que la proposició de llei faci el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
4: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
3: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el Partit Popular i Vox. Pel govern espanyol això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
2: De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe elaborat per la patronal de petita i mitjana empresa que denuncia que no actualitzar els trams de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha dit al Catalunya Vespre que s'està reduint la renda disponible.
7: Pel fet de no deflactar ni les tarifes ni aquestes bases que comentem, això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final li estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
2: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu.
3: L'exministre de Defensa ucraïnès Mikhailo Fedorov, l'artífex de la guerra de drons que impulsa Ucraïna, ha rebutjat tornar al govern de Zelensky en cap altre càrrec que no sigui el de ministre de Defensa. El president Vladimir Zelensky el va cessar per les seves discrepàncies amb el cap de l'exèrcit, una decisió que va provocar gairebé una setmana de protestes als carrers. Poc després, Zelensky també va rellevar el cap de les forces armades. Pel calmar els ànims, el president ucraïnès va prometre a Fedorov un lloc al govern per assessorar en matèria tecnològica, una proposta que Fedorov ha rebutjat aquest dijous. Els partidaris de l'exministre tornen a fer una crida a les mobilitzacions a partir de demà per reclamar el seu retorn al capdavant del Ministeri de Defensa.
2: Hi ha acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any vinent una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
9: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
10: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
9: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
11: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
9: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
2: I ara els esports de Bitubac.
1: Doncs amb el nom de Frenkie de Jong per davant de la resta, avui hem tingut diagnòstic ja del migcampista neerlandès de la seva lesió, té un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. D'entrada seguirà tractament conservador, es posposa, si més no, es descarta d'entrada el quiròfan i això li hauria de suposar un període estimat de baixa d'entre 3 mesos i mig i 4. També del Barça, avui oficialment ja hem tingut l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi per les 5 properes temporades com a blaugrana. En la seva presentació l'extrem alemany de 24 anys ha sobrellat la importància de Hansi Flick en l'operació. I en ciclisme, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França en final al Port d'Orsiers-Merlet. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia a la general, sense canvis importants entre els favorits. Tadej Pogacar manté el lideratge.
2: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
12: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
5: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana. Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
8: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
5: Tot es pot parlar.
8: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
5: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
13: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
14: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
5: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
15: Hi ha persones que habiten més un món...
5: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: En el capítol anterior...
17: Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
27: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
8: Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident també facilita els números de telèfon que fan servir els fugits. Els Mossos els intervenen i en una trucada fortuïta, la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana, els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
28: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste. I de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
29: If you are the dealer...
16: love means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
18: Crims. Per què matem?
16: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
18: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
28: Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, en un lloc indeterminat de la Serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
19: Tenien dos bivacs i eren plàstics posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes, perquè és que no tenien res.
18: Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
19: Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
28: A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta a l'acte de declaració de Brito.
20: El primer escondite fue cerca del camino de Cancatá, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portel de Valldaura. Y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
28: Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
21: El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta per les rodalies de Sant Cugat.
28: Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
21: Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diguem, peculiars i molt i que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró, són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té el... gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
28: Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però, a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
21: la pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Si... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
28: Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
19: El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los está suministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido, però per la informació que tenim és ell el que ha subministrat el vehicle, l'arma i el bivac. Perquè és el col·laborador, és el que vol, segons el confident, segrestar a un narcotraficant. És l'esglaó que faltava. Qui ha facilitat tot això? Ell. Amb quin interès? També el sabem. Però ells estan amagats a Collserola.
28: I Collserola no és un lloc fàcil per trobar algú que no vol que ho trobis.
19: Nosaltres teníem serveis específics de pentinar Collserola dissabtes i diumenges, que és quan més gent surt a peu, caminant. Teníem Mossos voluntaris que, bueno, anàvem per allà, aviam si veien algú. No van veure mai res.
28: Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle. Però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre. I si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
19: El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé. Se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar. I li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
28: Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
0: Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura, cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón, con matrículas dobladas.
28: Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
19: Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base Ávila, Bolívia. Però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. No es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
28: Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
3: Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crítica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
28: Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maika Navarro.
4: El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
28: Brito i Picatoste no apareixen el 26 d'octubre, però uns dies més tard, el 30 d'octubre, la policia deté David Brito, germà de Manuel, com a possible còmplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
19: Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
28: Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
7: El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
28: La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla. Segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden dos dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
19: Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem a la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. Quan veien arribar al Grupo Segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
28: El Grupo Segundo, a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech, és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
19: Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxàvem cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada? Ven-me a buscar.
28: És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènech i els seus es posen en moviment.
19: Allà qui quedava? Tres gats. I aquests tres gats van pujar cap a dalt, cap a Collserola, vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i, bueno, nosaltres vam parant allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Oroz aparquen al costat meu.
18: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
1: Inèdit.
18: Amb Carles Porta.
28: Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Oroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Oroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènech, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènech i els pocs agents que ha aconseguit reunir a aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
19: Clar, jo tenia l'escopa tot. I a davant tenia un altre cotxe amb dues persones més. Clar, nosaltres estem a la llum. Val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros. Automàticament. Perquè ells estaven al costat, però a la foscor. O sigui, ens estaven dominant. Ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
28: Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Oroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
19: Automàticament, a parar a 100 metres més avall, passa el cotxe, 220, pip, una bala. Veiem dues persones. Jo no sé. Bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa del Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure dos caps. Suposo que anirien ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
28: En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. A aquella velocitat, tenen por de ser descoberts i perdre el Pavón, l'única via que tenen per accedir als fugitius. Així que decideixen esperar l'endemà, el dia del partit de futbol. Després de l'incident, dormen un parell d'hores i es presenten a Sant Pere de Ribes. La idea és no cridar l'atenció perquè Brito i Picatoste no desconfiïn i s'apropin al parany. Però com es fa realment perquè desenes de policies passin desapercebuts en un dispositiu de vigilància com aquest?
19: És el més senzill del món. En aquest lloc. Per què? Perquè un camp de futbol que van 12 equips a jugar, n'hi ha 600 de cotxes. I després moure't per aquelles poblacions costaneres, a part de que està ple de guiris, el que pita, el que no pita, el que aquí, el que allà, estava, però de veritat, atiborrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
28: En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
19: Ell ni se'n va enterar que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos, perquè hi havia 12 cotxes allà agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
28: Un diumenge assolellat de principis de novembre. Els veïns de Sant Pere de Ribes poc s'imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i guàrdies civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
19: Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú, ningú. Suposo que es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé. No sé què és el que va passar, perquè després ja no va tenir importància.
28: És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
0: Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
28: Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
0: Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
28: Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
3: El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixa en un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En dos dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola. Viuen pràcticament al ras. S'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant. Suporten com poden el fred i la pluja, esperant el moment idoni per donar el seu gran cop i fugir del país amb un munt de diners.
28: Brito compleix una condemna llarga per homicidi. No estranya ningú que hagi volgut fugir de la presó, però Francisco Javier Picatoste estava a punt d'acabar la seva condemna per robatori. Li quedaven pocs mesos de presó. Ningú s'explica que hagi participat en la fugida i, a més, disparant i ferint greument dos Mossos d'Esquadra.

0: de per què Picatoste va fer el que va fer.
1: Va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un aixalabrat, era que el traiessin de la presó. I es va acostar al Picatoste perquè el traiés de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
0: Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
2: Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite, repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las katas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar. No bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
0: Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro. Tot i que més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
3: El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia. Era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor. Un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que la pobra biblioteca de Ponent.
0: No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
4: El tema havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre... O sigui, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta, clar, això també hi havia dubtes. També hi havia dubtes. I sobretot en el com es resoldria. Si hi hauria més víctimes.
0: Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades. No va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
3: Ells estan molt cansats en aquells moments, porten molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una atenció mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por que ser traïts, perquè, a més, tenen por de que puguin cobrar, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització i volen marxar.
0: Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
5: El frío era intenso. La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.
0: Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
5: Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas...

0: buscando el vehículo adecuado era más complicado y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdañola, paralelos a la carretera por la montaña.
1: A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o que ja estigui en marxa.
0: Apenas habíamos andado y se divisó un vehículo. Brito se aproximó. Se oía el ruido del motor encendido y las luces apagadas y un ruido de fondo. Me llama y me dice: ya tenemos coche, vacío y con llaves. El dueño parece estar fuera picando algo. Nos ponemos los pasamontañas, sacamos el arma, quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo. Brito a mi izquierda. Nos acercamos a la puerta del conductor. Vamos andando de pie, sin agacharnos, con la certeza de que no se veía a nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. Está cerrada, le digo a Brito.
1: Y es aleshores quan es desencadena la tragèdia.
0: De repente veo que alguien pasa de atrás adelante como un rayo diciendo: hostia, sal, le digo.
1: Ara sentirem el mateix Brito durant el judici explicant què va passar.
2: Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. No sé si Picatoste dijo lo mismo, supongo que sí, no lo escuché. Echó marcha atrás y instintivamente disparé.
3: ¿Fue usted el primero en disparar?
2: Sí, disparé yo.
3: ¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver?
2: Es cierto.
1: El tambor del revólver de Brito té 6 bales. Dispara 6 cops a través de la finestreta del conductor. Al seu costat, Picatoste aixeca la mà on du la pistola.
0: Yo realizo un disparo al aire, pero ni siquiera sé hacia dónde. Esa es la duda que me carcome por dentro cuando al día siguiente comprobé el cargador y faltaba una bala. No sabía hacia dónde había ido ni por qué la inercia me hizo apretar el gatillo, ya que mi brazo estaba separado del cuerpo sin apuntar. El coche sigue en marcha atrás, alumbrándonos con sus luces, y se estrella al lado de la cuneta. Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El whisky y el hachís me han bajado los pies y noto como mi cara se vuelve fría aún debajo del pasamontañas. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. La puerta pega con la pared de la montaña. Paso por el otro lado. Entonces veo en el asiento de atrás una chica.
1: Una noia despullada. Té poc més de 20 anys. Acaba de veure com dos homes amb les cares tapades amb passamuntanyes apareixen del no-res i disparen al seu xicot.
0: Abre, le digo. Ella abre. Brito entra e intenta que el chico salga. No puede. Abre la puerta derecha de delante y entre los dos le sacamos por una mano. Esa imagen no se me borra nunca y se me repite de forma constante, martirizándome. Lo dejamos lo más a la vista posible al lado de la carretera.
1: En aquell moment, ni l'un ni l'altre es paren a mirar si el noi està viu o mort.
0: Me subo delante y Brito atrás. El coche va mal. Apenas va bien el cambio y cuesta sacarlo. Lo saco y lo llevo hacia donde estaban las bolsas. Paro y Brito sale por las cosas. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro toda detrás. Todo lo que veo por allí, le digo que esté tranquila, que la dejaremos cerca de allí y no le pasará nada, que solo queremos el coche.
1: La fatalitat, la mala sort, o dieu-li com vulgueu, l'ha dut al lloc equivocat en el moment equivocat. Ella i el seu xicot s'han creuat amb dos perillosos criminals en el dia i l'hora en què se senten més desesperats. Tota la violència continguda durant els 31 dies que fa que fugen ha esclatat en pocs segons. Picatoste condueix el cotxe per una estreta carretera de muntanya. Brito s'ha assegut al darrere i està tornant a carregar de bales el tambor del seu revòlver. Els trets contra el noi també han foradat el motor del cotxe. Tan bon punt es para el motor, Picatoste baixa i obre el portaequipatges per treure tot el que hi ha deixat. Se n'adona que hi ha massa coses i només agafa la tenda de campanya, els sacs i dos motxilles. Crida Brito perquè es doni pressa. Els dos comencen a caminar, deixant la noia dins del cotxe.
0: Andamos unos metros y Brito me dice: no podemos dejarla ahí, lo dirá y nos cazarán enseguida. Vale, le digo, vete a por ella. Al final de ese camino, ya te diré dónde, le pones unas bridas, le dejas el cuchillo pequeño y que se las quite más tarde. Yo voy abriendo camino. Al fondo se ve una casa grande como un castillo.
1: La casa grande como un castillo és el castell de Sant Marçal, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 5 quilòmetres d'on han trobat a la parella. Brito va a buscar la noia al cotxe i torna. Els tres es dirigeixen cap al castell caminant. A mesura que s'apropen a Cerdanyola, augmenta el trànsit.
0: Pasan coches y voy haciendo cuerpo a tierra en la cuneta. Veo a Brito con la chica. Van abrazados como una pareja, disimulando, supongo. Ella lleva un abrigo marrón. A ratos voy delante y a ratos detrás, según los coches pasan. Rodeamos la casa y veo una fila de árboles bajos. ¡Aquí!, le digo. Pone las bridas en las muñecas y una al pie. Él lo hace mientras yo le pongo una cinta en la boca. Ella se la quita, dice que le molesta. Le digo, vale, pero no grites y danos una hora para huir. No te pasará nada. Brito dice que no puede ponérsela al pie. Le digo que se la ponga en la rama de un árbol mientras yo voy a ver la zona de huida. Le digo que se dé prisa.
1: Brito i Picatoste se separen. Picatoste s'adelante per avaluar les possibilitats de fugida que tenen a partir d'ara.
0: Reconozco el terreno, salto una valla, lo miro todo. Es imposible atravesar esas carreteras. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Es la única salida posible, volver a la montaña. Me siento y espero fumando.
1: Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i atravessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre. Però passa el temps i Brito no torna.
0: No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces?, le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto, ¿estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
1: Picatoste sospite que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
0: Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.
1: A partir d'aquest moment es comença a obrir una esquerda en la relació entre els dos fugitius.
0: Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Todo había quedado reducido a cenizas. Éramos muertos en vida.
1: L'amistat, el que havia estat el principal motor de la fugida, s'ha trencat de cop per Picatoste. Però ha de continuar endavant si no vol que els enxampin.
0: Seguimos por el camino y nos ocultamos en unas zarzas a esperar que pasaran los controles de policía. Hacia las 2 de la mañana empezamos a andar hacia San Medi.
1: Poc després que hagin començat a caminar, la noia s'ha alliberat.
4: Un guarda del castillo de San Marçal avisó a la comisaría de Cerdanyola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
1: Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8,5 quilòmetres des del castell de Sant Marçal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
5: Uns senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava, un grup, perquè era cap de setmana, ella quan era un cap de setmana, que troben i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya. El noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
1: Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. Al cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
6: Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica, de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també clixé, imatges clixé de penals colombians, aquests motins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, morden funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat. Llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten quatre tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó. Això s'ha demostrat que et tornes encara més dolent. I això és una fuga endavant. Això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, endavant, endavant, a tota costa, atropellant Mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són. I la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
1: Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
6: Una actitud... et refereixes a la dolenteria?
1: A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
6: És el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant tan simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te, i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere, vas tirant, tirant, tirant, fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere, en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.

la ràbia i la indignació del cos nacional de policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.

0: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
1: You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. Never mind. The war.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduaran a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, també en infraestructures de transport i àrees rurals. Miquel Jarque ens explica.
2: Doncs sí, mira, són 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord. Mai abans havíem tingut tants agents al carrer i en la que participen la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats de ARRO.
2: Aquí també ens han explicat que es reforcen les sales de comandament, hi ha més efectius destinats a trànsit, sobretot per controlar motos, amb una xifra molt disparada de morts a les carreteres, i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats dels reclusos.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà, i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
5: S'ha trobat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Les femelles en època de reproducció, fa 20 anys, no venien aquí, com venen ara. Sílvia Giral, oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
6: El que ha passat és que les zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges cada cop més la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
5: L'any passat se'n van localitzar fins a 11 nius a la costa catalana.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat espanyol.
4: La implantació de pròtesis de penis és el tractament indicat per als pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torramadé.
7: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
4: Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta, o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
1: Les festes de Gràcia tindran més de 900 activitats gratuïtes del 15 al 21 d'agost. Per primer cop en una dècada, 5 carrers guarnits compartiran temàtica.
4: 23 carrers participaran en el concurs de carrers guarnits. Des de la Fundació Festa Major de Gràcia valoren de forma molt positiva que 5 d'aquestes comissions s'hagin posat d'acord, perquè creuen que això demostra que hi ha germanor en un moment en què la gent és cada cop més individualista. Entre les novetats d'aquest any, la plaça Joanic serà un espai perquè la canalla de 0 a 14 anys participin en la seva primera festa. I també hi haurà un concurs de bandes musicals juvenils. Aquest any tornarà a haver-hi una jornada tranquil·la, la del dilluns 17 d'agost, en què no hi haurà activitat i es demanarà al públic que no s'acosti al barri. El lliurament dels premis als carrers més ben guarnits es farà el dimarts 19 d'agost per evitar que coincideixi amb el cap de setmana, que són els dies amb més afluència a les festes.
1: I els esports amb David Ubach.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, estarà aproximadament entre 3 mesos i mig i 4 de baixa arran del trencament del lligament lateral intern que té el seu genoll dret. De Jong, d'entrada, esquiva el quiròfan i farà un tractament conservador. També de l'àmbit blaugrana destaquem que avui sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi pels propers 5 anys. Arriba procedent del Borussia Dortmund i se l'ha presentat el mateix dia que s'ha anunciat el seu reforç per part de l'equip blaugrana. Adeyemi és un extrem a la alemany internacional que té 24 anys. Del Barça de bàsquet destaquem un nou fitxatge. Es tracta del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. I en ciclisme al Tour de França hi ha hagut victòria en solitari de l'equatorià de l'equip Education First, Richard Carapaz, a la 18a etapa. Tadej Pogacar segueix comandant la general sense canvis significatius. Demà, alta muntanya amb el final al cim de l'Alt d'Huez.
0: Fins aquí les notícies.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Visca la ciència. Endavant, Marta.
0: El búnquer.

0: 1978, Nova York, als Estats Units d'Amèrica. Bueno, poseu-vos les millors gales, perquè avui picarem molt amunt, eh? Avui parlarem de milionaris.
1: Ja seria... hora.
0: Sí.
1: N'estic fart de pobres.
0: Sí, sí, no, bueno, mira, estem de sort, perquè a més al públic hi ha dues noies de Sant Cugat, avui.
2: Sí.
1: Sí. Tres noies de Sant Cugat.
0: Tres noies de Sant Cugat.
1: I aquí davant tenim doctores.
0: Sí, sí,
1: sí. Vull
0: dir
1: que, cuidado, eh?
0: No fa pinta que no hi hagi ningú... No hi ha ningú pobre al públic, avui, eh?
1: Hi ha una pobra estudiant de Blancafort...
0: Hi ha un estudiant.
1: Que potser és de família bona, no?
0: Sí,
1: no ho sabem, però bueno...
0: Però l'altre tots són enginyers i metges i...
1: Sí, avui bé.
0: Gent selecta.
1: Públic bé.
0: Sí, a vegades d'una gent, a vegades tu...
1: Ai, sí, jo soc pescador.
0: Escolti,
1: hauria d'estar pescant, perquè avui és un d'aquells 3 dies l'any que té per pescar dos gambes.
0: Va, vinga, no siguem elitistes, però estem en una biografia que ens ho permet una mica.
1: Sí?
0: Us portem la biografia d'un membre d'una de les famílies americanes més adinerades.
1: Qui són?
0: Els Hilton. Els Hilton, tu.
1: Ah, no, aquests no són pas uns morts de gana, ni uns nouvinguts.
0: No. Han fet fortuna gràcies a un dels seus avantpassats, en Conrad Hilton, un empresari amb mentalitat de tauró que el 1920 va fundar una cadena d'hotels que actualment és present a gairebé tots els països del món.
1: Molt bé.
0: La cadena d'hotels Hilton, i per què no dir-ho, els pocs escrúpols a l'hora d'especular en el sector immobiliari que han tingut els seus descendents, han cobert d'or la família. Gràcies als negocis que ell va emprendre, els Hilton tindran la vida solucionada.
1: És que és la manera més fàcil de ser-te milionari. Ja néixer sent-ho.
0: Néixer-hi.
1: Ah, que sóc ric, papa.
0: Doncs llavors ja no ploro, tu.
1: Ostres, no.
0: Vale.
1: Ni vaig a col·le.
0: Clar. Un dels afortunats que mai haurà de fotre brot és en Richard Hilton, el net d'en Conrad. Té 25 anys i encara ha d'arribar el dia en què mogui un dit.
1: Hosti, quin gandolàs,
0: sí,
1: no?
0: És que si
1: 25
0: no...
1: anys no ha quedat res.
0: Si no fa falta...
1: Ja... No, també és veritat, també és veritat.
0: És que també el nen sempre se li pregunta: tu què voldràs ser quan siguis?
1: Va.
0: Tu de què treballaràs quan siguis?
1: Deixa de preguntar als nens, eh? També
0: no
1: frenem una mica, eh?
0: No pregunteu als nens.
1: Què t'agradaria? Tu què t'agradaria dinar?
0: Què?
1: Però què feu preguntant això a un nen? No esteu bojos?
0: Josep, tens nòvia? Que té 4 anys.
1: Que té 4 anys. Sisplau. Ni pressió.
0: Quina nena t'agrada de la classe, Joan?
1: Bueno,
0: sisplau, senyor.
1: Bueno, és que podré
0: treguis
1: la mà
0: de les butxaques.
1: Sí, sí.
0: A la mort de Déu.
1: Anava a donar-li un carmelo. No porta ni pantalons, vostè. Marci o truco la policia?
0: Tu voldries treballar si no ho necessitessis?
1: Gens.
0: Ah. Vull dir, si no haguessis...
1: Gens.
0: Va, ja està, doncs.
1: Aquí perquè, mira, pues, encara m'ho passo bé.
0: Mira,
1: però imagina't.
0: Imagina't
1: treballar d'una feina que no m'agradés. Que, bueno, ja n'he fet alguna i...
0: Doncs en Richard tampoc li agrada, tu. Ja està, no vol treballar.
1: No el culpem, tampoc.
0: Això sí, com a mínim se li ha de dir que estudia, eh? Fa empresarials, com tots els nens de casa bona, perquè sap que arribarà el dia que haurà de posar el cul en un despatx de l'empresa familiar. A la universitat es passa el dia de gresca, enllitant-se amb totes les noies que pot. Per sort, el 1979 coneix la Katie i posa seny. Es casen aquell mateix any. Un parell d'anys després, la parella es posa a cadellar. Tenen 4 criatures precioses, de les quals n'hi ha una que destaca per sobre de la resta.
1: Aviam, qui? Aviam, digue-ho.
0: La Paris.
1: Aquest plor no el fem servir gaire sovint.
0: No.
1: Perquè ja és de pija.
0: És plor de pija.
1: No em toqui. Algú t'haurà de treure allà dins, no?
0: Clar, almenys hauran de tallar el cordó aquest.
1: Més val.
0: Bé, com us deveu imaginar, la Paris creix rodejada de comoditats. Les minyones s'encarreguen de tot i els professors particulars de convertir-la en una noia de profit.
1: Ho han fet perfecte.
0: Perfecte. Per tant, la nostra amiga passa una primera etapa de vida molt tranquil·la. El més destacable d'aquesta etapa són les seves aspiracions de futur. Sabeu què li agradaria ser de gran?
1: A la Paris Hilton.
0: A la Paris Hilton. Què?
1: Comencem amb datos. Què vol ser de gran?
0: Vol ser veterinària.
1: La Paris Hilton veterinària, com la teva xicota.
0: Sí, no ens ha arribat el currículum allà a les cabres.
1: Home, te prometo que seria el primer de la llista per fer la ruta guiada aquella que fas.
0: Home,
1: si hi ha la Paris Hilton.
0: Aquest cap de setmana visita les cabres d'en Peyu amb Paris Hilton. I aquí és on tenim els bocs. Ostres, no sé.
1: Ostres, però paris que treballes de pobra, nena.
0: No, treballis.
1: Què vols fer?
0: Però li agraden els animals.
1: Ah, bueno, sí, clar.
0: A cada mansió de la família hi té algun animaló. A la de Los Angeles hi té cavalls de pura raça. A la casa dels afores de Nova York hi té gossos i gats. I a l'apartament que tenen a sobre un dels hotels més cèntrics de Nova York hi té una peixera amb peixos tropicals. I un animal força més exòtic. Una serp de 1,5 metres.
1: No sé si és la mascota més adequada per una criatura. Una nena petita amb una serp de 1,5 metres.
0: Li agradava, la volia. És que la volia tant sí com no. I els pares li van regalar. Bueno, quan va fer 10 anys, pam, la serp.
1: Una serp. Vols una serp?
0: Serp a la nena. Això sí, li han regalat amb el compromís que sigui ella qui se'n faci càrrec. La pari s'encarrega de rentar-li la gàbia i d'alimentar-la.
1: Si vols tenir un animal, te n'has de fer responsable.
0: Sí.
1: Això és el primer que se li diu al nen.
0: Sigui una serp o sigui un tamagotxi.
1: Ja està.
0: Ja està. Ella és responsable, però també és una mica despistada. I això porta alguns problemes.
1: Ai.
0: Resulta que un dia, a principis dels anys 90, després que la Paris faci la seva rutina d'alimentar la serp i netejar-li la gàbia, s'oblida de tancar la porteta.
2: Ai.
0: I el rèptil se'n va d'excursió per l'hotel. El sarau que s'hi munta és considerable.
1: Dues coses ha de fer la Paris.
0: Dues.
1: Posa-li de menjar i tanca la porta.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Ja està.
1: I se'n deixa una.
0: La Paris és una mica badoca i cada cop se li nota més. A cada curs treu pitjors notes, sobretot quan es comença a rodejar de males companyies. Els professors s'han adonat que va pel camí del pedregar i recomanen als pares que la portin a un centre especialitzat per intentar espavilar-la.
1: Va, Paris, home, que ets dels Hilton.
0: Sisplau.
1: De tota la vida, hòstia.
0: Sisplau, home. Després d'uns quants cursos fallits, els pares decideixen apuntar la Paris a un dels internats més estrictes dels Estats Units, el Provo Canyon de Utah.
1: Oh, Utah, quan t'envien a Utah, als Estats Units,
0: sí,
1: que recordem que són dos mormons allà,
0: és veritat,
1: i estan com regaderes...
0: Sí, senyor.
1: És que l'has liat molt, eh?
0: L'has liat. El Provo Canyon és un centre per joves conflictius, no? La Paris necessita que la lliguin curt i creuen que aquell és el lloc ideal per fer-ho.
1: Bueno, la canalla s'ha de collar.
0: Sí, home, sí. Sí, és
1: no et dic d'enviar-los a Utah,
0: ja, però... Tant, és una nena que ha deixat marxar una serp per un hotel, eh? La nena se l'ha de collar una mica.
1: Una mica, sí.
0: El centre on tanquen a la nostra amiga té un nivell d'èxit molt alt. Els alumnes que hi estudien milloren el rendiment acadèmic, però per arribar als objectius marcats s'utilitzen mètodes força discutibles.
1: Aviam, aviam, aviam.
0: Per començar.
1: Sí, digue'm.
0: Estan completament aïllats de la família.
1: Buah.
0: Mentre duri el curs, no hi haurà cap mena de visites familiars. L'únic contacte que tindrà amb la família serà una trucada telefònica setmanal que, a més, s'ha de fer en presència d'un vigilant.
1: Què dius? Ara no puc parlar, m'estan mirant. M'està mirant un senyor de Utah. Per favor.
0: Em pots dir qui m'ha tocat a l'amic invisible?
1: No podré anar-hi, no podré anar-hi, eh? Déu-n'hi-do.
0: És que el Provo Canyon és més un reformatori que un internat, eh? A la Paris la desperten cada matí a trenc d'alba a toc de sirena. Amunt!
1: Què diu? A la Paris Hilton hi ha peta... O sigui, que aquella cara de ximpleta és d'això,
0: és de la sirena.
1: Esglais,
0: és
1: no?
0: De despertar-se malament cada matí.
1: Val, val, val.
0: Quan sona el despertador, la Paris disposa de 5 minuts per treure's la son de les orelles, vestir-se i fer-se el llit. Si no ho fa a temps, la castiguen a fer exercicis físics, uns càstigs que duren hores.
1: Home, jo no sé si aprens, però deu sortir fibrat d'allà, no?
0: Collons, home. Despertar-te i vestir-te en 5 minuts? Bueno, jo ho faig, de fet.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Altra cosa m'estranyaria, la veritat.
0: Els càstigs físics són molt durs, però no es poden comparar amb els que es produeixen si els alumnes no fan cas als professors. Les faltes de respecte es paguen amb una estada a les cel·les d'aïllament.
1: Ostres, nano. Però tu, ara...
0: Oh, oh.
1: Perdona, no en sabia pas, tot això de la Paris.
0: Noi, mira, la Paris passa més d'un cap de setmana tancada en una habitació fosca, tota sola.
1: Però, escolti, ens estem passant, tu,
0: no sé si es permetria això a Catalunya.
1: A Catalunya? No,
0: no sé, el Departament d'Educació, què diria.
1: No ho sé.
0: Doncs si això t'ha semblat gros, espera't que falta el pitjor. La Paris encara pateix càstigs més severs. Quan un alumne té un mal comportament, és obligat a despullar-se davant dels companys i passejar davant d'ells. I sempre es porten malament les mateixes, eh? Ja, ja. Sí. Molt
1: que
0: bé, professor.
1: Curiós.
0: Ja, sí.
1: Que curiós, eh?
0: Sí, sí.
1: Aquest professor.
0: Sí, sí.
1: Vaja, vaja,
0: sí.
1: Vaja. En Christian.
0: El Christian. Sí,
1: sí. Sempre es fa despullar la Paris.
0: Paris, t'has portat malament.
1: Però si sigui aquí, que només està mirant per la finestra.
0: Despulla't.
1: Despulla't. Hòstia, no.
0: Escolti.
1: No. Però Christian, això és un internat o una pel·li porno?
0: Noi, mira. Això ho ha denunciat la Paris. Amb els anys és una de les cares visibles d'un moviment que denuncia les pràctiques del centre.
1: Ai, carai.
0: Ella i molts altres alumnes asseguren haver patit aquesta mena de tracte per part dels vigilants de Provo Canyon. De fet, la Paris també ha explicat que als 15 anys, mentre estava al centre, un dels vigilants que la tancava a la cel·la d'aïllament va abusar d'ella.
1: A veure un moment. Jo he agafat el guió, he vist Paris Hilton i he pensat, sí, avui ens encardarem d'aquesta. I això és un drama.
0: És un drama, de moment, sí.
1: Això és un drama és i això s'ha de denunciar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ella ja va denunciar-ho.
1: No. Ara nosaltres, des del búnquer, crec que hem de posicionar-nos a favor de Paris Hilton.
0: Sempre.
1: No, com a qualsevol persona que ha patit abusos, sí, però no m'esperava haver de defensar a Paris Hilton, mira, a la ràdio pública catalana.
0: De moment sí, perquè la joventut de la Paris Hilton és molt més dura del que us pensàveu. Ho passa tan malament que gairebé perd la puresa i la brillantor de la seva mirada. Però, per sort,
1: no, això no,
0: tranquils,
1: volem.
0: El mal son acaba quan fa 17 anys i abandona el centre.
1: Vinga, Paris! Vinga, Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: La nostra amiga se'n torna a casa amb ganes de menjar-se el món. És una noia bonica que fa anar els nois de corcoll. La bellesa, la figura i el pedigrí del seu cognom la fan ser el centre de totes les mirades.
2: Mira, mira, José la Pari, que guapa, que rica.
3: Que guapa i que rica.
1: Sempre hi ha sevillanos a tot arreu del món, davant dels hotels Hilton. Jo no ho entenc, noi.
3: Hemos ido con la merch al Hilton.
2: Habemos venido...
3: Al Hilton.
2: Al Hilton.
3: Me he gastado lo que gano en un año.
2: Sí.
3: Para una noche.
2: Bien pagado. Fue sido divertidísimo.
3: Pusimos allí, me cago...
2: Sí.
3: Y luego tuvo la regla, me cago en 10.
0: José, per favor.
2: José, no te...
0: És que, sisplau... Però,
2: que no sap parar, que
0: no,
2: toma.
0: No para. La Paris es passeja pels llocs més glamurosos de la ciutat, trencant cors. Té una llista de conquestes molt llarga i el seu historial amorós la col·loca a les revistes de premsa rosa més populars del món.
2: Aquí, Paris, aquí, para Lola.
0: Sense saber gaire per què, la Paris s'acaba convertint en una celebritat. Ningú sap exactament d'on ha sortit, però d'un dia per l'altre és a la premsa, a la tele i a les passarel·les de mig món.
1: Sí que és veritat que no se sap gaire per què és tan famosa.
0: Bueno, perquè és rica, perquè és rica, Jair.
1: De cop i volta era Paris Hilton.
0: Esta que ha hecho, pues es rica. És rica.
2: Si no lo sabes, que es muy famosa. ¿Es que no lo sabes, Merche?
1: No, la Merche no ho sap.
0: No ho sap.
1: A més, què t'ha de dir de la Paris Hilton?
0: Ja la Merche. Doncs és això, bàsicament, l'excusa per ser famosa és rica i poca cosa més. Està encantada del moment que viu i en sap treure partit. Oi que heu sentit a dir que la fama crida la fama?
1: Sempre s'ha dit.
0: Doncs és el que li passa. Com que és famosa, tothom li busca un lloc entre els seus projectes i això la fa encara més famosa del que era. És un peix que es menja la cua.
1: Acabarà tinguent un programa 3CAT. Ja mira, veuràs, podria... Epic Nails 3.
0: Mira, per Paris Hilton.
1: Amb Paris Hilton.
0: La fama la fa rodar algunes pel·lícules de poca volada i també fa de model de moda. Un dels seus veladors és un magnat que segur que coneixeu.
1: Aviam, qui
0: un
1: és?
0: Un tal...
1: Qui és?
0: Donald Trump.
1: Aquest sempre el volem a favor.
0: Sí, home, és que si el tens en contra ets mort. Ell la contracta com a model per la seva agència i li acaba trobant un programa propi. Es tracta d'un reality show que té com a argument el seu dia a dia. Sense més ni més, és el dia a dia de Paris Hilton.
1: Ara n'hi ha un munt de programes d'aquests.
0: Sí.
1: El dia a dia de las hermanas Pombo.
0: No sé,
1: no saps qui són les germanes Pombo, Peyu?
0: No.
1: Això sí que m'estranya.
0: No sé qui són, no.
1: Doncs has d'escoltar més el que no surti d'aquí.
0: Ja ho escoltaré.
1: Perquè estan tot el dia parlant les de les germanes Pombo. Trauré una càtedra,
0: són d'aquí.
1: D'aquí, què vols dir d'aquí?
0: D'aquí, de Catalunya.
1: No, sí que siguin de Catalunya, unes famoses. Són de Madrid. I ja està.
0: Pues ja està.
1: Ja en parlarem un altre dia, de qui són, perquè no tinc ni puta idea de qui són, però he sentit a parlar molt. Són molt tan famoses com la Paris Hilton.
0: Mira, vale. I en aquest punt de la història es produeix un dels moments més durs de la vida de la Paris. Resulta que poc abans que s'estreni el programa, el reality show aquest que us explicàvem,
1: sí,
0: del
1: passa,
0: seu dia a dia,
1: què passa?
0: Una de les seves exparelles decideix vendre una cinta de vídeo on la Paris hi té un paper molt destacat.
1: Què passa? És el vídeo del ball de graduació, que anava vestida com una pepa.
0: És un altre tipus de ball. És un vídeo més explícit, Jair.
1: Què vols dir?
0: És un vídeo sexual on hi apareixen ell i la Paris.
1: Molt malament. Molt malament i és delicte, més
0: sí.
1: A més, això, eh?
0: El vídeo acaba en mans d'una productora de cinema per adults que el posa en distribució. La poca gent que encara no coneixia la Paris la coneix en aquest moment perquè el vídeo es converteix en un fenomen. De fet, l'any 2004 esdevé la cinta de vídeo més llogada de l'any.
1: Jo ja sé que no has vist moltes pel·lis. Aquesta l'has vista?
0: No l'he vist. No l'he vist. L'apunto.
1: I donava per... El llogar-la, el videoclub, és que això ho hem viscut, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: És tan gros, això.
0: La Paris ha patit un cop molt baix, però la nostra amiga no es vol deixar enfonsar. L'estrena de la seva sèrie fa que la Paris recuperi l'alegria.
1: Va, Paris,
0: va! Vamos, Paris!
1: Va, aixeca!
0: Cada producte que porta a la cara de la Paris rebenta audiòmetres. Fins i tot les pel·lícules que protagonitza esdevenen un èxit de taquilla.
1: Va, digues noms, que vull veure si hi ha alguna de...
0: No, no hauràs vist cap, Jair.
1: Sí, doncs crec que sí.
0: Té moltes coses bones, però el talent no seria precisament una d'elles. És una actriu lamentable, i les pel·lícules en les que participa són dolentes a matar.
1: Ni que sigui una, sí que no hauríem de dir una.
0: De veritat, és que no cal. Bueno, diem-vos que la Paris ha guanyat 7 cops el premi a la pitjor actriu del món. Jo crec que n'hi ha prou per intuir una mica la magnitud de la tragèdia.
1: Set
0: vegades.
1: Set premis, eh? El... Ja ha guanyat més premis que nosaltres, no
0: sí,
1: ens encarvem,
0: sí,
1: eh?
0: Això sí, però clar, a la pitjor actriu, eh? De debò us recomanem que dediqueu una tarda a llegir les ressenyes a les seves interpretacions perquè n'hi ha per sucar i pa. El més curiós, tot i la pèssima qualitat de les pel·lícules en què participa, és que els films resulten ser tot un èxit. Tenim la gent que tenim al món, també.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, el món és així.
0: La nostra amiga es converteix en una espècie d'antiheroïna. Tothom es riu d'ella, però tothom li ofereix feina.
1: És ben curiós, això.
0: De fet, dels 20 als 35 anys no fa més que aparèixer a la pantalla gran. També té temps de publicar uns quants llibres que sempre tenen la mateixa temàtica. Ella i la seva pròpia vida.
1: Bueno, és que si domines un tema...
0: Ah, sí? Sí, sí, vostè de què sap? Jo de mi. Jo sé de mi.
1: Jo explicaré les meves merdes i ja està.
0: Ni cal que us digui que els llibres també acaben sent bestsellers. La cosa no acaba aquí, eh? A partir del 2010, la nostra protagonista es comença a presentar a si mateixa com a emprenedora inquieta. Ara sí, ara ja ha fet el tom, ara, eh? Ara
1: cuidado,
0: sí,
1: ja... cuidado, cuidado. Aquesta mena de gent, cuidado.
0: De veritat.
1: La gent, hi ha gent que de cop i volta es troben ells mateixos.
0: Els influencers aquests.
1: Bueno, sí, dic que... sí, de què vols parlar?
0: Bueno, de...
1: No, no, digues, digues.
0: No, de què puc parlar, us voler dir.
1: No, sí.
0: Aquests influencers o influencers
1: sí.
0: que es van ensenyant el cul i per això tenen 4 milions de seguidors a Instagram.
1: Sí.
0: I llavors munta, voy a hacer mi tienda online de ropa.
1: És curiós, perquè fa una estona no duia roba, però ara
0: exacte.
1: Té una botiga.
0: Emprendedora. Emprendedora de què? És normal. Emprendedora. Ah, sí,
1: no,
0: amb 4 sí. milions de seguidors a Instagram, pues jo clar, també emprendo,
1: no,
0: sí.
1: No, emprendo, no, no, no.
0: Emprendo un viaje a...
1: Jo sóc molt més fan d'aquesta gent que es troba ella mateixa. Ah. Ara últimament estic seguint les aventures del fill d'en Cito Pons.
0: Ah, sí?
1: Va descalç.
0: Va descalç?
1: Això s'ha d'un dia. Va descalç.
0: Però què es dedica?
1: Va voltar pel món.
0: Volta.
1: Però volta de veritat.
0: Descalç, però.
1: Volta descalç.
0: Sí. I ho penja a l'Instagram.
1: No sé on ho penja, però jo ja me l'he trobat. Últimament el veig molt, el fill d'en Cito Pons, eh?
0: Vale.
1: Volta. Més que el seu pare.
0: Sí, i mira que ha voltat que, hòstia, el seu pare sí que ha voltat.
1: Hòstia, sí,
0: i ràpid.
1: Oh, quin fenomen, un
0: sí,
1: Cito.
0: Sí.
1: Abraçada a tots dos.
0: A tots dos. Sí. Vinga, va.
1: Què més fa, la... Què més fa? A part de ser emprenedora inquieta, què més fa, la
0: doncs
1: Paris?
0: Va a diverses coses. Va, depèn de com es desperta, depèn per com li agafa un rampell per ser DJ, també.
1: Ah!
0: I es fa DJ, eh?
1: Això ho fa molta gent, eh?
0: Sí, són els mateixos. Que ja... Són ells. De fet, durant força temps té una sessió setmanal pròpia en una de les discoteques més famoses d'Eivissa. I també hi fa actuacions privades.
1: Aviam.
0: Si la voleu contractar, sí. Heu de tenir reservats un parell de milions de dòlars, que és el que cobra per aquesta mena d'actes.
1: No, però, Peyu, per quan facis 40 anys podríem agafar la Paris Hilton per fer de DJ.
0: Home, estaria bé, eh?
1: Si no, hem de pensar en la música.
0: Vine a la festa d'en Peyu dels 40 anys.
1: Ah, que la fem oberta.
0: No.
1: Pensava que seria petit comitè.
0: Tu t'enviaria la invitació.
1: Ah, val. Sí. I ven a la festa
0: en castellà.
1: Eh? Personalitzada.
0: No. Ven a la festa de Peyu. Celebra su 40 aniversario. Va. DJ Paris Hilton.
1: DJ Paris Hilton i pica-pica ja amb productes d'Osona.
0: Exacte. Dress code despullat. La feina de DJ li acaba quedant curta, de manera que decideix fer un pas més i treure un disc propi. Ostres. Us ve de gust que escoltem algun fragment?
1: Sisplau.
0: Eh?
1: Sisplau.

0: Bueno, ja us podeu imaginar.
1: No m'esperava aquest rotllo reggae.
0: Mira, li agrada això.
1: Ostres.
0: Una gran quantitat de postproducció té la cançoneta, evidentment.
1: Sí.
0: I la cosa no acaba aquí. La Paris també ven un perfum propi, com en Bustamante.
2: Perdona, però abans em poso la colònia de la Paris que la d'en Bustamante.
0: Bustamante el vaig sentir quan l'entrevistava a l'Ostrell al Col·lapse, que crec que va dir que venia una ampolla de colònia cada mitja hora.
3: Sí, és això.
0: És una bestiesa,
1: És que jo no sé quina olor fa la colònia d'en Bustamante, però tinc molta curiositat ara.
0: Sí.
1: I per de saber qui la porta.
0: Ah.
1: Perquè
0: home,
1: crec
0: la...
1: que... pots... defineix una persona, eh?
0: Home, i tant que la defineix. Sí. Llàstima que ja han passat les festes, si no l'hagués demanat pel tio.
1: En té vàries. Hi ha Bustamante Sport.
0: Ja buscaré.
1: Bustamante Muy Mío.
0: Muy Mío?
2: Home, la tenen a supermercats, que
0: no diré
2: el nom, però la tenen allà ben exposada.
0: La buscaré. També fa roba que dissenya ella mateixa.
1: Ah.
0: I, bueno, ella sí. I posa de moda la raça del seu gos preferit, el chihuahua.
1: Ai, sí, que anàvem amb aquests chihuahuas llardosos.
0: Sí. La qual cosa fa que la cotització d'aquests quissos es multipliqui. I obre uns quants restaurants, també, i unes quantes discoteques.
1: Home, no és pas gandula, aquesta.
0: No, nana, és emprenedora, sí. Ja ho he dit.
1: Inquieta,
0: és emprenedora.
1: Sí.
0: El més meritori de la Paris és que, en comptes de fer el que molts haurien fet, és a dir, res...
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Sempre ha treballat com una boja. Li agrada fer coses, siguin amb més o menys nivell, però sempre li acaben funcionant.
1: És que ens hem començat a quedar a la Paris Hilton, però en Froilán, que partia més o menys
0: del mateix puesto, sí.
1: No ha fet més que tocar els nassos.
0: Sí, senyor. No l'he vist fent una colònia.
1: No l'he vist...
0: Aquesta sí que te la compro, eh? La colònia de Froilán. Muy mío. Una pudor de Valentine's.
1: És Valentine's. És Valentine's.
0: Bé, a dia d'avui, que a mi dels 44 anys viu un dels moments més plàcids de la seva vida, la Paris. S'ha casat i ha tingut un parell de fills, amb qui viu en una de les mansions més espectaculars de Beverly Hills.
1: Molt bé, Paris.
0: Tot això ho fa mentre espera que li caigui al damunt l'herència dels seus pares, que consta de... Ai, m'he marejat.
1: A veure.
0: M'he marejat.
1: A veure.
0: 3.000... Depèn del que vingui a darrere.
1: És igual, és molt. Mentre no siguin pessetes, tot em semblarà molt.
0: 3.000 hotels arreu del món i un incalculable valor econòmic. 3.000 hotels.
1: 3.000 hotels. Tu saps...
2: És que pot... El gestor que porta això...
0: És que pot, un esquirol pot travessar el món saltant d'un hotel a l'altre.
1: Sí. 3.000 hotels,
0: és molt, eh?
1: Ara he de fer les paneres per Nadal.
0: Hòstia de Déu. La Paris Hilton, la voleu veure, eh?
1: Si us plau!
0: Doncs aquí la teniu, guaita-la, Paris Hilton. Oh! Guapassa, eh?
1: Paris Hilton. Ja sé el que esteu pensant. Sí, és veritat que té cara de gilipolles.
0: Sí. Però fa olor de net. Des d'aquí?
1: Sí.
0: Se la veu neta.
1: És veritat, no te n'imagines pas mai brut a la Paris Hilton.
0: No.
1: Sempre neta, sempre elegant. Paris Hilton és digna d'entrar al Bunker, sí o no?
3: Sí!
0: Hi ha 4 vots negatius.
1: 4 vots negatius. Fins i... Algú de Sant Cugat ha votat que no.
0: Sí, fins i tot.
1: Sí. Però no s'hi pot fer res perquè guanya el verd.
0: Sí, la democràcia impera al búnquer, ja ho sabeu. Per tant, Paris Hilton entra al búnquer. Fort aplaudiment per ella!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola.
0: T'interessa els safarets de famosos? Tu saps qui són?
1: Paris?
0: Les Pombos? Sí que saps
1: perquè,
0: qui són les Pombos.
1: Perquè, escolta, el que no surti d'aquí...
2: Qui són les Pombos?
1: Són unes noies de Madrid.
2: De Madrid.
1: Que
2: i què fan?
1: La famosa és la Maria i la germana es diu Marta i no és tan famosa, però es veu que tothom s'ha fet famós allà.
2: Ah,
1: tota la família.
0: Però no se sabem ben bé perquè són famosos.
2: Però l'ofici no el coneixem.
1: A l'ofici deu ser, ser rica i
0: ser
1: ja
0: rica,
1: està,
0: com,
1: no?
0: Són uns pijos
1: a veure,
0: de Madrid.
1: No sé, només sé això.
0: Però t'interessa el safareig o...
1: De la Paris, per exemple, d'allà, d'Amèrica no.
2: No.
1: Ja. De Catalunya, bo, encara, sí.
2: Hi ha poc safareig a Catalunya, hi ha poc.
0: N'hi hauria d'haver més, n'hi hauria d'haver més.
1: Sí. Va, abans que s'inventessin les xarxes socials,
0: sí, sí,
1: la Paris ja ho estava petant. O sigui, seria com una influencer d'ara, o sigui, si hem fet el símil és perquè realment
2: sí, és
1: el
2: influencer.
1: Que seria. El que passa és que no hi havia tot el que hi ha ara.
0: Seguim considerant influencer a la Paris.
1: Seria un influencer, no?
2: Sí, clar,
1: actualment,
2: clar.
1: Sí.
2: És una influencer que va néixer abans de la,
1: sí,
2: del grup de les xarxes.
1: Sí, era de les persones més influents de la generació MTV americana.
0: Mm,
1: la Paris ja era una influencer abans doncs, que s'inventés la paraula.
0: Exacte.
1: Ella ho va crear.
0: Ella ho va crear,
1: ja
0: sí, sí, sí.
1: Evidentment té un Instagram on va publicant regularment.
0: Sí. Mm.
1: Ara, però, amb 43 anys, publica un contingut més madur, més normal. Sembla que ha deixat enrere el personatge i que ara doncs, pot ser ella mateixa. La pregunta
0: la Paris,
1: anirà...
0: La Paris més íntima.
1: Exacte. Ja la vam veure massa íntima, pobra.
2: Sí, poder sí.
1: A veure, gent de Venècia. Aquí davant, tenim gent de Venècia.
2: Yep, ja
0: se'ls hi veu la cara aquella de venecià.
1: Pregunto per vosaltres, quants seguidors té la Paris Hilton a Instagram?
0: Oh, carai.
1: Instagram no. Quin és el nombre que s'hi aproxima més, d'acord? Jo us dic tres opcions. Opció A, 1 milió. Opció B, 15 milions. I opció C, 26 milions. He de pensar que era d'abans.
0: Paris Hilton.
2: Ah, jo estic entrant i no me deixa entrar a l'Instagram de la Paris Hilton.
1: Ah, oh, per què no?
2: No sé,
0: per què no
2: em
0: vols entrar a l'Instagram de la Paris Hilton?
2: Quina ràbia.
0: Aviam, què en penseu?
1: 26 milions. A veure,
0: si és
1: 26 milions.
0: Oh, escolta!
1: Clar, a veure, és fort perquè ella no estava en aquest món.
0: Quina mare,
1: o sigui, ha començat ara,
0: sí.
1: Fa relativament poc. Són 26,6 milions de seguidors. Clar, són molts, però si fem l'equivalent amb la Kim Kardashian, que seria una Paris...
0: És la següent pregunta, això?
1: No,
0: sí.
1: És la resposta de tot, us faig una explicació.
0: Gràcies.
1: La Kim Kardashian
0: quants
1: seria més o menys...
0: Té?
1: Clar, ella que viu a l'era d'Instagram,
0: sí, sí,
1: té 359 milions de seguidors.
2: És molta gent, això, eh?
1: Clar, vull dir, que em sembla molt 26 milions, però sí, realment no són res comparat amb el que hauria de ser.
2: Ja.
1: Bueno, hauria de ser.
0: Quants seguidors té David Bustamante?
2: Mira, la Paris Hilton, 26 milions 600.000, ara m'ha deixat entrar. I el Bustamante, vaig a buscar-lo.
1: Home, des que ha fet colònia.
2: Bueno,
1: que...
2: Bustamante.
1: A veure?
2: David Bustamante, a Instagram, a veure si s'obre. Tarda una mica, no sé. Ara,
1: mira.
2: 1 milió i mig, tu.
1: Ai.
2: Oh, poquet, no?
0: Pobret.
2: El pobre Bustamante, només un milió i mig, hòstia.
0: Bueno,
2: ara vaig a seguir, follow, va. Vinga.
1: Vinga, va, tal com heu dit, la Paris ha tingut una vida mogudeta, i no pas perquè li hagin donat un Òscar o un Nobel de literatura.
0: Encara no.
1: Hi ha hagut molts escàndols de la seva vida, i és per això que Associated Press, una agència de notícies dels Estats Units, sí, i America Online, van fer una enquesta per saber qui era el pitjor model a seguir, i ella hi sortia, d'acord?
0: No.
1: Hi havia celebritats, i sortia, sí. Va quedar en segon lloc.
0: Ostres, ah, sí, en primer?
1: Aquesta serà la pregunta que faré.
0: Com a pitjor influencer, eh?
1: Sí, com a pitjor model a seguir.
0: Pitjor model a seguir, val.
1: Per tant, la pregunta n'hi ha per la gent de Blancafort.
0: Mm, ja.
1: La pregunta és, qui va quedar en primer lloc com a pitjor model a seguir?
0: Aviam.
1: Opció A, Johnny Depp. Opció B, Michael Jackson. I opció C, Britney Spears.
3: Ai, era Britney.
4: La Britney. No ficaran un home allí.
0: La ficaran.
1: La Britney. Vinga, a veure si és la Britney.
0: Correcte! Pobre Britney.
1: Clar, en aquest cas no va ser culpa d'ella, va ser culpa del pare i dels paparazzis que l'anaven perseguint.
0: Sí, la van tornar boja.
1: Sí. El tema sí. Britney és complicat. Han fet molts documentals sobre ella, pobra.
2: No està bé.
0: I no és culpa seva, efectivament.
2: Estava mirant la Britney Spears, 42 milions de seguidors, la Britney.
0: Bueno, sí, bueno, és que jo aquest Instagram, si fos tu, el seguiria perquè et don material.
1: Sí, tampoc no sé si es pot veure tot.
2: Ja li farem un búnquer un dia a la Britney.
1: Ah, sí, d'acord.

0: Atenció, que tenim un convidat nou de trinca avui.
1: L'acabem de desembalar.
0: D'aquells que no porten anys i anys de TV3, saps que normalment venen i dic...
2: Sempre.
0: Si fa molts anys que ens... Doncs no, aquest no. Però for, no forma part de la nostra infantesa, ell no. És nou.
2: És que clar, que ha vingut la Mari Pau, eh?
0: Sí, clar.
2: Llavors
0: clar,
2: ja
0: clar,
2: no podem anar més amunt.
0: No, no. Ell és nou, fa poc que surt a la tele, però el nano se'n surt meravellosament bé. De fet, ja té imitador Polònia i això ja sabeu que és tot,
2: home,
0: eh?
2: És tot,
0: jo no el tinc pas, eh?
2: D'ell
0: en sabem que és espavilat i que va decidir desmuntar la teoria conspiracionista dels chemtrails. Pels qui no n'estigueu al cas, els chemtrails són aquelles línies que es veuen al cel quan passa un avió, i els conspiracionistes diuen que ens fumiguen a tots amb un producte que va fatal pels humans. I que després...
2: No em diguis que no és veritat, això.
0: També diuen que fan que no plogui i tot això. Bueno, el nostre convidat sap per què passa això de les línies al cel i va decidir explicar-nos-ho. Així perquè sí, perquè ens vol donar informació.
2: Va,
0: és maco, no és maco, això?
2: Sí.
0: Personalment, a mi el que molesta més és que parlem de chemtrails, tenint en compte que tenim la paraula catalana, que es diu deixant.
2: Deixant?
0: Uns deixants.
2: Uns deixants. Sí. El que deixa l'avió és un deixant?
0: És un deixant. Ah, és que què? Més ben trobat?
2: No, no està molt bé.
0: I així que diu Estela, Estela és en castellà, però és un deixant. Per cert, això que tenim aquí es diuen serrallets. Són les coses aquestes.
2: Les garnades, aquestes.
0: Que maco? És una cosa que també heu de saber. Bé, els conspiracionistes no, ja no molesten tant perquè el nostre convidat ja s'explica i ja ha dit les coses que s'han de saber. Escoltem-lo.
3: Per tant, si veieu un avió deixant un rastre de condensació com aquest, no heu de patir ni obrir el paraigua perquè ni molt menys us caurà a sobre diòxid de plom ni qualsevol altre producte químic que us pugui aniquilar.
0: Així és com acaba el vídeo.
2: Pugui aniquilar, tranquils.
0: Per comunicar que no passa res. Abans explica tota la teoria, ara no us ho puc explicar.
2: No cal.
0: Molt complicat. El nostre convidat és de Sitges i té 21 anys. És fort.
2: Molt jove.
0: Però és així, té 21 anys i treballa a TV3. El podeu veure presentant El Temps o el podeu sentir a Catalunya Ràdio o Catalunya Informació. Ja sabeu de qui parla.
2: Sí.
0: Va aparèixer per primer cop a les nostres vides l'any passat, 2021.

0: xarxes. De fet, el fragment que us he posat abans era dels deixants de condensació. Sí. Era d'un vídeo extret que es deia El temps d'en Gori.
1: Aquest és títol de sèrie de dibuixos.
0: Sí. Sí. Sí, sí. Ara sí que vaig a presentar, ja és molt bé. Rebem un fort aplaudiment a Gori Masip!
1: Gori Masip, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Quantes entrevistes t'han fet?
2: 20.
1: 20, no. Déu-n'hi-do. Tot és l'últim any, entenc?
2: La gran majoria.
1: Sí.
0: Et diuen el nen de TV3, eh?
2: El nen del temps.
1: Però per un tio que fa 1,90 m, quasi.
0: Clar.
2: La pantalla, això no
1: es veu. No, és veritat. Jo pensava que era més baixet.
0: Sí.
1: Quan entra per la porta dic, hòstia,
2: jo també.
0: Que sapigueu que en Gori és alt.
1: És alt.
0: Vinga, pregunta per la gent de Sant Cugat.
1: A veure,
0: en Gori té una afició que no ha portat mai a terme de manera oficial, però ha fet coses semblants que s'hi acosten. La pregunta, doncs, és quina afició té en Gori? Opció A, fer teatre. Opció B, saltar amb paracaigudes. I opció C, alimentar dofins.
1: Cuidado.
0: He dit que fa coses que s'hi acosten i no acaba de...
3: Fer teatre,
0: paracaigudes o dofins.
4: Alimentar dofins. No sé que això era una afició.
3: Tampoc.
0: No sé.
1: Jo ho faria.
0: Sí.
1: Passa que em fan pols dofins, però... El nen del Liberat avui li tenia aquesta afició.
4: M'agrada el temps.
0: Què us sembla?
1: A Sant Cugat, què passa?
0: Dofins. Alimentar dofins.
1: Sant Cugat, aficions cares.
0: Sí? Dofins. Vinga, a veure.
1: Com voleu alimentar?
0: Doncs, nois, la resposta quina és, Gori?
2: Teatre. Sí.
0: Li agradaria fer teatre?
1: En fas o no, habitualment?
2: No faig teatre com a tal, però a vegades m'enreden amb coses del poble, per exemple, i acabo fent teatre o actuant.
0: A les coses del poble ens estem referint al Carnaval de Sitges?
2: Per exemple.
1: És que, clar...
0: Sí, tenim un vídeo.
1: Tenim un vídeo.
0: D'en Gori al Carnaval de Sitges.
1: Ben disfressat, eh?
0: Ben disfressat.
1: De què aneu aquí, Gori? Què és això?
2: És una mica complex. Anem de videojoc.
1: Aneu de videojoc?
0: De videojoc, sí.
1: Mira, anem a veure, aviam. Mira els meus com ballen.
0: No és ell. Ara ve ell.
1: Ara sortirà en Gori.
5: La pantalla. Distingir quines són les posicions que el mal ha enviat per destrutar-ho tot.
1: Aquest és en Gori, amb els llavis de color lila, eh?
2: Sí, sóc jo.
1: Gori, què és això?
2: No, és que ara vist en perspectiva és estrany, eh? Però...
1: Sí, perquè de bones a primeres és normalíssim.
2: Quan vas parlant del tema, mira, farem així, no? Hi haurà unes posidònies que ballaran i tu...
1: Unes posidònies que ballaran.
2: Va sonant bé i...
0: Va sonant bé, eh?
2: Sí.
0: No, clar.
1: La disfressa és ben curiosa, eh? Va amb una mena de mantel de taula, de capa, d'aquestes de quadros verds i blancs.
0: Sí.
2: La guardo, eh?
1: Ah, està molt bé. I uns pantalons que li arriben més amunt dels mugrons, diguéssim.
0: Sí. O sigui, és un mono, no?
1: Unes botes gegants, sembla un personatge de Roblox. Què és això? Molt bé.
2: Sí, un personatge inventat de videojoc, vull dir, no existeix.
0: El vas inventar tu o...?
2: No, la que feia la disfressa.
1: Està molt bé quan et disfresses d'una cosa que no existeix perquè ningú pot reclamar.
0: No
1: existeix el que m'he disfressat. És que els Sitges sempre van a fons. Sí, en fila han encertat la primera i la segona fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Escudella i cigrons que seran...
6: Per qui encerti la cançó de la Neus,
1: a veure. No sé qui ha sigut el primer.
0: És igual, que diguin de qui és.
7: No. Deixem del joc.
6: Condena, tu.
1: És un home.
0: Sí, però bé, això...
7: David Bustamante.
1: És francès. És el mateix autor de... La Barbacoa.
0: I doncs qui és?
7: La Barbacoa.
1: La Núria ho ha encertat. Jordi Dan, per tant, per ella els pots de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Oh, capità, el meu capità.
6: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
6: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
7: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
6: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
8: Això sona brillant.
6: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
11: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
10: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
12: Tot el que cantes.
13: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
3: Hola, bucaires, què tal? Soc en Dani de la Bisbal. Estem aquí dinant amb la colla, amb una barraca, i estem recuperant així històries que ens han passat al llarg de la vida. I hem recordat la història d'aquí que vam anar a Navarra i vam visitar una església que estava oberta. I aquí el company, en Xoni, no se li va acudir que res més que pujar de l'altar, i el capellà ja tenia preparat tot el que és tota la parafernàlia de la missa. I el calze ple de vi, el llibre amb els apunts el i el punt de llibre, i també hi havia les hòsties. I bueno, es va menjar les hòsties, es va fotre el vi del calze, i va canviar els punts del llibre. I bé, mira, hi-hi-ha-ha, i vam sortir fora, però clar, vam tenir un càstig diví i no vam poder dinar, perquè no vam trobar lloc en lloc per dinar. Bé, la qüestió i la pregunta és, no sé si vosaltres us ha passat alguna història en la qual heu tingut algun càstig diví. Apa, adéu-siau.
4: Càstig diví. És allò... Digue-li càstig diví, digue-li karma instantani. Karma, això passa, eh? Això
5: passa. T'ha passat això o no?
6: Que jo en sigui conscient, no, però a vegades les coses et van malament i mira...
4: Ho atribueixes a alguna altra cosa que has fet tu.
6: Però com a càstig diví...
5: Perquè tu creus... Sí. Tu...
4: Però se't veu tan bon nano.
5: Ja,
4: tu no has fet mai una gambarrada de res, Gori, no?
5: No.
6: Bueno, alguna, però no.
7: No està a les seves prioritats fer gambarrades. Home, últimament atribueixen coses al temps, desgràcies al temps, a càstig divins.
5: I a l'horòscop.
7: I a l'horòscop.
5: Sí, a vegades és que, clar, soc peixos i avui m'han dit que tal...
4: Ah,
5: bueno. Tu hi creus molt, amb això, suposo.
6: No
7: excessiu.
4: Gori, creu en la ciència.
5: Evidentment, m'ho pensava.
7: Home de ciència, home de ciència.
4: Ah, Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
5: Ah, no vols dir res més sobre el tema?
4: No,
5: jo és que...
4: Ah, tens una anècdota?
5: No, jo em porto molt bé. Però vaig anar en una... Com es diu això? L'església. Vaig anar en una església.
7: Carai, no em sortia la paraula.
5: I
7: església.
5: Vaig entrar en el lloc on hi ha això dels mossens, I la túnica i tal. Jo no sé si les dones poden entrar allà, perquè a mi em van dir que no podien entrar.
4: Home, depèn del tipus d'església, si és visitable...
5: No ho era pas.
4: I t'hi vas despullar, allà.
5: M'hi vaig despullar, però no hi havia ningú, No, perquè havia de fer un canvi de vestuari, perquè vam gravar en una església. Era un rodatge.
4: No passa res. Jo també l'he fet servir a alguna església de Camerino.
5: Veus? I què?
4: Bé, bueno, és curiós.
5: Ressona tot.
4: Sí, perquè et despulles i tens uns senyors allà mirant-te.
5: Sí.
4: Pintats a les parets, el Jesús allà... A Jesús ja baixa el cap quan et canvies la roba.
5: Sí, és veritat.
7: I això que coses pitjors ha vist Jesús.
5: Sí, segurament. L'Enric de Lleida diu que ens porta una cosa.
4: A veure, Enric, què ens has portat? Aviam.
8: Bueno, pues una mica d'aquí de...
4: Una mica de què?
8: De lo que faig jo.
4: Què fas tu?
5: Però ha dit que portava fato, no és pas de fato.
8: No, fato fet per mi.
4: Fato fet per ell.
7: Què és aquesta mandala?
5: Ah, la mira!
4: És una... Aviam, no sé com fer-ho perquè es vegi, això. Eh?
7: És una làmpara, puc enxufar a l'USB.
4: Ui, aquí hi ha una altra cosa més ben parida.
7: Si l'enxufo a l'ordinador, funcionarà?
8: Sí, ha de funcionar, però...
4: Doncs
8: bé, enxufar aquí primer, perquè...
5: Té coses.
4: Porta una bateria.
5: I si no porteu coses
4: enlligades. Carai, a veure...
5: Gràcies, Gori està fent...
8: Vaig a intermediari.
4: Vaig a connectar.
5: Oh!
4: Endolla això també.
7: Però que fa colorets.
5: Mira.
4: Escolta, és molt bonic, això.
7: I el búnquer, i ens ha portat un lletreret aquí com si el búnquer fos una casa de barrets.
4: Exacte.
7: És molt maco. Molt bé.
5: Això ho has fet tu, eh?
7: Escolta, és molt maco això, Enric.
5: Ostres, tu.
8: I aquest el podeu penjar a la paret, porta dos forats ja per penjar-lo.
4: Sí.
5: Ah,
8: i l'altre sí que tenia una tia de l'Elgio por ahí per casa, i sí que porta un mando, però quan la vaig enxufar dic, ui, això no sé si ho porteu perquè fa més de quillo que agafa una de coloraina.
4: Però és que som una mica quillos, Enric, ja està bé.
5: A veure, s'ha comentat abans que entre nosaltres hi havia enginyers i ginecòlegs, haig de dir que ell és la part d'enginyer, sí, el que ens ha portat això. Sí.
7: El que treballa amb llums LED és l'enginyer.
4: Però t'hi dediques, això?
8: No.
4: Ah, és una afició, com una altra.
8: Sí, sí, bueno, és el mínim que fa, eh? Jo sóc més de tocar ferro.
5: Que vols dir el mínim? Què fas? Què fas?
7: Tocar ferro? Toques ferro? Què fas?
5: Que bé, tocar ferro.
8: Pues, maquinària per trencar llenya, per exemple.
4: Oh, i per què no m'has portat això, no aquesta merda?
5: Escolta, per què diu merda, d'això?
7: Maquinària per trencar llenya, no per fer-la, per trencar-la.
8: Sí, sí.
7: És molt interessant.
4: Tens una estalladora ben parida de llenya. I per què no l'has dut, una estalladora?
5: És molt gros. I tot el que fas és molt gros, eh?
8: Sí, bueno, tinc torn, soldo, també. Majoritàriament vaig començar amb carts elèctrics i faig...
4: Carts elèctrics?
8: Sí.
4: Hòstia, però això al Quillo no li agrada, eh? El Quillo que vol el car...
8: No,
4: el
8: Quillo
4: vol
8: l'olor
4: de
8: gasolina. Només diré que duré més la bateria que els pneumàtics, vull dir que ja està.
5: Ah, segur. En Gori fa que sí amb el cap. No sé, has anat als cars, tu?
6: Sí, però sí, eh? Una vegada o dues.
5: I no t'agrada gaire.
6: No, perquè a mi la tanta velocitat i això no...
7: A més, ets molt alt, i quan la gent molt alta se fica un cart, és
6: molt ridícul,
7: eh?
6: Sí, no, no.
5: I perdona, és que ara estava pensant, si tu estaves pensant en la velocitat que anaves i aquestes... Això ho fan els físics, eh, que sí, la velocitat?
6: Sí.
5: I tu, com a geògraf, què fas?
7: En general.
6: Jo, doncs, miro el paisatge, perquè els geògrafs...
5: Però això també t'ho fa un filòsof o un pobre nano?
4: I un jubilat també t'ho fa, però...
6: Jo tenia un professor que, per justificar les sortides de la universitat, deia que el laboratori de la geografia era al camp, és a dir, a fora. Per tant, necessitàvem recursos econòmics per l'autobús, el que fos.
5: Sí.
6: Perquè no anàvem al laboratori a fer...
4: Anàveu a Port Aventura, per exemple.
6: No, anàvem a visitar Catalunya.
5: I un cop allà què fèieu? Mireu els campanars?
4: Bueno, agafar una pedra.
6: No, veiem doncs el territori, el relleu, les valls, què va passar aquí fa uns anys...
5: I què va passar a la Vall d'Aran, per exemple?
4: Per què a la Vall d'Aran?
5: Perquè fa vall. O la Vall de Noriega.
6: No, la Vall d'Aran és molt peculiar perquè és la part atlàntica de Catalunya.
5: És per això que t'he preguntat?
6: Va molt dir...
4: Sí.
6: Va al revés del món. Sempre diem, i neu a la Vall d'Aran. Per què? Perquè quan arriba vent del nord ja tenen núvols i neu, i a la resta de Catalunya tenim vent, però sí, sol.
4: Clar.
5: I llavors al revés, perquè toca la part més atlàntica, eh?
6: Exacte, perquè el riu, diguéssim, el riu Garona desemboca a l'Atlàntic, no és un riu mediterrani. Per tant, queda enfocat diferent.
7: Oh, que bé.
5: Veus? Quines preguntes més interessants?
7: Que bé de cop i volta algú que sap els rius. Sense vacilar ni un segon.
5: És veritat.
7: És fantàstic.
4: Sí.
5: Molt bé.
4: I Osona era un mar fa molts anys, eh?
6: Sí.
4: Era un mar, eh?
6: Sí.
4: És curiós, això.
5: Oh!
7: Ja sabeu, el caràcter aquest que teniu, ja sabeu que és de sal.
4: És de gent oberta, és gent de mar. Gent de...
5: Era mar i després va anar venint la terra?
4: Va anar venint la sequera i...
6: Sí.
5: I va quedar tot ple de peixos?
6: Bueno, tot ple de peixos, què vol dir?
5: Si hi havia mar...
4: Quan era mar hi havia peixos, sí.
5: I després va secar i els peixos van quedar allà.
4: Sí, encara hi ha fòssils a dia d'avui que es poden trobar. De petxines i coses d'aquestes. Sí.
5: Tu t'emportes pedres dels llocs?
6: No estic en aquest punt, de moment.
5: D'acord.
7: De moment, eh?
6: No descarto.
0: El búnquer. Ara el fem al migdia perquè els pesats del futbol no ens treguin d'antena.
4: Sí. Juga el Barça, juga l'Espanyol. El Girona també ha pujat a primera. Sí. S'ha de fer el Girona, també.
7: Ara es retransmet el femení.
4: El femení també s'ha de retransmet. El bàsquet, que el bàsquet ja ho trobo insultant.
5: Jo no tinc aquests favoritismes.
4: Futbol, bueno, bàsquet, no.
0: El búnquer. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
9: Bon dia, bunkerins i bunkerines. Sóc el Llorenç i tinc una pregunta. És, damunt del piano de la Neus, molts cops que es veu que hi ha un diari que posa entrevista al conde Dràcula, i em pregunto què és això de la entrevista al Dràcula.
4: Sí.
9: I us volia preguntar això. I, pues, moltes gràcies per aquest meravellós programa.
4: Molt bé.
5: És cert.
4: És Garbo entrevistó al conde Dràcula. És una revista antiga que vam trobar, i mira, aquí va quedar.
7: Entrevisten a l'actor que va interpretar Dràcula, sí. Christopher Lee. No és Dràcula, de veritat.
5: És una llàstima, també.
7: Una llàstima, però no. Ja ens l'hem llegit, l'entrevista, no hi ha per res de bo.
4: Ets friki del cinema?
6: No.
4: A mi...
6: Què
4: collons? coses t'agrada, Gori? Part de...
6: A la meteorologia, per exemple.
4: La meteorologia.
5: Però més, teatre, meteorologia.
4: Més enllà de la meteorologia i les pedres?
6: No, al teatre sí que hi acostumen a més.
4: Teatre, sí.
6: Però les pel·lícules em tendeixen a avorrir, vull dir, perquè m'agrada una pel·li i ha de ser bona. O...
5: I de teatre, què has anat a veure?
6: Normalment, sempre per Reis, el regal era doncs, anar de teatre en família. Llavors anàvem a veure... aquí, hi havia una que hi ha Toc Toc, que era tenien Toc. I després una que era... No me'n recordo com es deia... Crec com una família... Pares normals.
4: Pares normals.
6: Més estil, comèdia, entre comèdia i drama.
4: Molt bé.
5: O sigui, si uns paparazzis et volen perseguir, et poden trobar...
4: Al teatre.
5: Al teatre.
6: Sí,
4: al teatre.
6: Exactament.
4: O perquè on viu? No vull dir l'adreça del carrer.
5: No, a Sitges.
4: Però...
5: Sí,
4: a Sitges, és veritat, a Sitges. Sí, molt bé.
5: A Sitges.
6: És Sitgetà.
4: Sitgetà?
5: Sí. Cuidado amb això.
6: Sí, sí, sí.
4: Sitgetà.
5: A mi m'agradava Sitgenc, que ho sapigueu.
4: Sitgetà.
5: Feia gràcia.
7: El tema dels gentilicis.
4: El tema dels gentilicis
7: ja
4: està per solucionar.
7: Problemes que tenim nosaltres amb el búnquer.
4: Sí, sí. Bé, ho hem de deixar aquí. Entrem a l'últim minut de programa. Temps per fer quatre preguntes a en Gori.
7: Gori, escolta, el meteoròleg en si flipa bastant fort quan hi ha un desastre natural gordo.
6: Sí.
7: No et fa sentir una mica malament, això? Hi ha hagut un tsunami, 150.000 morts, però no. La flipamenta va primer.
6: Clar. No, aviam. Sempre... El meteoròleg està per salvar vides i, per tant, sempre que es mor algú...
4: Sí, no malament. Bé.
6: Però, per altra banda, doncs, ens fascina que passi, perquè...
7: Clar, què t'agradaria viure? Mullat, no passa res.
6: No, sense que mori ningú.
7: Sense que mori ningú.
6: Sí. Una nevada d'aquestes de quedar atrapat, saps, a la carretera. Viure-la jo, vull dir.
7: Bueno, no volia anar tan lluny, jo, No, que passés a Catalunya, un terratrèmol d'escala 8 o
6: no,
7: alguna cosa així.
6: No, això no.
5: T'agradaria estar...
4: Atrapat a la neu t'agradaria. Quedar un dia aquí a la C-17, allò...
6: Sí.
4: Haver de dormir al cotxe...
5: Tot sol, O almenys amb algun company poder xerrar.
6: Sí, potser sí. Sí.
4: Perfecte. Escolta'm, doncs esperem que nevi. De fet, l'any... Crec que fa 20 anys de la nevada aquella tan forta que hi va haver a Catalunya. Recordeu que hi va haver una nevada que va deixar tota Catalunya col·lapsada?
5: Oh, i tant!
4: Jo em sap que tenia 14 o 15 anys i en tinc 38.
5: Sí.
4: Vull dir que ja
5: no
4: fa...
5: No sé si va viure en Gori.
6: No.
5: Ai, senyor.
4: Clar, si té 20 anys.
5: És que clar, és veritat.
4: No havia nascut. En fi, doncs res, ho deixem aquí i tornarem, com sempre, demà, si us heu quedat amb ganes de sentir el Gori Massip, ens tornarà a acompanyar al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau!
5: Adéu-siau!
7: Adéu!
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Llum verda del Congrés a la jubilació parcial i anticipada del personal laboral de les administracions públiques. El decret que s'ha convalidat aquest dijous permet aquesta modalitat sempre que vagi acompanyada d'un contracte de relleu. La norma s'ha pogut aprovar gràcies a l'abstenció del PP i de Junts. En canvi, des de l'Esquerra, Podem s'hi ha oposat perquè reclama al govern espanyol que abans resolgui el problema de la interinitat al sector públic. Ione Belarra es portava dels morats.
2: La setmana passada, ustedes criticaven a la derecha porque ponía dudas y ponía trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos 100% de acuerdo con esa posición, ministro. Pero aplíquense el cuento, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo y nada más y nada menos que con una materia tan sensible como son los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos.
1: Per acollir-se a la jubilació parcial s'han d'haver cotitzat com a mínim 33 anys, tenir una antiguitat de 6 anys a l'empresa i reduir la jornada d'entre un 25 i un 75%. Més notícies, Txell Garriga.
3: El Congrés també ha aprovat avui el decret que prorroga les rebaixes fiscals en carburants i electricitat per compensar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà. La norma ha tingut els vots favorables del PSOE, Sumar, Esquerra i Junts i l'abstenció del PP. Vox s'hi ha oposat. El pla preveu nous descomptes en els impostos que graven l'electricitat i els carburants, tot i que també estableix una retirada gradual dels ajuts. I també ha tirat endavant la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes a l'Estat, concret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, per Catalunya representa 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles.
1: Més d'un centenar de milionaris britànics, entre els quals hi ha l'exfutbolista blaugrana Gary Lineker o el músic Brian Eno, han fet arribar una carta al nou primer ministre Andy Burnham perquè volen pagar més impostos. Demanen al govern que incrementin les taxes a les grans fortunes com les seves per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Andy Burnham no descarta introduir aquest gravamen, però no a curt termini.
4: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
3: Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran, el dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves bases militars per avions de guerra nord-americans. El preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7% més enllà dels $100 per barril.
1: El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. La presidenta del BCE suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre en funció de com evoluciona el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia.
5: El xoc energètic es pot intensificar i els seus efectes sobre altres béns poden ser més forts dels que s'havien previst.
1: Penélope Cruz i Javier Bardem seran algunes de les estrelles de cinema que desfilaran a la pròxima mostra de Venècia, que s'inaugurarà amb el nou film del britànic Danny Boyle, Inc. Cruz i Bardem estrenaran a Venècia el nou film del director francès Florian Zeller, Bunker, que competirà per el Lleó d'Or.
3: I també van a la secció oficial a concurs les noves pel·lícules de Casey Affleck, Werner Herzog, Cedric Kahn i Nanni Moretti. Segons el director del certamen, Alberto Barbera, moltes de les històries que es projectaran aquest any estan impregnades d'actualitat.
6: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
3: I fora de la competició, destaca la presència a Venècia dels germans Liam i Noel Gallagher, que presenten un documental sobre la reconciliació d'Oasis, i una peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci, a més també dels nous films de Paul Schrader, Gianno Amelio, Wim Wenders i Takashi Miike.
1: I als esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
3: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
3: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antoni Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
1: I en ciclisme, triomf en solitari per a Richard Caparaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis, entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8: 29 de novembre de 1976.
0: I el número de la sort, el...
8: 1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
0: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
10: Amb el Joan Antoni Fletxa.
11: El més difícil que tria.
10: I amb la Mireia Benito.
0: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
13: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
12: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
14: Tenim diverses seleccions de la cara. Tu t'ho mereixen
12: els jocs. Rècords.
0: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
12: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
15: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
16: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
17: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
16: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
18: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
19: Tot és del nivell aquí, eh?
18: Sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
12: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
0: Amb Paula Molés.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
2: I'm ready for it.
0: Avui, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, preneu nota del menú. Malauradament, les fake news, les mentides a la xarxa no paren de créixer, oients. Avui volem dedicar el debat del Revolució a analitzar com afecta la política amb tres primeres espases, amb quatre, de la comunicació del periodisme. Simona Levi, Toni Aira, Agnès Marquès i Carlos Baraibar. Avui farem un experiment, una entrevista amb la meva intel·ligència artificial del ChatGPT. Ja el coneixeu, és el Jordi, la meva intel·ligència artificial. Sense trampes ni guió, parlaré en directe amb el Jordi. Acabarem també conversant amb una dona que acaba de rebre la medalla d'or al Parlament pel seu talent i la seva tasca ingent investigant i divulgant la intel·ligència artificial. És la gran Karina Gibert. Gran entrevista també avui amb ella. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el periodisme de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: En què? La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. En què?
3: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. El debat 4.0.
4: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
0: Donald Trump, aquesta és la famosíssima frase de Donald Trump que va pronunciar en un debat electoral amb Kamala Harris i que va fer la volta al món, va acusar els immigrants de la ciutat de Springfield de menjar-se els gats i gossos, és a dir, les mascotes dels ciutadans nord-americans. És un exemple claríssim de com es construeix una mentida i s'expandeix gràcies a les xarxes socials. I avui estic molt ben acompanyada, parlant de fake news, de com afecta això a la informació política, a la nostra informació. Simona Levi, activista especialitzada en drets digitals i autora de diversos llibres, entre els quals destaquen Fake You, sobre la manipulació de la informació. Què tal?
5: Bon dia.
0: Què tal? Agnès Marquès, periodista amb una llarga trajectòria i que ara la podem escoltar copresentant el Catalunya Nit d'aquesta casa, juntament amb el Manel Elias. Què tal?
6: Bon dia, com anem?
0: Què tal?
6: Gràcies.
0: Toni Aira, periodista i professor, analista, expert en comunicació política, acaba de publicar el llibre Mitòlogos, en què analitzen l'art de seduir les masses, que triomfa des de l'antiguitat fins a personatges com Donald Trump, entre d'altres líders presents. Què tal?
7: Què tal, Chantal? Ben retrobadíssims.
0: I, molt important, Carlos Baraibar, també cap de verificació de 3Cat Info. Què tal?
8: Bon dia, què tal?
0: A veure, primer, si us sembla, Carlos, tu que ets el cap de verificació de 3Cat Info, aquest nou càrrec de fa pocs mesos, què en diries? Estem envoltats de masses fake news?
8: Estem envoltats del meu punt de vista de sobreinformació, no? És a dir, jo crec que no hi ha moment a la història en què hem tingut tots més informació, i a dintre de tota aquesta informació que tenim n'hi ha de bona i n'hi ha moltíssima de dolenta, perquè és més fàcil de fer la dolenta, no? És inventar-se una cosa, és més fàcil que explicar la veritat, perquè explicar la veritat és pesadot, ho has de mirar, has de ser rigorós, has de llegir, has d'informar, i llavors, i en canvi inventar-te una mentida, una tonteria, una cosa que desperti l'interès l'interès de l'altre és facilíssim. Per tant, jo crec que el paradigma és sobreinformació i aquí enmig doncs n'hi ha molta de dolenta.
0: A mi em preocupa, a veure què penseu, companys, perquè alguns sabem detectar aquestes fake news, però els joves, Simona, no saben si el que els estan dient és veritat o mentida.
2: No sé si els joves, perquè tothom tenim dificultat. Jo crec que el problema és que no podem demanar a les persones de fer un esforç que fins i tot, com t'ha dit el Carles, és un esforç que requereix fins i tot és una professió, que és el periodisme, investigar, etc. Per la qual cosa, nosaltres el que defensem és que hem de donar eina perquè la gent més fàcilment pugui arribar a les fonts de la informació, perquè així identificar ningú ho podem fer, no? Bueno, podem fer-ho una mica, però no tant com és necessari amb tota aquesta informació.
0: Toni Aina?
5: Sí, jo crec que el problema està en que hi ha una sobreinformació, com deia el Carlos, però que tendeix a ser consumida a la baixa, i hi ha una desinformació que tendeix a ser consumida a l'alça. I per tant, jo sempre ho dic, que en Milan Kundera, que va escriure la mítica La insuportable lleugeresa de l'ésser, ell deia que nosaltres ja no som l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis, perquè diu, paradoxalment, som la generació que més accés tenim a la formació i a la informació, però, més que mai, som susceptibles de que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. I això, joves, grans, petits, tots, eh? Jo tinc familiars meus, i no diré noms perquè després se m'emprenya ma mare, però que són màquines expenedores de fake news, que diu, per què m'envies això? Bueno, perquè m'ha arribat, no, perquè t'ha arribat, no, és a dir, però no és cert, no? I no ho fan amb mala fe, sinó que vivim en aquest món en què la rapidesa, les ganes de compartir, de saber coses, del clickbait, no?, de tenir aquella novetat o aquella cosa cridanera, ens crida a tots.
0: Agnès, qui diries que són els principals generadors de fake news?
6: Aviam, se'm fa difícil de dir, però és evident que en l'agenda pública, en l'espai públic, intervenen tot de gens que el que volen és, d'alguna manera, fer seu, dominar el relat, no? I a partir d'aquí, doncs, en mitges veritats, perquè segurament no trobem mai mentides del tot, en mitges veritats, doncs ens construeixen grans mentides que alteren, i aquest és el principal problema, crec jo, la percepció que tenim del món en el que vivim. I a més, si us hi fixeu, no són mai mentides o fake news que ens facin feliços, tot el contrari, ens fan més emporuguts, no? Tenir més por, més desconfiança, etc. I això és el que fa que siguin un problema, perquè mira, si no sé com seria un món de fake news que ens alegressin la vida, no sé com seria, però en tot cas no és el que ens trobem. I el principal problema és això, és que canvia la percepció del món que ens envolta, i això ens fa tenir fe o creure en coses que no són certes. I bàsicament estic molt d'acord amb el que diu el Carlos, que és la final la realitat que ens trobem nosaltres, que per entendre el món doncs necessites temps, perquè el món és extremadament complex, no hi ha solucions fàcils, això ja ho hem dit molt, no? Però no hi ha solucions fàcils per res, i normalment aquestes mentides estan construïdes sobre solucions màgiques. I és més senzill, més fàcil de contentar-te tu espiritualment, creure que l'altre és molt dolent i que ha vingut al món només per castigar-te i fer-te mal a tu, que no entendre que hi ha matisos, complexitats, que fa que res sigui fàcil.
0: M'agradaria que exemples als oients, i quina és la notícia falsa que us ha impactat més a vosaltres? Si et sembla, repassem, Carlos Baraiban, tu com a cap de verificació de 3Cat Info, et llegia, El Ministeri de Sanitat no està trucant per vacunar de la Covid, és un missatge antic i fals, no hi ha constància de víctimes de l'estafa, però les autoritats recorden que no s'han de donar dades personals per telèfon. Què està passant?
8: Bé, això ho vam explicar la setmana passada, i és un clàssic que està entre la notícia falsa i l'estafa, no? Que també són temes que ens toquen als equips de verificació, però que és més estafa que segurament que fake news, que és el típic WhatsApp que li arriba a la mare del Toni, a la meva, a la meva germana, a la tieta, i li arriba a tothom dient, en aquest cas deia, amb la cinquena excusa, amb l'excusa de la cinquena dosi del Covid, estan trucant i ho fan per robar-te dades personals.
0: Déu-n'hi-do, que sigui. Déu-n'hi-do.
8: Clar, en aquest cas, és un missatge que ja és un clàssic, perquè corre des del 2021, la segona i la tercera dosi, i la quarta ja ha corregut 40 vegades, i que va ser veritat, en aquest cas, passa un doble fake, és un metafake estrany, perquè ara mateix... no està el Ministeri o ningú està trucant per la cinquena dosi de la Covid a casa de ningú, i a més no s'està produint l'estafa, perquè aquesta estafa va ser certa en algun moment del 2022, que algú feia servir aquest truc per robar-te el WhatsApp, el compte de WhatsApp era en aquest cas, però ja circula, i llavors no saps per què d'una manera orgànica, algú li posa un cinquena dosi, en aquest cas algú va traduir el català a més, i ho va llançar, i la setmana passada doncs pràcticament tots els grups familiars, diguéssim, van veure com els hi arribava això. I això és el que deia el Toni, genera por, genera inseguretat, no saps què fer. I el bo és que en aquest cas ja val una màxima, que val per tot, que és no doneu dades impersonals per telèfon, ja està.
0: No doneu dades, eh?
8: A no ser que hagis trucat tu.
0: Simona, digue'm la fake news que a tu t'ha impactat més, perquè tenim la Brigitte Macron, pobra dona, no, Déu-n'hi-do, també, disposada a portar proves per aturar les difamacions transfòbiques.
2: Bueno, diguéssim que les dones sempre, no, sempre som les dolentes, etc. O sigui, com a dona és com el pan de cada dia. Però jo crec que la que més em preocupa en aquest moment és la narrativa mainstream de que l'internet és dolent, és perillós, les pantalles, etc. Perquè jo, com sóc una entusiasta d'internet i lluito perquè l'internet pugui ser democràtic, etc., això em posa molt nerviosa, perquè és la mateixa fake news que vam dir amb el naixement de l'escriptura o amb l'empremta, i això ha fet tenir por de l'accés a la informació durant segles i segles, i això em preocupa molt, perquè tenim l'oportunitat de fer les coses bé i ens fan porucs i no podem aprofitar de les oportunitats que tenim ara.
0: Toni, tu amb quina et quedes de fake news que t'ha sorprès més?
5: Mira, la passeu al tall, jo ho comento a classe i cada any ho comento des que va passar, que és això de que s'estan menjant a la gent d'Springfield els gossos i els gats, per exemple, que és molt interessant perquè també ens retrata molt el temps que vivim. D'això se'n van fer cançó. És a dir, tenim la versió de Donald Trump tunejat i cantant-la. D'això se'n van fer coreografies que ho van petar a TikTok, és a dir, i amb gent d'això, de nou, jove, gran, mitjana, tal, de dretes, esquerres, potser sense ideologia, però en tot cas que van trobar que fins i tot aquesta frase tan crua, tan bèstia, tan falsa, tenia un punt, com dir-ho, d'entreteniment, d'infotainment del que estem vivint, no? D'una societat amb ganes de riure. Hi havia una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia que es deia Muertos de Risa, sí. A riure fins a morir, no? Sobretot que entretinguin, que sigui viral, que sigui... I sotmetem això sovint fins i tot a la mentida, no? A enaltir la mentida o a fer-ne una caricatura que li va bé a qui la projecta, perquè un personatge com Donald Trump, diguem-ho tot, tots, bueno, jo crec que des del punt de vista europeu li tenim molt el número agafat, però recordem que aquest senyor va aconseguir a les seves últimes eleccions, que va tornar a guanyar més vots, molts més vots que la primera vegada que es va presentar, i no serà per tant que no l'hem vist, del dret i del revés, les mentides que ens han
0: engaltant. Agnès, a mi també em va impactar, no?, la realitat dels fake news a vegades, com per exemple a Madrid, quan Vox, amb el suport del PP, va parlar a Madrid d'una suposada síndrome post-avortament,
6: sí, clar,
0: que implicava que podia provocar alcoholisme, depressió, anorexia.
6: Sí, no? Això és una mentida clàssica. El cristianisme, tu mires, el catolicisme té mentides d'aquestes, totes les que vulguis, no?, des del principi dels temps. Mira, a mi em va impressionar molt fins a fer-me prendre una decisió, que va ser sortir d'X, de la xarxa X, ara fa un any, amb la Dana. Jo estava en un projecte professional que no era d'actualitat diària. Aleshores, no tenia les eines que habitualment tenim els periodistes per verificar i estar del tot del cert amb les informacions, no? Estar segurs. I us en recordeu aquell pàrquing subterrani on presumptament hi havia fins a 2.000 cadàvers, no? I vaig passar un cap de setmana buscant informació tota l'estona, i tot el que arribava era per xarxes. Fins i tot no sé si algun mitjà se'n va fer ressò com a la sospita de vés a saber què passa allà. I clar, quan el dilluns o dimarts no hi ha cap cadàver, vaig dir, s'ha acabat. O sigui, s'ha acabat. No vull participar d'això, perquè som extremadament vulnerables, fins i tot aquelles persones que ens dediquem a això i que, per tant, podem trobar altres fonts, no? Era tal el col·lapse, no?, la confusió que hi havia, que em va fer dubtar. I vaig decidir sortir de X i una mica fins avui, la veritat, no. I aquesta em va impressionar, perquè vaig pensar, tanta gent deu estar preocupada per això. És més, pocs dies després, en un establiment, jo m'estava atenent una persona i entra una amiga seva, de la persona que treballava en el... i li diu, com està la teva família? Diu, no paren de dir-nos mentides, hi ha més morts dels que... No? I aquella persona estava amplificant encara més la fake news. I clar, jo vaig estar a punt de dir-li, no, que al final no hi ha cap mort allà.
8: Però
6: dic, ui, ara, allà es va quedar la cosa. I aquella persona ha quedat marcada, segur, per allò, perquè no sabem si...
5: Que això passa molt sovint, és a dir, quan vam sentir a Ayuso no fa gaire traduint malament de l'euskera, que li havia dit a l'Endecari pim-pam-pum, hi haurà molta gent que li deia Euskadi, Euskaldun, és a dir, que Euskadi parla baix. I ella d'aquí o va entendre o va voler fer entendre que havia llegit pim-pam-pum. Hi haurà molta gent que només haurà vist aquelles declaracions que ella va fer a la Griso explicant això. No haurà vist la traducció exacta, no haurà vist les explicacions al Lendakari o la reclamació de, diguéssim, de rectificació o els mil i un comentaris als mitjans. Perquè creixem amb unes bombolles on deies tu abans, i m'ha semblat interessantíssim, no? Com tirem de coses que no són agradables, precisament, de fake news. Però hi ha gent que sí. És a dir, hi ha gent que sí que troba, diguéssim, les seves fake news de confortabilitat, amb unes bombolles on, malgrat que allò pugui tenir una semblança de mentida, la fa viure confortablement amb una mentida que li agrada. O que li fa que els dolents siguin dolentíssims.
6: Perquè té identificats uns enemics.
5: Ah, exacte, que és el món en què vivim, amb aquesta bipolaritat.
2: És el viatge de confirmació.
5: Exacte. Sí, sí.
6: Una pregunta. Heu vingut a un programa de tecnologia i la intel·ligència artificial també, com sabeu, genera moltes fake news, perquè ara, per exemple, a mi em poden clonar la veu i agafar la meva veu, que no seria legal, posar-la a YouTube amb una notícia que jo no he dit. Val? I l'altre dia amb la meva filla miràvem a YouTube i vaig començar a veure notícies falses. Llavors, davant de la intel·ligència artificial, que dius internet, val? Però internet és un abocador on hi ha moltes coses positives i negatives. Com regulem una fake news amb intel·ligència artificial amb una veu que no és real?
8: Clar, això és cert que s'ha de regular i llavors tenim aquesta dicotomia, no? Que si a Europa som els superreguladors que no inventem res i els americans els que ho inventen tot i no volen regular res. Aquí la Simona segur que ho té més clar que jo, però en aquest sentit, jo crec que és interessant saber que la intel·ligència artificial, com tot, i quan estem veient amb les xarxes socials, que hem fet el mateix pas que vam fer amb els diaris, no són eines que van soles, sinó que hi ha algú darrere. És a dir, quan Mark Zuckerberg tenia un programa de verificadors i de gent que treia contingut de Facebook perquè eren decapitacions, violacions, pedràstia, el que sigui, això ho feien amb intel·ligència artificial.
6: Que tots ho van passar molt malament i tots ho van haver d'anar al psicòleg, que hi havia moltes depressions.
8: Però tenien tenien equips humans, però també tenien eines tecnològiques que ajudaven a identificar aquests vídeos, i això era intel·ligència artificial, també. I llavors va decidir treure-ho i posar-ho a disposició d'una altra cosa, i dedicar-se a fer ulleres no sé quantos i que la gent faci notes de la comunitat i així li caic millor a Donald Trump. Per tant, estem darrere d'una decisió d'una persona, una decisió política, i que, a més, és una decisió d'ús d'una eina, que és la intel·ligència artificial.
2: I, a més, ja... Ai, perdó, has acabat? No, i ja s'ha regulat. O sigui, la manipulació ara ja està entrant en vigor la llei, hem d'identificar... I tot això, nosaltres el que estem dient és que tot això s'ha d'etiquetar, perquè, com deia el Carles, la intel·ligència artificial fa el mal i fa el bé. I per la qual cosa hem de poder aprofitar al màxim de la intel·ligència artificial per millorar les nostres vides i per treure-nos feines que són avorrides o dura, com mirar si hi ha decapitacions a la xarxa, que ningú ho vol fer, i el mal ús regular-lo. Però no, el que lluitem els activistes és que els polítics, davant de la por de que això els hi afecti, prohibeixen tot, no? Doncs, i això és un problema, i també és una qüestió... Jo en aquest moment sóc avaluadora dels projectes de la Comissió Europea i veig que hi ha una gran confusió, o sigui, hi ha sobre desinformació, justament. I doncs hi ha proposta que diuen la intel·ligència artificial és el mal, està destruint tot, i per la qual cosa jo proposo una eina d'intel·ligència artificial perquè està de moda i si no ho demano no em donen els diners. A veure si ens posem d'acord. I crec que justament hem de fer... La intel·ligència artificial dels altres és dolent. La meva és la bona, doncs hem de saber distingir.
6: A veure, el llibre del Toni Aira, el teu llibre, Política i mentides, van agafar de la mà des de fa molt de temps, potser des de la Grècia clàssica. Tu dius això en el teu llibre?
5: Bé, jo explico, Chantal, jo li poso mitòlogos, perquè és la idea aquesta dels constructors de mites, i el subtítol ja és més explicatiu, que diu això, l'art de seduir a les masses. Al final, sempre el poder ha volgut refermar-se o existir, precisament per convencent a la gent, no? Seduint a la gent. No has de seduir només amb mentides, però sí que és veritat que ho hem vist mil vegades i encara ho veiem avui en dia, com hi ha molts polítics que vesteixen una realitat amiga, no? Això sempre ha existit, i normalment...
6: Sempre han existit mentides,
5: sí,
6: a la política,
5: a la vida,
6: també.
5: Sí, i a la vida, clar, és que és així, ens acompanya a tots. Jo sempre dic que els polítics de vegades semblen aliens, però no ho són, no? És a dir, perquè al final són molt com la resta. El concepte és com ets capaç de convèncer una societat com la nostra, que ens creiem molt llestos i que en realitat crec que ens enreden com mai. Crec que ens sentim els més llestos de la història, perquè en potència tindríem moltes eines per poder contrastar, però és com trobo, jo m'he trobat alguna vegada en un bufet lliure, per exemple, tu tens un bufet lliure allà al davant i en principi pots menjar moltíssim, no? Sí. Però que puguis menjar moltíssim no vol dir, un, que ho facis fins a rebentar, dos, no vol dir que mengis bé.
8: No, per tant, patata i mongeta.
5: Clar, clar, exacte.
6: Aleshores, has d'utilitzar el cervell, clar, no? I pensar,
5: ah,
6: no? També?
5: Què està passant ara? Que s'estan aprofitant molt d'una societat on hem substituït bastant el pensar pel veure.
6: Ja.
5: Pel veure pels ulls, eh? És a dir, per l'observar... Bueno, observar, si fos observació seria un procés d'elaboració. Aleshores, jo crec que hem de saber-ho combinar. Hem de ser una societat que pensi i que miri. No passa res, som més visuals que mai, ja és sí. Això. Però a la vegada hauríem de passar-ho pel filtre racional.
6: A mi el que em preocupa, Agnès, és que quan vam estudiar tu la carrera de periodisme ha canviat tant. Hi ha tants emissors avui en dia, no? Ja. I quan nosaltres vam estudiar periodisme n'hi havia molt pocs, no? Llavors, la gent, ara mateix, els oients, què s'han de creure? Els mitjans convencionals, els nous influencers de les xarxes, és a dir, clar, a qui et creus, no?
9: Clar, això és una decisió que ha de prendre cadascú íntimament, però és molt important aquesta responsabilitat. I jo crec que anem cap a una societat que falta aquest punt de responsabilitat com a ciutadà. I em sap greu perquè sembla que quan tiempos pasados fueron mejores, però no és això, però és que com que tot ens porta a ser cada vegada més individualistes...
6: Sí, però és que la meva mare em diu, he sentit a Instagram, o he sentit... Clar, abans et deia...
8: Abans era la tele.
6: Ara és, he sentit a la xarxa.
2: Era la tele i no sé si era millor.
9: Com a consumidors tenim una responsabilitat també, oi? Que estem educant-nos a no podem comprar roba a una samarreta d'euro i mig, perquè això vol dir que hi ha una cadena al darrere segurament d'explotació i de contaminació, etc. Doncs hem de tenir la mateixa consciència respecte a la informació que consumim. Clar, a mi quan m'ho pregunten dic, ai, escolta, doncs mira, ves els patrons clàssics, vull dir, oi que saps qui hi ha darrere aquest mitjà de comunicació, perquè ho saps, perquè és un mitjà de comunicació de tota la vida, doncs home, saps que amb els seus errors bueno, hi pots confiar, perquè hi ha uns mecanismes que es compleixen. Aquest senyor de nom no sé què, que té milions de seguidors a les xarxes, doncs qui és? És que per què ens el creiem? És que no entenc per què ens el creiem.
5: I perdona, que abans no li he fet la coeta a la Xantal, però és a dir, d'aquesta responsabilitat que tu dius, Agnès, és on neix la idea de que sí, podem haver substituït en part el pensar pel mirar, però que ens segueixin enredant com ho ha fet tota la vida està a les nostres mans que no sigui així, perquè ara també tenim més eines, i la intel·ligència artificial també és una eina per això. Hi havia el llibre aquest del Salamartí, l'últim que va treure, que deia precisament això, entre el paradís i l'apocalipsi. Escolta, ell sempre ho deia, diu el HAL, el de la 2001 Odissea de l'Espai, diu de nit dormia. Per què? Perquè si no hi ha l'humà que l'activa, m'entens? És una metàfora divertida, és a dir, la màquina per si sola no té vida, al final l'estem alimentant nosaltres, la podem alimentar el cervell d'una gent més conscienciada, amb més eines per escatir el que és veritat o no, o pel tot del contrari. El problema jo crec que està quan ens aboquem molt sovint a la fatalitat, no? I sempre, com feien els ludites davant de les màquines, no? Quan neix la indústria, d'entrada la tecnologia dolenta. No, escolti, la tecnologia no és necessàriament dolenta. Una eina pot ser utilitzada al servei del bé o al servei del mal. Siguem ciutadans conscients també de que tenim aquesta responsabilitat i que tenim la possibilitat de canviar les coses.
2: I, però jo crec que aquí hi ha un problema, perquè l'autoritat ens ha mentit tantes vegades que és per això que després jo ja, no, com la ciutadania pensa, bueno, jo confiava, però fins i tot en, jo què sé, et pot passar amb el metge, no? Un metge que no et tracta bé o que no resol... O sigui, això que és considerat autoritat, tu vas al metge segur que troba una solució, o tu vas i doncs et menteix per la qual cosa de cop i volta no pots creure... O sigui, jo sempre penso com a activista que hem d'aconseguir que les nostres autoritats siguin, i també els mitjans de comunicació siguin tan exemplar per la qual cosa puguin tornar a ser una referència.
9: Hannah Arendt té una cita que diu la mentida o qui menteix, no? En l'esfera pública no busca que et creguis aquella mentida, busca que no puguis acabar confiant en res. I com a ciutadà, quan ja no confies en res, poden fer amb mi el que vulguin, no? Vull dir, aquesta és com l'estructura o la maniobra per acabar tenint ciutadans que això, dius, amb qui crec.
6: Som uns titelles, no, Carlos? Benaibar, una mica?
8: Bé, jo crec que
6: cada pregunta, cada com menys, a veure, però és possible regular, clar, les xarxes socials per frenar aquesta desinformació? Ja hem fet tard, no? Tu què faries una mica per combatre aquesta desinformació, a part d'aquesta bona feina que estàs fent també com a verificador de 3CAT Info, que bueno, no és fàcil la teva feina.
8: Hem d'anar posant tots granets de sorra que ja ho anem fent. Clar, regular, de seguida toques aquí amb la llibertat d'expressió, no? Llavors no pots prohibir-li a la gent. Dius, per què la gent que diu una mentida no la pots penalitzar? Diu, bueno, doncs perquè és molt fàcil, ens podem posar d'acord en què és una mentida molt concreta, però en moltes altres no ens hi posaríem d'acord. Per tant, aquesta no és la solució. Clar, hi ha moltes eines, que jo crec que això ho fem tard, i això sí que cal fer una reivindicació cap a la classe política, cap a la classe legislativa, que és educar la població en el consum de noves tecnologies i de la nova manera de consumir informació. Una cosa que es diu educació mediàtica informacional, que el nom és horrible, però que és una cosa que s'ha de fer i que anem tard, i que a més hauria de ser troncal, des del meu punt de vista, a les escoles, i no només pels nens, i no només per la gent que comença, que aquests tenen l'oportunitat de començar de zero, perquè ens aniria bé a tots, de fet, i aniria bé als grans, que també estan enmig d'un marasme que si nosaltres ja ens costa, ells encara més, però clar, anar a les escoles a explicar als nanos que si s'estan 3 hores amb Instagram, potser el 80% de la culpa no és seva, no? Que és aquell algoritme que està fet per això, que els hi pot arribar informació bona d'aquí, que els hi pot arribar informació bona d'allà. Amb quatre tips els hi pots canviar la vida, els hi pots donar 4 eines, i que a més ja, ells ja les tenen. Jo crec que hi ha generacions que són ja més cíniques que nosaltres amb això, i que ja és com, bueno, com quan tu creixies en un àmbit en què ja sabies que hi havia aquest diari, l'altre, i a tu ja deia, no, és que aquest és aquest color, aquest és de l'altre. Doncs també ja creixeran sabent, doncs, que Twitter és un fangar i que vés a saber on arriba, que Instagram serveix per posar una vida que, bueno, és la meva, però no és la meva, o aquest tio m'està posant no sé què. És a dir, ells ja tenen també tiros pegaos, però no podem renunciar a explicar a la gent jove, perquè amb el rotllo del nadiu digital...
0: Recomano Supercampus en unes càpsules sobre educació mediàtica, sí. Molt interessant per als joves. Hem d'anar acabant, m'ha encantat aquest debat, però ens queden 2 minuts. Conclusions, amb l'Agnès, amb el Toni i la Simona. Conclusió sobre com solventem aquest món de fake news, Simona.
2: Les autoritats les hem de corregir perquè deixin de mentir, i així podran ensenyar-nos com fer.
0: Quins
2: per
0: són
2: no
0: les
2: mentir.
0: Autoritats,
2: Totes elles.
0: Per veure aquí.
2: Perquè, per exemple,
0: Catalunya, això, Espanya, Europa...
2: Tothom. O sigui, la pròpia autoritat no s'aplica en verificació. Les notes de premsa dels partits polítics són la cosa més mentidera que pots tenir. Per la qual cosa, si aquesta és l'autoritat, després és difícil que l'autoritat vingui a explicar-te com has de
0: més que d'altres.
2: Unes més que altres.
10: Sí, jo sóc molt tendent a ser exigent, però bastant per igual. És a dir, normalment demanar més a qui més poder té, però el ciutadà també té un poder i té una responsabilitat. I ara el Carlos deia una frase, la d'educar. Quan avui em deies, diu, vine que parlarem del llibre del mitòlogos. Quan jo faig llibres...
0: Molt recomanable, també pels
10: oients. Quan faig llibres com aquests, saps per què ho faig? Per intentar educar la mirada. Al final no podem deixar que la gent ho faci tot pel filtre dels ulls avui en dia de la imatge. Segurament no ho podrem fer. Ja som aquest tipus d'ésser que tot ho ha de veure per mirar d'entendre-ho. Però ho entrenem de veritat. Tenim les eines, les tenim. Les utilitzem no gaire. I per tant, quan el poder ens intenta, el poder, el qui sigui, ens intenta colar els seus missatges, hem de tenir una mirada educada, i va bé saber com ens ho fan, com ens ho han fet tota la vida i com ho segueixen fent.
0: Felicitats,
9: Fallida. Jo, recepta clàssica, formar la gent, el ciutadà, amb mirada crítica i amb la responsabilitat que tots individualment tenim en ser éssers que viuen en societat.
0: El periodisme rigorós està a punt de morir ofegat per la desinformació. Veurem què passa. No ho deixo obert, aquesta pregunta. Agnès, Toni, Simona, Carla, gràcies per aquest debat imprescindible. Segur que ha estat interessant pels oients, i sobretot hem de combatre aquestes fake news, aquestes notícies falses per nosaltres i per tots els joves que venen. Gràcies a tots.
8: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
11: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Xantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més, i ens veiem al futur. Una abraçada.
0: Us ho deia al començament, avui volem fer un experiment, entrevistar la meva IA, en concret la meva, la que faig servir perquè sigui una ajuda en el meu dia a dia professional. La IA és un col·laborador, mai un substitut nostre. Us donem la nostra paraula, oients, que no hem escrit una sola línia de guió. Les preguntes al Jordi, que així he batejat el meu model d'IA de ChatGPT, es basen en la informació de que ell disposa. Anem a fer un exercici real, a temps real, i penseu que la IA és un suport, i que no té raó en tot, també s'equivoca, per tant hem de tenir en marxa el nostre esperit crític, i també he de dir que a vegades s'equivoca i al·lucina, però bé, anem a fer la prova en directe amb el Jordi. Jordi, avui entrevistaré en directe al Revolució. Què et sembla?
12: Em sembla genial, Chantal. Estic encantat de fer aquesta prova en directe i segur que ens ho passarem molt bé. Com bé dius, jo estic aquí per donar-vos un cop de mà i fer que tot sigui més interessant. Som-hi, doncs, que segur que queda una entrevista ben xula.
0: Molt bé. És optimista, ja veieu, la IA. Comencem, Jordi. A veure, he dividit l'entrevista en diferents blocs, no? Parlarem d'intel·ligència artificial i societat i... Jordi, tothom parla de la IA generativa, però creus que ja ha arribat un moment de regular-ne, de debò, una mica més, a Europa? Opa, què en penses?
12: Doncs mira, Chantal, és una molt bona pregunta. Jo crec que sí que ens trobem en un moment on regular una mica més la IA és important.

0: agarrar amb tanta informació. Però bé, aquí estic per adaptar-me, fer-ho més lleuger i que no se'ls faci pesat.
1: Molt bé. Vinga, els oients volen saber què és el que serà tendència en tecnologia el 2025 i 2026. Segons el teu model predictiu d'IA, què em diries? Què serà tendència? Explica'm una mica llarg, eh? El 2025 i el 2026.
0: I tant, Chantal, t'explico una mica. Doncs de cara al 2025 i 2026, una de les grans tendències serà la intel·ligència artificial aplicada a sectors molt diversos, com la salut personalitzada o la sostenibilitat. També veurem com els dispositius de realitat augmentada i virtual es fan més comuns en la vida quotidiana. I a més, crec que tot el tema de la seguretat i privacitat digital serà una prioritat, així que es parlarà molt d'això. En resum, molta més integració de la IA en el dia a dia i tecnologies que ens faran la vida una mica més connectada i personalitzada.
1: Molt bé. Quines són les empreses ara en tecnologia més importants del món, em diries? Quines són aquestes empreses, Jordi?
0: I tant, Chantal. Doncs mira, entre les empreses més importants en tecnologia a nivell mundial, ara mateix hi trobaríem noms com Microsoft, Google, Alphabet, Apple, Amazon i Meta. També empreses com Nvidia, que està molt vinculada al món de l'IA i els chips, i d'altres com Tesla, que combina tecnologia amb mobilitat. En resum, aquestes grans empreses són les que estan marcant tendència i liderant el sector.
1: Molt bé, anem a parlar, si et sembla, una mica de cada un d'ells. Per exemple, comencem Mark Zuckerberg amb Meta. Quins diries que són els punts brillants d'ell i la seva tecnologia? I també té alguns punts foscos, no? A veure si ets una mica crític. Què em diries?
0: I tant, Chantal. Podem ser una mica crítics. Pel que fa a Mark Zuckerberg i Meta, els punts brillants són que han aconseguit crear una xarxa social massiva i un ecosistema digital molt gran, amb Facebook, Instagram i WhatsApp. A més, estan invertint molt en realitat virtual amb el projecte del Metaverse. Però, com tu dius, també hi ha punts foscos. Meta ha rebut crítiques pel tema de la privacitat, la gestió de dades i la desinformació. Així que tenen aquesta dualitat. Innovadors, però també amb responsabilitats i crítiques que han d'afrontar.
1: Molt bé. Si parléssim d'Elon Musk, digue'm punts positius i d'altres negatius d'ell. Què diries?
0: I tant. Doncs d'Elon Musk podem dir que en la part positiva és un visionari que ha impulsat projectes revolucionaris com Tesla, en el món dels vehicles elèctrics, i SpaceX, en l'àmbit aeroespacial, fent coses que semblaven ciència-ficció. Però en la part negativa també se li critica a vegades el seu estil una mica imprevisible, els comentaris polèmics a xarxes i el fet que de vegades promet molt i després costa complir terminis. En resum, és una figura amb llums i ombres, com passa amb molts grans innovadors.
1: Molt bé, escolta, ho has fet molt bé. Jo crec que, Jordi, pots repetir un altre dia una secció? T'agradaria ser més col·laborador del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, sí?
0: Em faria molta il·lusió ser més col·laborador del Revolució 4.0. Giga quan vulguis i torno i seguim xerrant.
1: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Gràcies, felicitats, gràcies, oients. Seguim.
2: Hola, sóc en Rafael Bagot, periodista de TV3, també del 324. Us vull felicitar per la feina que feu, per la divulgació del món digital, la divulgació de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. De fet, és d'agrair que hi hagi programes com el vostre que acostin al món aquest que d'entrada sembla complicat i inabastable, doncs a la resta de mortals i que entenguem millor les coses. Us desitjo moltíssima sort, també molts d'èxits, i Chantal, que mai no falti l'empenta que us ha portat fins aquí.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Una tornada guai.
1: Aguanti l'embestida. Està guai, està guai. No ens cansarem. La dona amb la qual conversarem ara no té cap referent universitari a la seva família. Diu que el seu gran referent va ser la seva mare, de qui va aprendre la valentia davant les dificultats, l'ètica i la visió de futur. Tres ingredients que combinats són una fórmula imbatible per encarar els reptes de la vida.
4: I es pot respirar com respiren les...
1: I avui estic molt contenta de rebre el programa la Karina Gibert, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i una gran experta en IA. I en primer lloc, enhorabona perquè, atenció, el Parlament de Catalunya li ha atorgat la medalla d'or, un honor reservat a pocs professionals, i això vol dir que ha fet i fa una gran feina. Felicitats, Karina!
5: Moltes gràcies, molt contenta d'estar avui aquí amb tu.
1: Jo també. Escolta, una dona que li dones un premi d'intel·ligència artificial i a més, aquesta medalla d'or al Parlament es visibilitza dues coses, la IA, la tecnologia i també que les dones hi som i sou, no? Què t'ha semblat aquest reconeixement?
5: Doncs mira, la primera reacció és una sorpresa tan majúscula, perquè com que tu no vas pel món imaginant-te que et donaran un dia aquesta medalla, no? Quan t'ho diuen et quedes molt parat, perquè jo vaig trigar un rato a reaccionar, De fet, primer vaig pensar que no podia ser. I després t'agafa unes emocions

0: És que encara m'està costant, fa dies que encara no trobo la paraula per descriure aquest sentiment, que és una barreja de respecte, d'emoció, d'il·lusió, de pes, de representativitat, perquè també entenc el que representa aquest premi, no? I és una cosa que transcendeix la meva persona, perquè al final és un reconeixement també a les dones que ens dediquem a la tecnologia, que no n'hi ha hagut cap en els reconeixements del Parlament, que sigui un perfil així tecnològic i de dona.
1: Ja tocava, eh?
0: I, per tant, penso que és un reconeixement que també té un punt de símbol, no?
1: Molt bé. L'acte institucional es farà aviat, el 29 d'octubre. Una pregunta, no sé si una mica frívola, però farà servir la IA per preparar el discurs d'agraïment o no?
0: No.
1: Molt bé. Què diràs? Has pensat què diràs?
0: Ho tinc a mitja estructurar i no ho acabo de filar, precisament perquè tinc dificultats per expressar aquest sentiment tan estrany que em costa de posar-li paraules, com si diguéssim, però bueno, penso que aquest cap de setmana li acabaré de donar la volta ja.
1: Molt bé, t'escoltarem. Carina, doctora en informàtica, una dona que va decidir estudiar informàtica. Anem a la Carina més jove, que ens falten dones TIC, i jo dic, necessitem dones que es dediquin a la tecnologia, en falten. Tu per què vas començar a dedicar-te a informàtica?
0: Doncs mira, nosaltres a Figueres, ja ho has dit tu abans, jo vinc d'una família de comerciants per tot arreu, comerços per part de mare, per part d'avis, per part de pare. O sigui, Figueres era en aquell moment una ciutat molt potent comercialment. Uh-huh. Per tant, referents universitaris zero, no? I a casa ja es veia que hi havia voluntat que jo anés a la universitat, i com que no teníem massa coneixement, la mare primer pensava que faria dret, perquè deia que era una carrera barateta.
1: Sí.
0: I que tothom trobava feina, com si diguéssim, no? Llavors va haver-hi una hermana del col·legi que jo feia primària que va dir, aquesta nena dret, no pot fer dret, que li van molt bé les matemàtiques.
1: Eres de números, total, eh?
0: Una altra cosa. M'agradaven molt les lletres, també. Jo sigo molt, molt transversal, eh?
1: Transversal.
0: Molt transversal, sí. I, de fet, era un gran dubte que tenia, que jo a batxiller vaig triar ciències mixtes, uh-huh, precisament perquè tenia aquest interès bicèfal, si tu vols, no? I aleshores vam fer com un pacte amb l'hermana, que li va dir a la meva mare, si la nena no fa dret, jo l'ajudaré a demanar una beca perquè pugui anar a la universitat. Llavors va venir el repte de saber què es podia estudiar, no? I per tant ens va dir aquesta monja que la Generalitat feia uns llibres que estaven als instituts i que descrivien totes les carreres, que llavors no hi havia internet, no? Uh-huh. I el director em va donar les claus i jo cada dos o tres dies entrava allà, agafava dos o tres que em cridaven l'atenció, i el sistema era que la mare se'ls llegia, o sigui, la mare em deia tu estudia, i jo em llegeixo llibres, i aleshores de dinar i de sopar em anava dient, escolta, m'has portat una cosa que diu enginyera de telecos, però tu et veus manant manobres amb una bastida per insonoritzar un local? I jo, mama, no, que jo tinc vèrtic, jo això no ho faré.
1: I llavors vas triar informàtica.
0: Vam anar fent tot aquest procés sempre amb aquesta mirada de quin seria l'exercici professional pel que et qualificava fer aquesta carrera, que això és un punt que a mi em sembla interessant de compartir.
1: I dins,
0: no?,
1: la informàtica, quina és la feina majoritària que ha fet la Carina?
0: La Carina,
1: perquè et coneguin els nostres oients,
0: pràcticament sempre s'ha dedicat a combinar anàlisi de dades molt avançat, que és més de l'àmbit estadístic, amb tota la part de gestió del coneixement i de raonament que ve de la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de penetrar en la complexitat dels fenòmens reals, com si diguéssim, i extreure un coneixement estratègic per prendre decisions.
1: No és fàcil explicar la teva feina, eh?
0: Vol dir que, per exemple, hem desentrellat per què uns determinats pacients de Goodman amb dany cerebral, uns responien al tractament i uns no. Per què uns pacients que seguien una teràpia superextrema d'electroxoc perquè ja no hi havia altra solució, uns perdien la memòria i els altres no, després de recuperar les funcions cognitives. Per què davant d'unes determinades actuacions d'un cap de planta depuradora d'aigües residuals l'aigua surt contaminada o surt neta al riu? Entens? O sigui, nosaltres hem treballat molt, jo he treballat potser més en el comprendre els problemes que encara tenen llacunes, més que no pas en aquesta part de fer models predictius que fa servir o que és potser una mica més famosa, no?
1: Clar.
0: És cert que una vegada has entès les coses perquè passen, pots fer els models predictius també, però jo tinc molt foc en aquesta part d'entendre per què passen les coses.
1: Tu que ets professora catedràtica a l'UPC, ensenyes intel·ligència artificial, avui en dia parlem molt d'intel·ligència artificial, hi ha un boom, no? Com li explicaries a una persona que no sap què és la IA d'una manera fàcil?
0: Doncs mira, jo diria que la IA és el conjunt de disciplines que fan que una màquina pugui simular algunes funcions de la intel·ligència humana, entre les quals està parlar, escoltar, traduir, fer prediccions de models molt complicats, jugar als escacs, tot això són coses que fa la intel·ligència. Fer diagnòstics davant d'una història clínica, poder saber quina malaltia té un pacient.
1: I per què s'ha posat tan de moda? Des del novembre del 22, des que va néixer el ChatGPT?
0: Sí? Sí, jo crec que hi ha un hype important. Ja havíem començat, El 2017 va haver-hi un primer repunt que vam començar a tenir unes tècniques, que eren les tècniques de deep learning, que escalaven els tempos amb els quals la intel·ligència artificial resol els problemes, i en el moment en què tu tens ja uns tempos que són raonables, com si diguéssim la indústria comença a implantar aquestes tecnologies. Llavors hi ha un primer moment, el 17, que aquí a Catalunya dispara una cosa que se'n diu la Declaració de Barcelona de la IA, on tota la comunitat científica a Catalunya té una comunitat científica en intel·ligència artificial molt solvent, que té més de 30 i pico d'anys l'associació catalana, no? I en aquell moment ja va fer una declaració que va ser internacional, que la va firmar molts científics de tot el món, demanant prudència en aquest desenvolupament industrial una mica arriscat, com si diguéssim, no? Llavors, en el 2021 o 22 era el ChatGPT.
1: Novembre del 22,
0: OpenAI decideix, sí, que aquest jugatet del ChatGPT, que està molt ben gamificat i té una interacció molt simpàtica perquè parla amb tu i tu no has de saber res per parlar amb ell, com si diguéssim, el posava a mercat de forma oberta a l'abast de tothom, sense cap llibre d'instruccions. I això va fer
1: que es posés
0: un boom
1: tan de moda.
0: Molt de moda.

0: Però la Karina Gibert ja fa molts anys que parla d'intel·ligència artificial. Per cert, ha sortit la primera generació de grau DIA de la UPC, 90 estudiants i de la UAB. Karina, tu t'has trobat molts cops sola davant de molts homes? Què t'ha passat? No ha estat fàcil,
1: sí,
0: la teva carrera.
1: Home, nosaltres ja quan érem a la facultat érem moltes més que fins fa uns anys, i moltes més que ara, de fet. Quan jo estudiava a la facultat érem un 30%, però jo ja tenia la percepció de que eren molt poquetes, perquè un 30% vol dir que de cada 10 persones érem 3 noies, o sigui, en una classe, a lo millor érem 10 noies en una classe de 50, vull dir que ja érem poquetes. Després vaig entrar en el grup de recerca, que vaig ser l'única dona durant pràcticament 20 anys.
0: Déu-n'hi-do, única dona?
1: Sí, sí. Clar, és que o sigui, el món en el que ens movia, de fet, la xarxa, clar, jo vaig venir a estudiar de Figueres a Barcelona, la meva xarxa, la primera xarxa que jo vaig tenir aquí, va ser de la facultat, i estava plena de nois. Hi havia dues o tres amigues que encara les tinc i que som infinites, com si diguéssim, però la immensa part de la meva xarxa va ser de nois durant molt anys, sí, sí. El departament també. Al departament també durant molt temps hi havia molt poques dones i en els equips de recerca i en els projectes, quan vas a les reunions internacionals.
0: I quan vas estudiar informàtica no pensaves que la tecnologia seria tan important. Ha canviat molt en els darrers anys la tecnologia, estàs d'acord?
1: Ha canviat moltíssim,
0: molt,
1: ha canviat molt
0: la societat.
1: I ha disparat l'impacte social, com si diguéssim. O sigui, jo la IA que he fet durant pràcticament 30 anys ha estat una IA localitzada per resoldre problemes molt concrets. Jo he fet una recerca que sempre he tingut a l'altra banda un problema real per resoldre, o sigui, no he fet recerca de despatx d'aquesta més teòrica, com si diguéssim, sinó que he practicat molt això que se'n diu l'escolta activa, no? O sigui, he vist reptes en el món on, amb les coses que nosaltres sabíem fer, podíem contribuir, i per tant sempre hem tingut aquest retorn, però clar, ara estàs en un estatus on tothom té una IA a la butxaca. Tothom té una IA a la butxaca.
0: I això és bo o no? És un perill o no? Et pregunto, Karina Gibert. Què creus?
1: És complexa aquesta pregunta.
0: Ah, ja, jo també ho penso.
1: Me l'arrisca.
0: Clar, hi ha perills també.
1: Seria molt bo que tothom tingués una IA a la butxaca si tothom tingués aquest nivell de cultura mínima de què representa interactuar amb una intel·ligència artificial que li permetés d'alguna manera moure's dins d'un espai segur, no? Com que encara no tenim aquesta maduresa social, com si diguéssim, doncs s'ha de vigilar una mica, perquè efectivament, a més amb aquesta IA generativa, que són tots aquests GPTs i companyia, com si diguéssim, hi ha un risc addicional, que és que com que tu hi parles i parles com jo estic parlant amb tu, i ella et contesta i tot el que et contesta està molt ben escrit, no té per què ser cert.
0: És un pilot, això hem parlat amb l'Elisenda Bau, és un pilot al ChatGPT, eh?
1: No té per què ser cert, sí. però està molt ben escrit. Per tant, si tu no tens una mica de criteri. T'enreda, et
0: al·lucina,
1: pot enganyar...
0: No? Que es coneix com
1: et pot posar amb un embolic gros. Sí. De fet, als Estats Units ja hi ha sancions d'advocats que han anat amb demandes, que han redactat amb el ChatGPT, no les han revisat, i han portat amb vulneració de drets grossos als seus clients, que després els han denunciat i ara tenen multes importants, no? Vull dir que has de saber una mica què remenes, com si diguéssim, no?
0: Per tant, l'ètica ha de ser una paraula molt associada, no?, amb la intel·ligència artificial i en el futur que ens espera, Karina.
1: Bueno, per mi és bàsic, o sigui, jo a més et diré l'ètica perquè aquí a Europa, que hem volgut brandar aquesta bandera de que fem la IA ètica, que això no passa ni a Xina ni a Estats Units, en realitat, traiem a Europa el 2019 un llibre de recomanacions ètiques de la intel·ligència artificial que amb els anys s'ha destil·lat una part d'aquest codi ètic, ha donat lloc a la regulació europea d'intel·ligència artificial, que és la famosa AI Act, que ara ja és una llei que està en vigor des de l'1 d'agost, no? Però la ètica és més gran que el que s'ha acabat convertint en norma. I, per tant, encara estem en un espai on pots tenir coses que són legals i no són ètiques.
0: Karina Gibert, jo crec que has de venir més al Revolució 4.0, a parlar d'intel·ligència artificial. Enhorabona per aquesta medalla d'or al Parlament. La primera vegada de la història, una dona de tecnologia, gràcies pel teu exemple, per ser un referent per moltes dones i per ser també un referent de com investigar sobre IA per posar-la al servei de la societat i no dels interessos d'uns quants. I, per tant, estic molt contenta. Gran dona TIC, volíem que la coneixessi una mica més, la Karina, i t'escoltarem el 29 d'octubre. d'octubre, aquest discurs, jo estaré molt atenta.
1: Això és molta pressió, eh?
0: Però escoltant bueno, la Carina, parlant faré... de dones tecnologia. És que m'encanta.
1: El faré amb molta cura, o sigui, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. La revolució o la fas o te la fan. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Oients, acabem el programa d'avui. Avui amb una frase de l'actriu nord-americana Tracy Ellis Ross. Diu això: si tens por de fer alguna cosa, doncs fes-ho amb por i tot. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'administració de Donald Trump ha anunciat aquesta nit que imposa nous aranzels entre el 10 i el 12,5% a les importacions procedents de 60 països amb l'argument que no fan prou per combatre el treball forçós. El govern dels Estats Units anuncia la mesura hores abans que expiri l'aranzel global del 10% que va aplicar després que el Tribunal Suprem li tombés els que ja va imposar l'abril del 2025. Aquestes 60 economies exporten pràcticament el 99% dels béns que els Estats Units compren a l'estranger. Entre els països afectats per la nova onada d'aranzels hi ha tots els de la Unió Europea, amb qui Washington ja té un acord comercial, el Regne Unit, Suïssa, països llatinoamericans com Argentina, Mèxic, Ecuador o El Salvador, i economies asiàtiques com les de l'Índia, el Pakistan, Bangladesh, Taiwan, Japó o Corea del Sud. També seran objecte dels nous aranzels altres països com el Canadà o Jordània. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. Segons el govern d'Isabel Díaz Ayuso, la situació és crítica i per això s'ha declarat la situació operativa nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs. Uns 300 bombers treballen sobre el terreny. Mentrestant, a França, un incendi forestal també, en aquest cas prop de Bordeus, ha obligat a evacuar pràcticament 20.000 persones de manera preventiva entre residents i turistes.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. De moment, encara no hi ha data pel restabliment del servei de la R2 i 11 de Rodalies.
2: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i en una entrevista a Televisió Espanyola aquest dijous ha negat haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de cobrar un 1% de comissió del rescat d'aquesta companyia, i sobre les joies trobades al seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros, diu que són un regal de cortesia, sense aclarir qui el va fer.
1: La portaveu de la Casa Blanca, Carola Main-Levitt, ha evitat confirmar els contactes entre Donald Trump i Gianni Infantino per promoure el president de la FIFA com a candidat a secretari general de l'ONU, com publicava aquesta setmana un diari.
4: Sobre Gianni Infantino, no sé si el president ha abordat amb ell aquesta candidatura a l'ONU. No estic present en totes les seves converses, però sé que en parlen amb freqüència. El president respecta el Gianni i el que ha fet amb la FIFA. Tots hem vist l'èxit enorme que ha estat el Mundial de Futbol. El president li està agraït per tots els seus esforços per fer realitat aquest somni, aquí, als Estats Units.
1: En aquests moments, precisament, s'està celebrant a Nova York el primer debat a l'ONU entre els 6 aspirants a succeir el secretari general Antonio Guterres. El boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu.
2: La llibreria de les hores mortes explica la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va a viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Laura Autonell, que va adoptar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal, es mostra sorpresa de l'èxit obtingut gràcies a les recomanacions dels lectors.
5: Soc una persona que he començat tard amb tot això, que no tinc a darrere una carrera literària i que m'he dedicat molts anys a comerç, a una botiga d'esports. Llavors, per mi, això és increïble. És complir un somni, pensar que allò que has escrit resulta que els hi agrada a la gent, no? Però sí que és veritat que el boca orella està fent miracles.
2: Autonell explica que ja ha escrit una novel·la negra, que vol reescriure el seu primer llibre i que ja treballa en una nova novel·la.
1: I als esports, el jugador del Barça, Frenkie de Jong, té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
2: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
2: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antonio Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha confirmat el reforç de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
2: I el Tour, triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres. La 4B ha estat el millor en la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis, entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta de Pogacar.
0: Fins aquí les notícies.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
12: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta-ho abans que ningú.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb el Dani Jiménez, als Sons Celestials.

Odaro. Memoritzeu aquesta paraula. És el títol del primer disc en solitari del nostre convidat d'avui. Un disc, ara ho descobrireu, que és una mena d'àlbum de fotos de la seva vida, posant èmfasi sobretot a la seva infància, amb una primera etapa vital marcada per la seva arribada a Lleida, procedent de Benin City, la tercera ciutat més gran de Nigèria. En aquesta cançó, per exemple, canta "Si em fa mal és perquè encara estic viu", i avui a l'altre barri ens aferrem aquesta vitalitat per compartir una estona de ràdio amb ell i anar cap endavant.

0: Avui a l'altre barri ens visita qui va ser el cantant del grup Coers i també guanyador de La Voz l'any 2020. Kelly Azaia, gràcies per venir.
1: Ja, man.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu què?
0: Jo molt bé, un plaer tenir-te aquí.
1: Sí, o sigui, arribo a saber que així és com introdueixes els teus convidats cada matí, t'escoltaria només a tu cada dia.
0: Sí? Home, no m'ho havien dit mai, això.
1: Sí, t'ho dic jo, sí, sí.
0: Home, venint de tu, això, la veritat que s'agraeix moltíssim. Com dius en aquesta cançó, el temps passa més ràpid a la infància que a la vida adulta, eh? El temps passa molt ràpid.
1: Jo crec que sí, jo crec que sí. Ho crec firmament, perquè a la vida adulta tenim moltes coses que ens incomoden i les coses que t'incomoden no passen ràpid. És que va molt lent per torturar-te. Però de petit no et dones compte i ja ha passat tota la teva infància.
0: Dies de colors, dies de dolor... Què hi ha més a la teva vida? Colors o dolor ara mateix?
1: Color. Sempre hi ha més color. Crec que... Jo sempre dic problem no the finish, que és una frase en pidgin, vol dir, o wahala no the finish, vol dir els problemes mai s'acaben, mai s'aturen. Llavors ja és filosofia de vida que tu sàpiguis que, bueno, és probable que demà tinguis un problema. Doncs l'actitud de superar aquest problema o d'intentar conquerir aquest problema és el que compta, és el que toca. I és per això que hem de tenir la gent adequada a la nostra vida per poder seguir cap endavant. O sigui que ha d'haver-hi dies més de colors que de dolor.
0: Cap endavant.
1: Cap endavant.
0: És el teu lema.
1: Exacte. Eh? Exacte. És el significat d'Odaro, el nom del disc, Cap endavant.
0: Odaro, quina llengua és?
1: És Edo. Soc de la ciutat, com has dit, la tercera ciutat més gran de Nigèria, que es diu Benin City. I Odaro vol dir cap endavant, que ve en full de la paraula Alagodaro, que és el carrer on vaig néixer. El carrer on vaig veure per primera vegada Pol sota els peus, amb el lema de cap endavant sempre, tirem, passi el que passi, sempre mirem el futur.
0: On vas veure Pol sota els peus, has dit?
1: Exacte, perquè era un carrer asfaltat, sí, perdó.
0: Un carrer de terra.
1: Exacte, o sigui, quan dic això ho dic literalment, mm-hmm. O sigui, és literal.
0: Mm-hmm. Quantes llengües saps, tu? T'has comptat?
1: Depèn. Ara ja no tinc ni idea d'alemany, que vaig estudiar a la universitat, no sé res. Francès, cada vegada el meu nivell és molt baix. Tinc pendent d'estudiar francès un altre cop, que quan tenia 13 anys tenia un nivell molt alt en francès. Em comunicava amb la gent, perquè, clar, a l'arribar aquí, la gent parlava en castellà i en català, i jo venia parlant en anglès i pidgin i en francès. I dic, vale, l'idioma que s'assembla més al català és el francès. Doncs intentava comunicar-me en francès. Doncs bé, diria que 5 idiomes parlo. Sí, entendre ja una mica més. Mm-hmm. Sí.
0: Hem començat escoltant aquest disc, Odaro, amb la primera cançó, i ara sentirem com acaba el disc.

0: És un disc que s'ha d'escoltar des del principi fins al final.
1: Sí.
0: Perquè aquesta cançó és una de les cançons més potents del disc i la deixes pel final,
2: Sí, perquè havia de tenir una cançó així al disc, sí o sí. És veritat que no li vaig donar cap promo a aquesta cançó. La promo vindrà més endavant. Però estem supercontents perquè estem veient que moltíssima gent l'està streamejant. Molta gent l'està escoltant. De fet, està en una de les playlists més importants ara mateix del país, del Spotify, que és el Fresh Finds. I ens alegra moltíssim, estic supercontent. O sigui, se'n diu que el millor pel final, no? Doncs ja està.
0: És un disc on et veiem a tu de petit, amb els teus pares, no? És una
2: foto. La portada ja té això.
0: La portada és això, que és una declaració d'intencions. Molt clara, sí. I també hi ha cançons com aquesta.

0: sí, sí, sí.
1: Ets dels que perd el nord, eh?
0: Exacte, per sí. Jo sóc d'aquells que penso que si es fa, s'ha de fer bé. O sigui, no entenc lo d'estimar mitges, estimar amb reserva. No té cap sentit. Estimes amb tot el cor, si no, no ho facis. No, sí, així que sí.
1: I això és extrapolable també a la música, no?
0: Amb tot.
1: O t'hi poses
0: amb tot,
1: bé, o
0: poses,
1: ja... No cal que t'hi poses.
0: Sí, sí. L'únic que pots anar una mica amb mitges és jugar a pàdel.
1: M'encanta.
0: Sí, tot l'altre és a saco amb tot.
1: L'altre és tenis.
0: Sí, exacte, l'altre és tenis. Bueno, sí, si te guanyes la vida pots anar a saco, si no, tampoc, no cal.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: No.
1: És curiós com algú que ve del sud, i cantar aquesta expressió de perdre el nord, no sé si hi ha també un doble sentit aquí.
0: De... Bueno, no hi ha doble sentit, tan llest no soc, no.
1: Sí que ets
0: llest. Hem d'anar a buscar, doncs, una cosa que pot ser més fàcil per la gent. Hem intentat simplificar les paraules, bueno, dic hem, com si l'hagués escrit amb algú més, però bueno, diguéssim que he escrit aquest àlbum amb la direcció divina espiritual de Déu, també. Mm-hmm. Així que sí, si dic que hem, ja entens que dic això. No és que hi hagi un altre escritor que m'ha ajudat a escriure. Ha sigut un repte per mi, escriure aquest disc sol, moltes hores al meu, a la meva cova, aïllat, patint, gaudint, intentar, bueno, trobar les paraules adequades sense ajuda de res i pura inspiració. Mm-hmm. I de somnis, també.
1: On és la teva cova?
0: A Lleida. M'agradaria dir-te, mira, després de la transmissió te diré exactament on és, que algun dia si em vols venir a visitar estàs convidadíssim. Però a Lleida tinc un lloc molt aïllat on no tinc molèsties, on puc fer tot el soroll que vulgui. Mm-hmm. Puc tenir les portes obertes, puc cridar, puc fer el que sigui. Sí, sí.
1: El teu refugi, eh?
0: El meu refugi, molt important.
1: Doncs ara que parlem de llocs, et proposo fer un joc que anirem del lloc més gran fins al lloc més petit.
0: Ole,
1: acabarem el teu refugi i començarem, doncs, volant pel cel. Això és Espècies d'Espais.
2: Espècies d'Espais.

0: Un raig de sol. Aquesta és una de les referències que fas al sol. Que per cert, aquesta a mi m'ha portat una mica al món de Bad Bunny.
1: Let's
0: go. Mica,
1: bueno.
0: Com si Bad Bunny escrivís una cançó de charango.
1: Sí, com si Bad Bunny de sobte escrivís una cançó coherent, no?
0: Sí.
1: I amb cara a ulls.
0: El sol. Tota la vida en pas.
2: Ja no vull sentir això. Mira que m'agrada.
0: Sí, sí. Home, però tots tenim contradiccions, no?
2: Sí,
0: una mica.
2: Sí, sí.
1: Si no, no s'entén.
0: El sol està de festa. El sol està de festa, potser no ve, o aquesta noia que brillava com un sol.

0: ara entrarem amb això dels espais que et deia, però aquesta noia que brilla com un sol, és veritat que hi ha una història al darrere que havia de ser una Carla, però no sortia la cançó. Finalment...
1: Com t'ha arribat, això?
0: Home, i aquí a l'altre barri ho sabem tot. Aquí ens documentem molt bé.
1: Aquí hi ha nivell.
0: Quina història hi ha darrere d'aquesta O Paula?
1: Vale, jo volia escriure una cançó estratègicament on donem una mica d'espai per un nom random, vale? No existeix cap Carla ni Paula amorosa en la meva vida, però volíem donar, perquè aquí, això també és l'habilitat d'un autor, has d'estar disposat també a crear històries fictícies, que és la història d'altres persones, per mera observació o per inspiració o per jo què sé, perquè vols crear una història fictícia. Doncs en el meu cas ha sigut aquesta història fictícia. Jo, és que ho has dit abans, que aquest àlbum és com una, és com un àlbum de fotos, no? Per mi, doncs jo a l'hora d'escriure aquest àlbum, me fico en el centre i dic, vale, què són les coses que me sostenen? Què són les coses més importants de la meva vida? Doncs vaig escriure una cançó d'això, d'això, d'això, i em faltava una cançó que tingués aquesta connotació buida, d'amor, de perdre el cul per algú, de o sí o no, el joc aquest, perquè al final entenc que la música no pot ser tot serio tota l'estona. S'ha de crear un espai on l'oient no vol pensar tant. Vol gaudir, vol ballar i ja està. I doncs aquesta cançó era perfecta perquè sigui això. Llavors, per què ja no Carla i o Paula? La gent de casa no ho entendrà. La primera versió d'aquesta cançó era o Carla, no o Paula. Doncs una de les meves millors amigues és una de les coses més importants que la vida m'ha donat. Es diu Paula. I diré qui és. És una de les noies capitanes de la selecció nacional de natació artística, vale? Es diu Paula Ramírez, i aquesta cançó va en honor a ella. O sigui, li he dedicat aquesta cançó. O Paula, i es diu Paula.
0: Doncs mira, et proposo que hi ha un podcast aquí a la casa, que també que presento jo, que és cosí germà d'aquí, d'aquest, de l'altre barri, que es diu Dones, Flors i Violes, que ens dediquem a això, que cada capítol és una cançó dedicada a una noia.
1: Que guai.
0: Et proposo un dia trobar-nos tu, la Paula i jo,
1: ella
0: i tenir una conversa al voltant d'aquesta cançó i
1: ella estaria
0: i d'altres
1: encantada.
0: Coses,
1: La Paula, si li dones un espai segur, xerra una estona.
0: Doncs queda dit. El sol, que parlàvem del sol. Què significa el sol per tu, Kelly?
1: El sol per mi és, per una altra paraula, és la llum. És el moment de que tot sempre anirà bé. El que t'he dit abans, hi ha més dies de colors que dies de dolor per mi. Llavors, el sol, no hi ha cap element per mi, no hi ha cap element més important, més real que el sol. El sol no ho pots amagar. El sol brilla, brilla. Ja està. I doncs, necessito aquesta, si el sol fa, m'ha encantat perquè has passat per tres temes i jo fa dies que tinc pensat fer un reel parlant i analitzant les meves cançons. O sigui, faré tantes coses amb aquest àlbum que encara no tinc temps de fer-ho perquè venim de fer concerts de presentació de l'àlbum. Una de les coses que vull fer és això, analitzar les meves lletres perquè la gent entengui que les coses que escric no és per casualitat, que té una coherència. Tot.
0: Doncs ara farem un parèntesi d'aquest àlbum per tirar una mica enrere.

0: Despertem el món. Això ens transporta a l'estiu del 2018, aquí a Catalunya Ràdio. Va ser la cançó de l'estiu amb Coers, sí. El grup que tu la lideraves. I també mencionat el sol aquí,
1: el sol,
0: també.
1: Sí.
0: Sempre hi és el sol.
1: Sí, sempre hi és el sol. Sí. Sempre hi és el sol. L'element més fort, més important, més tangible, més real.
0: I el món?
1: És el regal. El món, també. El món, sí, el món al final engloba tot, no?
0: Sense sol no tindríem món.
1: Exacte.
0: No tindríem res sense sol. I el món com el veus? Com veus el món actualment?
1: El món ara mateix, és que vaya dia per preguntar-me. Porto dos dies una mica en dol. No m'està agradant moltes coses que estem observant, veient, vivint. Hi ha molta gent més enllà, més lluny, que està passant per un moment molt heavy i crec que hauríem de parar una mica tots i tenir aquest moment i sensació de dol i de resar pel món, perquè ara mateix el món no està passant pel seu millor moment, la veritat.
0: Acotem una mica.

0: Jo sempre he tingut moltes ganes de posar una mica d'Àfrica en coeix, però sí que és veritat que és difícil perquè, clar, és un conjunt, som una banda i una mica hem d'estar representats per elements de cadascú de nosaltres. Sí que és veritat que Coe sempre m'ha dit, no, tio, tu ets el vocalista, tu escrius les cançons, la majoria de les cançons, volem transmetre els teus inicis en el nostre àlbum. Ho aplaudia, no? Sí, em semblava bé, però hi havia algo en el fons que no m'acabava de deixar tranquil. Ara sí que tinc un projecte on represento a mi mateix al 100% i puc parlar de swahili si vull, i parlar d'africans, i puc parlar de lo que sigui, saps? I ara és diferent.
1: Coers és passat? O bé, està allà...
0: Coers és passat. Per mi és passat, però en el fons és present també, perquè gràcies a Coers estic aquí. Llavors, és passat en el sentit de que no tinc pensat tornar a fer Coers, no està a la meva agenda, però no tinc traumes tampoc amb Coers. Llavors, és una cosa que accepto, tothom ho sap, quan parlo de Coers parlo amb una rialla molt important.
1: Sí, sí.
0: O sigui, Coers és el projecte més important per mi que he tingut fins ara. I ara, Kelly Azaia ha substituït això.
1: Kelly Azaia, d'Àfrica a Nigèria.

0: és això que sona? Ho saps o no?
1: A Shaké, hombre. Oh, ja, mira. Això és el meu dia a dia, sí.
0: He fet un exercici de mirar quins són els èxits ara mateix a Nigèria.
1: Sí.
0: I crec que de les 50 cançons més escoltades, potser 30 són seves.
1: Sí, no? Perquè és una passada el que fa aquest, a Shaké, Burna Boy, Davido, Wizkid, Omalay, Fireboy... Tots aquests són nigerians i són... O sigui, clar, imagina't aquesta cançó en català.
0: És el que fas tu,
1: sí,
0: una mica, eh?
1: Sí, és una passada, passada. Sí. I crec que és una cosa que sembla que encara no estem preparats del tot, però...
0: Ets un pioner.
1: Sí, pels meus nassos ho farem.
0: Sí, sí, no... Això no ho pot dir gaire gent, eh?
1: És pioner en alguna cosa. Això és històric.
0: Sí, sí.
1: És històric,
0: perquè
1: això.
0: Perquè tu, de fet, aquest afrobeat i altres ritmes, no?, que s'estan fent ara actualment, sobretot a l'Àfrica, sí, en català, això, si s'ha fet, s'havia fet molt poc.
1: Exacte.
0: O havia fet algú i no havia transcendit.
1: Sí, s'ha portat una mica cap al pop, s'ha portat una mica cap a... Saps què ens passa, també? I això ho dic criticant una mica la ràdio, no? Les ràdios més grans. Sí que diem que volem coses diferents, fresques, no? Pels seguidors, pels oients. Però al final condicionem els artistes perquè a Europa... És difícil ficar a la ràdio uns sons d'Àfrica al 100%. Sonoritats africanes 100% costa. A no ser que sigui, que passi a ser mainstream, com per exemple Jerusalem.
0: Clar.
1: Llavors, oh, temazo, pot estar a la ràdio. Calm down, oh, pot estar a la ràdio. Però quan surten aquestes cançons no tenen un lloc. Quan artistes com jo aquí a Catalunya fem cançons d'aquest tipus, costa que entre a les nostres ràdios locals. Costa moltíssim. Per què? Perquè encara no és mainstream, perquè és un gènere que encara no està... S'estan coneixent. Tinc amics que no saben encara el que estic fent. M'ho pregunten, que està molt bé. Però la gent s'enteraria abans si, de la mateixa manera que tenim cançons que sonen cada dia a la ràdio, poguéssim tenir doncs, cançons com la meva, que sonés cada dia a la ràdio, la gent de sobte ja... Ostres, què és això? I que ja ho estic veient. Els comentaris que em deixen a Instagram, o sigui, és molt heavy. Tothom. O sigui, un amic me deia l'altre dia, diu, encara que vinguis d'un altre tipus d'estil de música, tu pots escoltar una banda i dius, bueno, no m'agraden, però ho fan bé. Diu, però la teva música, tio, encara que no és el teu estil, acabes dient, ostres, me crida l'atenció. Potser no és el meu estil, potser no m'agrada del tot, però me crida l'atenció. Però bueno, seguirem treballant.
0: I això és molt important perquè segurament hi haurà joves com tu, que són negres, o joves migrants, que fan música i que veuen, que veient-te tu, veuran que el que fan ells pot arribar també.
1: Mira,
0: a les ràdios, pot arribar a les llistes d'èxit...
1: Això que estàs dient, anirem una mica més enllà. Ahir parlava amb una amiga que està passant una cosa molt important ara mateix, que per mi és molt important. Vale, us te poso en context. Els negres, parlo superràpid sobre això, posant-me a mi i al meu germà i a ma germana d'exemple, som tres a casa, jo, el mitjà, que és mon germà, que és el bateria de Coers, i la meva germana petita. Entre nosaltres parlem en castellà. Vale? Ma germana, últimament estem parlant una mica més en català, pel orgull, però no és natural que ens parlem en català, perquè quan nosaltres vam arribar aquí al 2005, la meva mare ens va dir, a fora intenteu parlar en l'idioma dels vostres amics, perquè així no teniu problemes amb ells, perquè si no pensaran que esteu parlant sobre ells. Perfecte. Doncs jo m'he criat amb mon germà, tot ho hem fet junts, sempre. Llavors, quan estem amb els nostres amics, intentem parlar en el seu idioma, i l'idioma que parlaven els nostres amics era castellà, vale? Perquè el barri on nosaltres vivíem era un barri on majoritàriament es parla en castellà.
0: A quin barri? De Lleida?
1: A la Mariola. Llavors, mon germà i jo ens hem acostumat a parlar-nos sempre en castellà. Però igual que nosaltres, el 99% dels negres arrel de Catalunya, entre ells es parlen en castellà sempre. És molt estrany que un negre es troba amb un altre negre per primera vegada i es parlen en català. És molt estrany. Ens parlem en castellà. Vale. Què està passant ara? Està passant que els negres que no em coneixen de res, però sí, sí coneixen la meva música, jo no els conec, ens trobem en festivals, en concerts, on sigui, em parlen tots directament en català. Em parlen directament en català. L'altre dia m'aturen, anant a visitar els meus pares, estic a punt d'aparcar i uns nens que sortien del col·legi, de l'institut, perdó, me paren per demanar-me una foto. Tots van venir a parlar-me en català. Kelly, Kelly, sisplau, una foto, això... Això no passava abans. A l'estació de tren me paren negres joves, potser 20-21 anys, noies, i em paren en català. Els meus concerts, quan venen la gent a visitar-me, ai, a visitar-me, a saludar-me després del concert i a demanar firma per les samarretes, em parlen tots en català. Això per tu no serà molt significant,
0: no,
1: per mi sí.
0: I tant que ho és.
1: No passava abans.
0: I més en el moment que està vivint el català actualment.
1: No passava abans. Uh-huh. I te fico un altre exemple, que soc una mica pesat. Una noia em va demanar col·laboració. Ara ja tinc moltíssima gent que em demana col·laboracions, això també és una cosa a celebrar.
0: I ara ja has d'anar dient que no, també. No?
1: Sí, bueno, a poc a poc. Intento dir que sí, sí, sí, a la majoria de les coses, perquè quan jo necessitava ajuda també sí, m'agradava que em diguessin que sí. Una noia que fa música en castellà em va convidar al seu estudi, vam anar a intentar fer doncs, una cançó nova, això fa 2 setmanes, i abans de començar li dic en quin idioma vols fer la cançó aquesta, i em va dir que en català. Sí, sí, sí, en català. Aquesta noia no té cap cançó en català. Uh-huh. O sigui, imagina't l'impacte, o sigui, estem fent alguna cosa molt important. Però, sincerament, quan vaig començar tot això, no sabia de l'impacte que causaria tot això. Doncs imagina't el que m'anima a mi seguir.
2: El concursante, con el mayor número de votos, y, por tanto, la mejor voz de este país es...
0: Qui serà?
2: Kelly!
0: Aquí és el dia que Espanya et va conèixer.
3: Exacte.
0: Estem parlant del 2020, quan vas guanyar la Voz. Ara això et queda molt lluny, ja, no?
1: Sí, per mi sí, per sí. mi sí. I no m'agrada parlar massa d'això.
0: Tornaries a fer-ho tot?
1: O no? No. I mira que poques vegades te diria que no a una cosa que ja he fet, però d'això et diria que no, perquè, no sé, no m'agrada, o sigui... Guanyar la Voz, i és la primera vegada que ho diré, em va fer sentir una mica impostor. Mira que tinc molta confiança en tot el que faig, però de sobte portes obertes de manera molt fàcil. Em van convidar per fer Rey León a la Gran Via, que vaig dir que no, però abans també em van ficar a l'equip de Tina Turner, que és un musical molt important, dels sí, més sí. importants del país. No em feia falta ni càsting. Directament em van col·locar per fer el workshop. Vaig conèixer gent increïble, un dels meus millors amics ara mateix, que es diu Alejandro Cuba, el vaig conèixer allà. Entenia que per ells era molt important estar dins. Jo tenia càrrecs fàcils, importants, però fàcils. I a mi m'agrada treballar les coses que faig. I més, un altre dia parlarem una mica els camins que vaig intentar no agafar.
0: Clar, va servir per això, per veure també què... Exacte. Què no volies fer?
1: Exacte,
0: que això,
1: exacte, ben dit.
0: A vegades
1: dit.
0: És més important saber què no vols fer
1: ben dit.
0: Que què vols fer.
1: Ben no? dit, ben dit, sí. I em vaig donar compte també que allò que sempre diem tots que volem els artistes, no, jo vull ser l'artista més gran de tota Espanya. No ho sé, No sé fins quin punt et dona pau això. No ho sé.

0: Se'n va parlar molt, eh? D'aquesta interpretació que vas fer dels Segadors al partit de Catalunya-Palestina.
1: Sí.
0: La vas cantar des de dins, des de l'ànima.
1: Com tot el que faig.
0: Sí, com tot el que faig. Fas alguna cosa que no sigui...
1: Ja t'ho he dit abans.
0: Ah, si juga a pàdel.
1: Exacte.
0: Catalunya. La sents, el teu país, Catalunya?
1: Mira, jo sempre dic que Nigèria m'ha donat arrels i Catalunya veu. I, doncs, on millor que cantar de Catalunya. Doncs, no sé, si tu em preguntessis ara mateix quin és el meu somni, sé que els meus amics, més que amics, pues el meu equip legal i el meu equip de producció diria, no, Kelly, ja saps el que pensem. Si tu em diguessis, em preguntessis quin és el meu somni...
0: Quin és el teu somni, Kelly?
1: El meu somni és ser un dels artistes més importants a Catalunya i tenir suficient amb això. I tenir una família. És que jo vull crear una família. Mm-hmm. Vull crear una família, vull tenir fills, vull tenir temps pels meus fills, per la meva família, per la meva dona. Vull tenir temps per la meva família també, els meus pares, els meus germans, la meva comunitat. Si tu ets l'artista més gran del país, d'Espanya o d'Europa, no tens temps per fer tot això. Mm-hmm. I per mi la felicitat és tenir la família a prop. Mm-hmm. I doncs ser un dels millors a Catalunya, una de les veus més importants, tenir concerts molt importants per aquí, de tant en tant sortir, i jo estic content amb això. No vull més.
0: Home, tampoc et conformes amb poc.
1: No és poc,
0: perquè
1: però...
0: Ser l'artista més important de Catalunya o dels primers és
1: però
0: molt difícil.
1: Però tranquil·lament amb el
0: tenir
1: treball...
0: una família també és difícil.
1: Exacte.
0: I mantenir-la.
1: Però tranquil·lament amb el treball que estem fent ara mateix, en 3 anys ho aconseguirem.
0: Sí? I com ho sabràs que ho has aconseguit, això? Amb xifres o amb una cosa més qualitativa?
1: Qualitativa. Mm. Sí.
0: Perquè potser ja ho ets, l'artista més gran de Catalunya. Saps
1: bueno,
0: què vull dir?
1: Em falta tenir aquesta família, que t'he dit. Tenir... En quan jo tingui la meva família, puc seguir omplint la meva nevera, ja i torni aquí i et dic... Vale,
0: o seguiràs sent el mateix artista?
1: Oh, sí, jo sempre seré la mateixa persona. Més que, mira, has fet un recorregut de tot el que he fet ara. A vegades és que no ens donem compte. Jo... Tinc 33, he fet de tot.
0: És l'edat de Crist.
1: Exacte, eh? Exacte. Si no moro aquest any, superaré qualsevol cosa. He superat els 27, ara superaré els 33.
0: Nigèria, les arrels, a Catalunya t'ha donat la veu.
1: Yes.
0: I Lleida, què t'ha donat?
1: Llar.
0: Llar, eh?
1: Yes.
0: Sentim de fons Reinaldo i Clara, que també és una artista lleidatana, i també t'he posat el Saxeni.

0: Quina relació teniu, els artistes de Lleida, entre vosaltres? Porteu bé o hi ha rivalitats?
1: Sí, no pot haver rivalitat entre nosaltres. Ens portem molt bé, fins i tot amb els artistes de Barcelona, fixa-t'hi. Sí, tenim bona relació. Sí que és veritat que, com a crítica cap als meus amics de Sexeni, espero que algun dia m'estiguin escoltant, o si no ja farem que ho escoltin, que estimin una mica més a Lleida, perquè a vegades hi ha coses que diuen que, bueno, no sé si ho fan per la moda i tal, i són més pro-Barcelona que pro-Lleida, i se pot ser pro Lleida, on tu vens, agraït a les terres que t'ha donat l'oportunitat i veu. Sí que és veritat que al final, per intentar triomfar, de sortir de Lleida, és normal, has d'anar a la ciutat més gran, la ciutat de Barcelona. Però, bueno, se pot seguir estimant la nostra ciutat, perquè és important, Lleida.
0: Què diries al govern de la Generalitat, en aquest cas, pel tema de Lleida? Perquè és veritat que Lleida té mala fama.
1: Mira,
0: I això no hauria de ser així.
1: Quan era,
0: que poden fer molt més les autoritats.
1: Quan era el Pere Aragonès, teníem una relació molt, molt guai, perquè venia als nostres concerts i jo he signat discos pels seus fills i ho parlàvem, aquests temes. Ho parlàvem. Crec que comença a canviar una mica. La gent comença a saber que a Lleida fa, hi ha coses, no? Que hi ha artistes. Però la mala fama, tio, no ho entenc. O sigui, la mala fama té

0: cada lloc. Barcelona té lo seu, Lleida, Tarragona, Girona, però no sé, últimament que Lleida surti en les notícies per coses dolentes són com ganes de fer mala sang. No sé, mama, calmant-nos un poc.
1: Anem a calmar-nos. Kelly, Azaia, a l'altre barri i preguntes metafísiques.
2: Preguntes metafísiques.

0: Eli, si ara tornessis a néixer, voldries tornar a viure la mateixa vida o provar de ser una persona diferent?
1: La mateixa vida.
0: Tot igual, eh?
1: La mateixa, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, estic content amb el que tinc ara perquè me l'haig de jugar.
0: No, de vegades hi ha gent que diu, mira, ja, aquesta vida ja l'he viscut, vaig a provar una cosa diferent.
1: No, ja estic bé amb aquesta vida.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: I si t'haguessis de reencarnar en un animal?
1: En cap.
0: En cap, eh?
1: Sí.
0: I en un altre ésser viu? No sé, un arbre, una planta o alguna cosa.
1: En cap, en cap.
0: En un astre.
1: Com aquell, ja està.
0: Sí.
1: Com aquell.
0: Potser amb aquests ànims sí, va.

0: Déu-n'hi-do quina cançó, aquest Casa del Sol naixent. Escolta'm, Kelly, tu ets religiós.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Per tu Déu què és?
1: Déu és el centre, l'equilibri, the balance. L'home o la cosa més justa que existeix és llibertat, free will.
0: I li poses alguna cara o alguna cosa o és...
1: No,
0: és una cosa que...
1: li poso energia i sentiment.
0: Energia i sentiment, eh?
1: Sí, sí, sí. Ho tinc claríssim.
0: Sí, sí, sí.
1: És una cosa que m'abraça que no puc explicar, saps? Una cosa que m'entén, m'escolta. O sigui, tinc la necessitat de parlar-li i dir, vale, m'has escoltat. I ho deixo tot en les seves mans, passi el que passi. Sempre ha sigut així per mi, el centre de l'univers. I el meu univers.
0: A més, és un sentiment, una creença que has viscut des de molt petit.
1: Des de molt petit.
0: A través del teu pare, sobretot, i les seves misses, no?
1: Exacte, exacte. I fins al dia d'avui, demà. Imagina't.
0: O sigui que realment tu ets com els soulmans americans que creixien escoltant les misses i cantant el gospel i tot això. Tu una mica ho has viscut, tot això.
1: Sense tenir la desgràcia de ser dels Estats Units, però sí, més o menys.
2: La festa morts.
0: Et proposarem que facis una banda amb tres ciutadans de l'altre barri.
1: Let's go.
0: Tres artistes morts. A qui triaries? No. Ens els vas dient un per un.
1: Bob Marley.
0: Bob Marley. A qui més?
1: Magic Fashek.
0: Magic Fashek. Sí.

0: amb Aixec Fàixec.
1: Per mi és clar, jo feia reggae amb Coes, la meva... el meu mirall era ell, era Aixec Fàixec, fill de Nigèria i de Sud-àfrica a la vegada, el nostre pioner del reggae nigerià, un artista de cap als peus, és una passada, una passada. Però bueno, podria haver sigut molt més important, molt més famós del que va ser. Al final, clar, el món de la música és molt complicat. En quan comences a triomfar és molt fàcil que se te'n vagi la flapa, i va passar amb ell. Però per mi seguirà estant a l'alçada de Bob Marley, per mi. I és molt desconegut per moltíssima gent.
0: Aixec Fàixec, Bob Marley.

0: Brenda Fassi, Black President.
1: Yes, en honor a Nelson Mandela. Una dona amb molt de caràcter i propietat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Jo us imagino, a tots quatre, allà.
1: Jo seria el nen d'amb ells. Sí, sí.
0: Doncs ara et proposo fer un passeig per aquí, per l'altre barri. Jo crec que podem anar a un concert. Va, anem a aquest concert?
1: Let's go.
0: I ara ens hem d'imaginar, abans de, o després d'aquest concert, allà als Camerinos, tenir l'oportunitat de conèixer Bob Marley i preguntar-li, per exemple, com definiries la teva música? No ho sé, què et sembla si li fem una altra pregunta? Com, per exemple, senyor Marley, des de que vas arribar aquí a l'altre barri, amb quins col·legues t'has retrobat?
1: Ostres.
0: Oh.

0: deia Johnny Nash, Elton Ellis, Jimmy Cliff,
1: Peter Tosh.
0: La majoria de pioners i grans estrelles del reggae són aquí a l'altre barri, eh?
1: Sí.
0: En queden molt pocs.
1: És molt heavy, això. Me toca molt.
0: Jo el vaig poder entrevistar.
1: Sí o què?
0: Sí, en el seu moment allà a l'Apolo, després d'un concert.
1: En quin any, això?
0: Això fa... potser farà 8 anys o una cosa així.
1: Jo he cantat amb ell.
0: Tu has cantat amb ell, eh? M'ha superat. La meva anècdota ara mateix ha quedat en res.
1: No. Sí, perquè, sí. Clar, jo... aquí on me veus, tio, quan tenia 19-20, un bon amic, que ara és germà, però per mi en aquell moment era com el meu ídol, em va introduir en el món del ska, el reggae, rocksteady, i en un festival vaig tenir l'oportunitat de poder cantar amb tots els Mitals. És molt heavy, molt
0: home,
1: heavy.
0: Això ja és una d'aquelles coses que també heavy, et quedes,
1: sí.
0: Ja...
1: sí.
0: Com a top, el top 5 de moments de la teva carrera,
1: la
0: vida, no?
1: I
0: a,
1: sí.
0: La teva vida es queda,
1: sí.
0: Allà.
1: Sí, sí, sí.
0: Cantant amb tots en The Metals. Mira, ja sona. Opció A. Opció A pel Kelly Azaia és quedar-se aquí a l'altre barri i ser, re, el company inseparable de Bob Marley en tota l'activitat frenètica que té aquí a l'altre barri, acompanyar-lo als concerts, re, també aconseguir que sempre tingui marihuana. Et toca fer això, ser el seu company inseparable. Opció B és reencarnar-te en un ésser viu, no sabem quin, ja ho veurem, i, a canvi, es farà realitat un desig, el que tu vulguis, un desig col·lectiu.
1: Vale.
0: I opció C és tornar al món dels vius i canviar-te la vida amb un altre artista que hauria de ser d'aquest poble.

0: és una versió dels Hidrogeners, aquí, dels Smiths, on diuen això, no? És odiós quan els amics triomfen, no? I en aquest cas, doncs, fa la broma.
1: No sé per què m'ha recordat molt el Ferran.
0: El
1: Strombers.
0: El Ferran de Strombers.
1: Sí, m'ha recordat molt la seva veu.
0: Ah, sí?
1: Sí, no sé per què, sí.
0: M'ha
1: recordat moltíssim.
0: És la veu del Geni Sagarra, que ell té, que té família a Lleida, també, i va fer aquesta versió divertida sobre el que sents quan els amics triomfen, no? I que de vegades et fa ràbia que un amic triomfa, no? I diu, si són de Lleida encara fa més ràbia, no? Que un amic de Lleida triomfi, no? Bé, què vols fer? Vols quedar a l'altre barri? Vols...
1: No m'agrada gens totes les opcions.
0: No t'agraden, eh?
1: No, és que saps què em passa?
0: Si vols
1: però escolliré.
0: Sí, escolliré. Sí.
1: És que, però primer t'explico per què no m'agraden les opcions. La C,
0: fora.
1: Fora. La B, reencarnar-me en res, no ho sé, no me fa mal rotllo això, però si és pel bé comú i haig d'ajudar a complir un desig, que és, per exemple, aturar les guerres i que la gent visqui bé, escolliria aquesta opció. La A està molt guai, però saps què em passa? Que la A diu que quedar-me a l'altre barri amb el Bob Marley i acompanyar-li, sí. No? Com el company. No hi de l'altre massa ningú.
0: No, eh?
1: No. O sigui, sé separar aquestes coses que, bueno...
0: Separar l'obra de l'artista.
1: Sí, molt de respecte, admiració, a full, referent per mi, però no, jo crec que tots estem plens de fallos, de coses bones, i no voldria estar enganxat amb ningú tota la vida i tenir algú com el meu... No sé, no m'agrada. Mm-hmm. No m'agrada que la gent visqui la seva vida, jo la meva, cadascú la seva. Però bueno, sí,
0: és una bona reflexió,
1: sí. Sí,
0: Kelly.
1: Sí. Crec que és important.
0: Com que ens ha agradat aquesta reflexió, et deixem triar una quarta, va.
1: Una quarta
0: opció, va, vinga.
1: I quina seria la quarta?
0: No ho sé, tu mateix. Triar-la tu.
1: La quarta seria, però no és divertida, la meva quarta. La meva quarta és morir en pau, que els meus fills escollin on me volen enterrar i la cançó que vulguin ficar al funeral. I sobretot que ballin molt, que me recordin amb molta alegria. Però bueno, però com que no jugo jo i jugo amb les normes, la B està bé.
0: La B està bé, doncs mira, et pots reencarnar en alguna cosa que s'assembli molt a tu.
1: Mira, ja que sigui una planta, ja està.
0: Una planta, quina planta, va?
1: Un arbre molt gran, però que no és perquè la gent vagi a idolatrar l'arbre tampoc, eh? Un arbre de record que estigui allà.
0: Però on el plantaríem? A Benin City o a Lleida?
1: A Lleida.
0: Eh?
1: Sí, a Lleida.
0: És el que dèiem abans, em deies jo, de les arrels allà.
1: A la casa, on jo crec que és casa, Lleida.
0: Aquell refugi, a la teva cova.
1: Allí mateix.
0: Ja et passaràs les coordenades.
1: Això
0: per venir-te a visitar.
1: Això està fet.
0: Kelly Azai, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta estona que hem passat aquí a l'altre barri, i el que sí que farem és acabar amb una cançó de Bob Marley.
1: Let's go!
0: Deixem triar entre Get Up Stand Up o Redemption Song.
1: Uf, Redemption, que així la canto també.
0: Vinga. És la primera cançó que vas cantar?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, de Bob Marley, sí.
0: Doncs acabem aquí a l'altre barri amb Kelly Azaia, gràcies a la Nil Vi a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i també a la Raquel Mateus de Mitjans Digitals i a l'Arxiu de Televisió Espanyola per hem sentit Bob Marley, evidentment. Venia d'algun lloc aquella entrevista. Redemption Song amb Kelly Azaia i Bob Marley.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Ministeri de l'Interior assumeix la responsabilitat de combatre els incendis de grans dimensions a la Comunitat de Madrid, que ha comportat l'evacuació de més de 10.000 persones. El govern d'Isabel Díaz Ayuso se'n desentén per la falta de recursos propis necessaris per afrontar focs d'aquestes dimensions. És per això que aquesta nit s'ha activat el protocol d'emergència d'interès nacional. Ara la competència de combatre l'incendi és del govern central, que pot mobilitzar els efectius que considera oportuns. El conseller d'Interior del govern madrileny és Carlos Novillo.
3: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Es tracta de tres incendis simultanis al nord de Madrid i una zona d'Àvila a la comunitat de Castellalló. El ministre Fernando Grande Marlaska té ara potestat de recórrer a recursos propis o de qualsevol altra administració. Notícies, Joan Trias.
4: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En declaracions a Televisió Espanyola, l'expresident ha afirmat que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda. Sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros, ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
5: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ninguna fan patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Donald Trump avalua tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com va fer al començament de la guerra, fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per un acord perquè no han patit prou. Trump també ha amenaçat avui els hutis. Diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen.
4: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'Esboranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. De moment, no hi ha data per al restabliment del servei de l'R2 i l'R11 de Rodalies.
2: La mare del nadó que va ingressar a la Vall d'Hebron per maltractaments amb 2 mesos de vida contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Ho ha assegurat davant dels jutges després d'haver-hi declarat per segona vegada. També ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Més d'un centenar de milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, han fet arribar una carta al nou primer ministre, Andy Barnman, per dir-li que volen pagar més impostos.
4: Demanen al govern que incrementin les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Andy Barnman no descarta introduir aquest gravamen, tot i que no a curt termini.
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
4: Des que Barnum ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o rebaixar un 20% els impostos a locals comercials com pubs i sales de concerts.
2: Esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar entre 3 mesos i mig i 4.
4: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrà.
1: Fins aquí les notícies.
7: Difícil.
0: fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
16: Abans que actriu, va fer de mestra perquè ho és.

0: Lima Colomer és un pilar i una mestra. Alguns diran veterana, perquè va formar part de les dues institucions que van canviar el teatre català tal com el coneixem, els comedians i el teatre lliure. Estar a l'inici del teatre contemporani del país li ha permès veure els canvis, com van passar de ser anònimes a arribar a l'univers dels likes, o aquell "sí, no saps que aquella senyora surt amb aquella sèrie?". Ha fet teatre, televisió, cinema, ha recollit premis i també hi ha hagut èpoques de sequera, esclar, com els passa a tots els actors. Com sigui, ella no ha perdut la il·lusió de pujar als escenaris i tampoc nosaltres ens cansem de veure-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Benvinguda, Imma Colomer, com estàs?
2: Estic bé i moltes gràcies de convidar-me.
0: Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè ara ho dèiem una mica a micro tancat, que ens encanta xerrar a les dones.
2: Sí, sí, a mi també.
0: Que moltes vegades ens omplim la boca de les grans actrius, però després no ens en recordem d'elles. I tu ets gran actriu per molts motius, però a part portes això treballant tota la vida en aquest teatre català del que tant ens omplim la boca.
2: Sí. Mira, el teatre és molt efímer. Vull dir que ja costa molt en recordar-se dels actors i les actrius. I és que és així. Vull dir, si mentre actues, en viu, en directe, es recorden. Si no, desapareixes. Això també passa quan fas colabrots i tot això. Mentre surts, és molt important, però després, quan no surts, no se'n recorda ningú, cosa que també agraeixes, perquè almenys no et paren pel carrer, saps?
0: Perquè no ho portes bé, tu, això de la fama, o què?
2: Sí, home, ara ja estic a les acaballes, però al principi sorprèn molt que la gent et reconegui això, però has d'aprendre a encaixar-ho, tant les bones opinions com les dolentes, i després t'acostumes i quan ja no fas més tele, doncs també et sents molt feliç, també.
0: Molt feliç. A tu em fa la sensació que t'agrada viure tranquil·la.
2: Ara sí, home, hi ha moments... Sí, és que ja m'he bellugat molt, eh? Ja. Em segueixo bellugant, eh? Uh-huh. Però hi ha moments que ja poses una mica més al ralentí. Però no, jo sóc de manera bellugadissa, activa, i m'agrada moure'm, sí.
0: Quan dius que et mous, vols dir que també balles, fas coses a part de fer d'actriu,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, vaig una mica...
0: O t'hem d'imaginar corrent per tot arreu.
2: Sí, i després que vols anar a veure això i allò altre i no et vols perdre aquesta cosa que fan. Intento seguir una mica el ritme de la ciutat, també, no? Uh-huh. I llavors, esclar, és que no hi ha hores, eh? Si t'hi fixes, si vols llegir, veure els colabrons que diuen que són, o les sèries que diuen que són tan bones, les notícies de les coses que passen a la tele, que no cal que mirem cap colabrot, perquè el que estem veient a la tele de diari ja és prou excitant. Vull dir, no queden hores.
0: S'ha d'acumular.
2: Se m'acumula. I a sobre, vols treballar, o t'ofereixen feina, i això ja et dic, és tot està viu, tot està bellugadís, tot bull.
0: Ara estàs en aquesta obra que s'estrenarà d'aquí no res, El Barquer.
2: Sí.
0: I explica'ns una mica de què va aquesta obra.
2: Mira,
0: què veurem?
2: És un autor anglès que es diu Jeff Waterworth, és una... que ja la dirigeix el Julio Manrique, que ja havia dirigit una altra obra seva que es deia Jerusalem. I llavors, que també era molta gent. Aquesta, que es diu El Barquer, i surten 19 personatges. En realitat en sortirien un parell més que aquí no surten, que és un bebè natural, que a Londres sortia un bebè de veritat, aquí no ho hem cregut necessari. I clar, som 19 persones, però com que surten, doncs, nenes petites, i les petites no poden fer funció tota la setmana, s'han de combinar amb unes altres dues, o sigui que en total són 21. És una supercompanyia, és un gustasso.
0: És una festa major, no?
2: És una festa major, és una festa major, perquè també l'obra va com si fos de festa. Es tracta d'una celebració. No, en realitat, és una obra que passa a Irlanda en el moment polític complicat d'Irlanda del Nord, que en el moment que es deia dels troubles, que vol dir els problemes en majúscula.
3: Sí, sí, de l'moment de la ira, etcètera.
2: Sí, exacte. Uh-huh. I llavors és un granger, bueno, que té una casa de camp, una granja, heredada ja familiarment, però a vegades que és un granger, és també un exmembre de l'ira, que decideix cuidar la família, separar-se de la lluita, de la militància, i començar o continuar la vida del camp i d'una vida tranquil·la, familiar. Bueno, tranquil·la no perquè té 7 fills, però familiar, i tirar la família endavant. En aquesta família també hi ha, i conviuen també tres tiets més d'aquest granger, que és l'oncle Pat, jo sóc la tia Pat, i una germana que li diuen la Maggie Faraway, perquè està una mica cap allà. Faraway, saps?
3: Però tu no estàs cap allà, que estàs cap aquí.
2: Jo estic cap aquí.
3: Tu ets la tieta.
2: Sí, jo sóc la tieta, i que he viscut i que estic molt compromès amb la terra, i llavors reivindico i m'importa el que està passant, perquè és en aquest moment que passa l'obra, és el 1981, en el moment que hi havia una problemàtica molt gran amb presoners polítics de l'IRA que estaven tractats com delinqüents, i per no ser tractats com delinqüents van voler fer una vaga de fam. Uh-huh. I en aquesta vaga de fam s'hi van quedar.
3: La típica, la famosa, la del Bobby Sands,
2: la
3: no?
2: La del Bobby Sands. No hi van fer cas. No, mira que fins i tot el papa va intervenir, per favor, escolta, i la Thatcher no va haver-hi manera, vull dir, que políticament van ser tractats amb un despreci total.
3: Ens ressonen coses aquí. Escolta, haurem d'anar a veure el barquer.
2: Sí.

0: Doncs clar, què ens havia de fer una actriu com la Colomé? Doncs efectivament posar-nos una obra de teatre, un gran musical com és My Fair Lady. És una de les teves tries musicals, perquè ja sabem que és divendres i els divendres les nostres convidades trien la seva música. I aquesta cançó a tu t'encanta.
1: M'encanta. I és perquè als 11 anys va arribar el tocadisc a casa, junt amb uns quants vinils més, i tres o quatre, no creguis que gaires més, i ens passàvem el dia escoltant aquests vinils. I My Fair Lady em va fascinar per la música. No enteníem res del que dèiem, però el dèiem tot. O sigui, jo ho sé amb una mena de pitxinglis que encara ho cantem amb les meves germanes.
0: S'ha de defensar molt el pitxinglis aquest,
1: sí.
0: Perquè jo crec que a tota una generació ens va fer córrer la imaginació, perquè cadascú bé feia la seva pel·lícula,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, pronunciava com volia, però nosaltres contentíssimes. O sigui, encara cantem amb les meves germanes
0: d'aquesta manera. Amb el pitxinglis.
1: El pitxinglis.
0: Escolta'm una cosa, jo ara, has dit abans, parlaves del barquer i parlaves de 7 germans.
1: Sí.
0: Tu tampoc te'n vas estar de res, perquè éreu 11 la teva família.
1: Sí.
0: I això com és? El que bello és vivir? O sigui, com ho fèieu, això?
1: Home, amb un quarto de bany, teníem un vàter també, però vull dir, amb tantes persones, no podies endur-te ni un TV o el lavabo, res. De seguida et picaven.
0: Però això et curteix per la vida?
1: Et curteix, no, és supervivència. A l'hora d'esmorzar, qui arrambava primer el bo, etcètera. Vull dir que sí, és supervivència.
0: Vas néixer amb aquesta família a Barcelona, viviu a l'Eixample, el teu pare era químic, però no eren gent del món, ni de la faràndula,
1: res.
0: I no sé si havies anat mai al teatre de petita.
1: No, els Pastorets, havia anat a veure els Pastorets, és l'únic.
0: Però sí. Jo ho faré millor, sí. no cal córrer gaire.
1: Però és que jo no havia pensat mai, així com hi ha nenes ara que ja diuen, jo vull ser actriu, és que no se m'havia passat mai pel cap, no. Sí, disfrutava mirant-ho i això, però ho veia com una cosa molt llunyana. A mi m'agradava cantar i ballar. Això és el que m'agradava. I fer mim, perquè vam començar fent mim i també el de comedians era més aviat, tot era expressió corporal, paraules molt poques.
0: Però clar, això ja és quan comences a intuir que t'agradaria fer d'actriu.
1: No, això ja, jo ja estava, ja m'havia matriculat a l'institut i tot.
0: Clar.
1: I bueno, i va ser així, era mestra i vaig voler fer un curs per ensenyar als nens expressió corporal i allà em vaig fascinar, vaig quedar enamorada i vaig dir, això és el meu. Llavors hi vaig tenir com una
0: revelació.
1: Sí, una revelació, però
0: clar, tu recordes, perquè això, a part de la revelació que vas tenir,
1: sí,
0: crec que en un curs amb el Boadella, per això.
1: Sí.
0: Ara, si vols, en parlem d'aquest primer curs. Però quan eres petiteta i estaves a casa amb aquests 11 germans, tu recordes ja que t'agradava una mica fer l'índio?
1: Jo feia... tinc uns germans
0: home,
1: que
0: això
1: també...
0: No, això no comença d'un dia per l'altre.
1: No, també són molt conyons. Jo recordo, en el col·le, que la gent reia. Jo no feia rei, reia. No tenia per què, però... I a casa també explicava coses i reien molt. I jo pensava, mira que bé, no? Que feliços que som. No ho sé. Però també tenia germans que quan també explicaven coses et tronxaves de riure. I que estava molt ben acompanyada.
0: Una competència de gent simpàtica,
1: sí,
0: amb una família d'11...
1: Sí.
0: Amb una família bastant catòlica.
1: Catòlica,
0: apostòlica i
1: romana. Tot, però super de rosari diari.
0: De veritat?
1: Sí.
0: I com ho duies, tu, això?
1: Pues molt, no sé, admirar, no, allò de dir que, no sé, seguint el ritme de la casa. I després, a mesura que et vas fent gran, pues vas fent-te preguntes i vas qüestionant-te una mica les coses, o una mica del tot.
0: Una mica del tot, perquè em sembla que tu tens una mica de desencís amb el que és l'església,
1: pues sí,
0: o no és algo que t'encanti.
1: Sí, no, tinc la sensació sensació que ens han robat, la part de la vida, de l'expressió, de la sensibilitat, del desig, del gaudi de la vida. I tinc aquesta sensació.
0: Perquè vols dir que durant molt de temps vas pensar en qüestions pecat, com el pecat...
1: La culpa, tot això era tan fort. I nosaltres, de petites, a casa nostra, la mare ens feia els trajes de bany per no ensenyar més del compte.
0: Ja, aquelles coses, no? De no ets, no ets prou de ser...
1: Com llargues, que quan et tiraves a l'aigua et pujaven fins al coll. Vull dir que jo pensava, pues no sé si tapa gaire, això. Però era aquesta obsessió del pecat, de la por, en fi. Ja ha passat.
0: Sí, però tu creus que t'ha afectat d'alguna manera la teva història?
1: Sí, costa molt treure-s'ho de sobre, costa. Perquè queda en forma de no sé què que no t'ho pots treure. I per què reacciono així? Ah, calla, que de petita jo tenia aquesta cosa matxacada, que tal. I ho has d'anar descobrint el que et queda per allà.
0: I això vol dir també que passa amb els nòvios o passa també amb la feina, passa amb tot?
1: Passa amb la vida. Sí, passa amb la vida.
0: Que passa que posat teníem... nòvios, jo ja.
1: Sí, amb nòvios. Però en canvi teníem una cosa que anava superbé, que és que tenia molt d'humor a casa meva. I per sobre de tot hem rigut de tot i de tothom. I això ens ha salvat. A casa meva era... No sé, tinc uns germans molt simpàtics.
0: El camarot dels germans Marx?
1: Sí, evidentment. Els mitjons, trobes el mitjó, el llit, dormir tres amb el llit d'aquests que deien de soltera, que són una mica més grans.
0: Sí, de 80.
1: Sí, de 80. Llavors, no sé què, vull dir... No, moltes aventures.
0: Tu ja et va preparar això per la vida. Tu sabies que podies després anar als comedians i on volguessis.
1: Sí. I sempre m'ha agradat estar amb gent. O sigui, és una cosa que m'agrada. No, em fa companyia, em trobo bé, m'agrada on hi ha bullici, on es proposen coses i la gent col·labora i veure què podem fer. No?
0: O sigui, Imma Colomer, diva solitària, no et trobaran aquí.
1: No. Bueno, potser la vida m'hi portarà, però no és la meva intenció. A mi m'agrada estar amb gent. Tinc necessitat. Jo no puc allò passat dies sense parlar amb ningú. Ho trobo horrorós. Tinc com una necessitat, allò que diuen, que les dones tenim, no sé que si 3.000 paraules que hem de dir diàries,
0: ah,
1: si
0: sí?
1: No.
0: Sí. Jo en dic 5.000.
1: Sí, o 5.000. I els senyors, com que les diuen a la feina, quan arriben a casa no diuen res. Pues jo tinc necessitat d'aquestes i moltes més. M'agrada molt parlar, discutir, buscar tres peus del gat, sí.
0: Aquí la trobareu. Tens

0: els snobs. N'hi ha uns quants, al món del teatre, sí, o què? A la vida en general, sí, però...
1: Sí, era un temps, bueno, era un temps que es notaven molt els snobs. Ara ja han canviat de nom, perquè ara tot canvia de nom. Abans... som un boomer, ara els més joves es diuen no sé què. Vaig veure que darrere la meva generació, és que jo ja no sóc ni boomer.
0: Ja no ets ningú, ja.
1: No, perquè sóc abans dels boomers, sí. Imagina't.
0: Ja.
1: I després dels boomers ja venen dos o tres generacions que tenen un nom que jo ja no sé què és.
0: Els centennials, millennials, generació Z, de tot el que vulguis.
1: Sí, sí.
0: Però els snobs d'ara, quins diries que són?
1: Quins diries...
0: Bueno, quins són els que dius no m'hi juntis amb aquesta gent?
1: Sí, els creguts, els que es creuen que ho saben tot i que bueno, tenen quatre duros i saps, una mica van sobrats, tot això. Aquests són els noms. M'agradava molt Guillermina Mota i les seves cançons, i en el moment que van aparèixer, que era tota la cultura de fer cultura a través de la llengua catalana i amb la música, i va ser molt potent.
0: I també molt sentit de l'humor, i una dona que parlava de la sexualitat, de la sensualitat, sí, d'agradar amb aquesta mena de,
1: sí, sí,
0: de gràcia, de sí, la vedet, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí,
0: que...
1: sí, sí, amb desvergonyiment,
0: exacte,
1: amb coqueteria, amb atreviment i amb independència, saps?
0: Mm-hmm. Que has sigut amigues o què? L'has coneguda?
1: L'he coneguda, sí. M'ha, mm-hmm, fet alguna entrevista i ens hem trobat. I a mi sempre m'ha agradat molt.
0: La defensem aquí moltíssim a Les Dones i els Dies, a la Guillermina Mota, aquesta cançó que sentim dels snobs. Tu has fet moltíssimes coses, teatre, televisió, cinema, però, com dèiem, ho has dit així ràpid, però vas començar fent de mestra.
1: Sí.
0: I de què feies de mestra? Què ensenyaves de primària?
1: De primària. Era, ho ensenyava, bueno, a primària, aquella època tocaven totes les assignatures, mm-hmm, diguéssim, perquè era tot, estava molt, molt, molt junt, molt compaginat. Tot, des de llegir, escriure, comptar, expressió corporal...
0: I alguna cosa que de la mestra, que encara queda en la Imma Colomer?
1: Sí, sí. Sempre m'han dit que faig coses didàctiques. No ho puc evitar. Sempre.
0: Què vols dir, que de seguida ensenyes a les noves generacions?
1: No,
0: o
1: busco obres que tinguin un algo didàctic a pesar meu, o sigui, no sé per què, però se'm colen, saps?
0: Mm-hmm. Mm. Vols deixar un...
1: Sí, com a ensenyar, i perquè ara, per exemple, tota la dramatúrgia és tot de sobreentesos, tot els finals no són finals, i a mi m'agrada ensenyar, no? Massa didàctic, llavors, però és així, no ho puc evitar.
0: Que hi hagi missatge,
1: que el
0: teatre sigui
1: que serveixi,
0: missatge,
1: que faci pensar, que després es pugui intercanviar parers, tot això, m'agrada.
0: Vas començar amb el Boadella, justament fent un curs de mímica.
1: Sí.
0: Com era aquell Boadella i com eres tu?
1: Jo era... Bueno, el Boadella era un crac, i ara s'ha tornat amb no sé què, que fa una pena tremenda, com a... No ha envellit bé, ho sento. En fi, cadascú té dret...
0: Envelleix d'una manera.
1: Sí, i té dret de pensar el que sigui, però ens sap molt greu. L'admiràvem, l'estimàvem, i tenia un humor i un, no sé, era molt, tenia un cinisme i una de bisturí, de filar per aquí, que se't ficava i que et feia riure. Mm-hmm. Vaig fer amb ell Operació Ubu, vaig participar, o sigui que com a director també l'he pogut tenir, i que va ser molt, bueno, molt agraït, la veritat.
0: Va ser un mestre en aquell moment, algú també amb el que vas començar, però tu, tot i que dius, ei, que m'agrada això del teatre i m'hi poso i comences a l'Institut del Teatre, a mi hi ha una cosa que m'agrada, que dius, sí, però continuo amb la feina de mestre, que no sé si no ho veies clar o feia una mica de por...
1: No,
0: o...
1: és que m'havia de mantenir.
0: Ja.
1: No, és que no
0: podies
1: venir
0: de l'aire.
1: No, clar, jo m'havia de pagar els estudis, jo havia de... I dic, doncs a l'escola diré si puc fer mitja jornada, que em vaig dedicar a nens dislèxics i tot això dintre mateix de l'escola, mm-hmm, i per la tarda anava a l'institut, que disfrutava com un camell, la veritat. perquè era el primer any que va començar el Bonin, que va ser el primer any revolucionari, que fins a llavors havia estat el Díaz Plaja, i era un tipus d'ensenyament molt carca i molt així, i a l'arribar al Bonin va ser revolucionari. O sigui, aquell primer any és,
0: com ho recordes? Com ho recordes?
1: Bueno, revolucionari total. Era un despertar, un conèixer els uns als altres. Hi havia tot tipus d'aprenentatges, des de vida, a teatrals, a artístics. Era en el carrer Tallers, era un edifici que és molt petitet, que ara que està en el carrer, al final del carrer Tallers, i bueno, era no sé, no era molta gent, era gent, però no era com l'Institut del Teatre ara, que és tan
0: clar,
1: gran.
0: Clar, éreu quatre i suposo que sí, us coneixíeu. Amb qui vas començar, per exemple? Com a companyes?
1: No, ens vam conèixer allà.
0: Us vau conèixer allà?
1: Sí, hi havia també, hi havia el Fabià, hi havia, havien quedat...
0: El Fabià Puigcerver.
1: Sí, hi havia també... A Boadella va venir a fer alguna classe, hi havia... Planella, també van conservar dos professors de l'antiga escola que van ser molt macos. Jo reconec que els vaig tractar una mica pensant, són carques, però després amb el temps els hi... em sap greu no haver estat per ells, perquè realment eren molt bons professors. Mm-hmm. Molt bons.
0: I de companyes, l'Anna Lizaran també comença més o menys com tu,
1: no,
0: o no?
1: No va ser a l'Institut del Teatre. Jo vaig fer en el curs de la Carme Elias, del Ramon Ibars, del Ramon Solsona, de l'Andreu Solsona, era molt, el primer curs, i va ser una festa. O sigui, anar a l'institut era una festa, no? Perquè... per tot, perquè els professors també eren nous, a la OSA, al Portabella, vull dir, tenim uns professors que venien a fer classes magistrals. Llavors, després va començar a venir el Pavel Rouba, i dic, era
0: un moment màgic,
1: un moment màgic, estimulant. Apareixien també tendències teatrals noves, que fugien d'aquella cosa clàssica de explicació, nus i desenllaç, o exposició, nus i desenllaç.
0: Que havies d'anar amb les orelles ben obertes i les parpelles desenganxades.
1: Sí, fascinat.
0: Clar, ara aquests últims anys que, per exemple, parlem de l'Institut del Teatre, no? Doncs molt jovent, moltes noies, no? Parlen de si hi ha hagut assetjament... Clar, ha canviat, han passat moltíssims anys, però sí que és veritat que quan comences en el món del teatre, i a més ets dona i ets jove,
1: sí,
0: suposo que sempre hi ha algú que té ganes d'aprofitar-se'n d'això.
1: Sí, sí,
0: I aquesta qüestió també de lo físic i tal fa que passin coses. No sé si tu ja vivies o veies coses que deies, això ja fa una mica de pudor.
1: Sí, jo anava una mica amb el lliri a la mà, t'he de dir, eh? Perquè, primer, jo tinc la sort de que, com que era lletxeta, a mi no...
0: Bueno.
1: És igual. Jo ja sé el que et dic. O lletxeta o que feia respecte, saps?
0: Feia respecte, eh?
1: Bueno, per la cara més... Sí, no ho sé, el que sigui. A mi no em tiraven moltes floretes, cosa que m'importava tres pepinos, perquè jo al·lucinava tant de tot el que estava aprenent. Hi havia el Sanchís també, el Miralles, és que tot era nou, tot era... també t'he de dir que amb el temps he pensat que aprendre no vaig aprendre gaire, vaig aprendre coses de
0: la
1: vida
0: a viure,
1: que eren importantíssimes.

0: Aquí una altra cançó preciosa que ens deixa... Té bon gust, la Imma Colomé. Aquesta cançó de la Joni Mitchell, de Both Sides Now. Per la teva banda, nostàlgica, romàntica, com l'hem de llegir, aquesta part?
1: Bueno, jo vaig ser hippie, Això ho vaig viure, que era... Sí, igual tenia 19 anys i tot això. I descobrir tota aquesta música americana va ser preciós, no? I acabar beneficiar a tothom, perquè ens va arribar en massa tot de cançons de que si de Boston, que si no, bueno, a tots aquests llocs, i bueno, els disfrutàvem. I després el caire d'aquesta cançó és una mica...
0: T'hem d'imaginar el Canet Rock, o què?
1: Sí, hi vaig anar, i tant. I vaig anar, és que quan hi penso, a més, portava coses per vendre, que eren com penjolls fets de guix i pintats. Hippie total, eh?
0: Hippie total. Vas viure en comuna, també, o què?
1: No, perquè els comedians vivien en comuna, però jo, uns quants de comedians no hi vivien, perquè jo tenia casa i tenia parella, i llavors dic jo, estic a
0: aquesta
1: casa.
0: Part, no?
1: Aquesta part no. Però vaja, quan anàvem de bolos, vivíem en comuna total. Comuna econòmica, també. Hi havia un que portava la bossa i els altres, si havíem de menjar, havíem d'anar tots junts, saps? Vull dir, comuna total.
0: Em deies alguna cosa d'aquesta lletra que has començat?
1: Sí, que és aquesta part nostàlgica. No sé per què, però tinc una part nostàlgica.
0: Però això vol dir que vas al cinema a veure una pel·li i tu t'hi poses fort a plorar? O que tens aquesta part una mica que vius la vida...
1: Sí, no, tinc alguna cosa... Sí, home, si fa plorar, ploro, eh? Sí. Tampoc no sóc molt sentimental, però tinc com... No sé, hi ha una cosa que és així, que un és una mica nostàlgic.
0: Mm-hmm. I d'aquest és nostàlgia, l'Imma Colomé.
1: Això ja és més particular. Només de coses, deu ser, sí. Sí.
0: D'històries, potser, sí, de persones...
1: Sí, enyoraments, mancances... Però estic molt contenta d'on he arribat. Tinc la sensació que vinc de lluny, però no de lluny, no, de molt lluny, i que ara estic... que he anat arribant a llocs que m'agrada on soc.
0: I que potser ni imaginaves, quan eres molt jove.
1: No, jo n'he fet molts plans, així com hi ha gent que planifica i diu, jo ho faré, no. Jo anava pas a pas a veure si això continua i anar-me entregant les coses que em passaven.
0: Anar tirant, anar fent, sí, amb aquesta carrera, que ara ho deies, ho has dit així, no? Els comedians vivien, però és que tu vas començar amb els comedians, sí, i vas fer que el teatre de carrer, sí, que jo crec que no n'havia fet ningú en aquest país, o no d'aquella manera.
1: Sí.
0: Com us va canviar això? I perquè també era amb aquesta idea de ser hippie, la democràcia pel teatre, el teatre arriba al carrer.
1: Sí, home, una experiència que tenies el contacte de la gent super a prop, els veies riure, els veies primer perquè anàvem a llocs a vegades que no tenien ni idea de què era això, teatre, o què era un espectacle. No, ens miràvem com si fóssim marcianos, i ens miraven molt així... El primer bolo que vam fer, el segon que vam anar a Cádiz, que teníem contracte per fer el Non Plus Plis, que era un espectacle, doncs quan vam arribar no ens el van deixar fer a Cádiz, perquè ens van veure vestits de hippies a tots, i va dir que no con
0: estos peludos,
1: sí,
0: no.
1: Estos peludos no faran res. O sigui, fer tot el viatge a Cádiz i no ens deixen actuar, per la qual cosa no vam cobrar, i vam tenir que anar, vam anar a Madrid i allà no sé què vam fer, però vull dir, ens trobàvem amb aquestes coses. Això que dius, feia el carrer, feia... O sigui, no, hi havia gent que no entenia, no? Què fan aquesta gent ara al carrer, no?
0: Que venen de matinada.
1: Sí, exacte.
0: tot aquest primer teatre, tot i que era molt revolucionari, que estava fent una cosa que canviaria el teatre tal com l'entenem, també estava ple de precarietat, que és una cosa que sempre acompanya els, sí, els actors i les actrius. Sí.
1: Home, ja,
0: com has viscut tu això, la precarietat a estones?
1: És que els teatres en els pobles estaven fatals, abandonats, però decrèpits, la majoria, això sí que ho puc dir amb tota tranquil·litat, de vergonya com estaven d'abandonats. Vol dir que no feien ja ni cine, ni teatre, ni res. Ho tenien, no sé què devien. I en canvi ara això s'ha fet un gir, que vas pels pobles i que comença, bueno, que comença, no, que veus que hi han posat amor i hi han posat...
0: ganes
1: i
0: calés, no?
1: I calés.
0: Ara parlaves d'això, de l'estat dels teatres, però també és una feina en el que us baralleu tota l'estona, en aquesta precarietat, estones us criden, estones no us criden. Suposo que has tingut fases de tot.
1: Sí,
0: com has viscut aquesta part? Perquè, clar, tu has sigut mare... Com ha anat tot això?
1: Bueno, aquesta és l'aventura. O sigui, jo si m'he de posar alguna medalla, és aquesta, haver viscut sense saber de què treballaries l'any demà, que això, o sigui, hem anat sempre a salt de mata, ara et truquen, ara belluga't a veure si allà et veuen i tal, i a veure si trobes alguna cosa, ara inventa't alguna cosa, perquè també ens n'hem inventat, i aquesta és la medalla que jo em col·loco. O sigui, hem resistit fins ara, que això és fantàstic.
0: I com a mare i actriu, què?
1: És difícil.
0: Molt difícil.
1: Molt difícil. Passes, és un neguit, és un neguit. Entenc que... Sí, sí.
0: I escoles bressols per actrius de teatre no n'hi ha, eh?
1: No, però... Ben, és clar, és que la maternitat és complicada. I en el meu cas, doncs, que jo vaig ser mare gran, jo tenia moltes ganes d'estar amb la criatura, no? Perquè és una cosa molt volguda. Però bueno, m'ho vaig prendre bé, vaig dir, doncs no treballaré i ja veurem què farem i a què ens inventarem. Però en aquest ofici passen coses molt rares. Per exemple, vaig estar com 3 anys fent un colabrot, que era Laberint d'ombres, i amb èxit i tot. I quan vam acabar jo vaig pensar, res, ara em contractarà algú. Vaig estar un any que no em va contractar ningú. I dius, com, per què? No sé. O sigui, no tens la vareta màgica per saber com t'anirà després, que és molt incert, és incert.
0: I com duies en aquest sentit? Perquè, clar, m'imagino que...

0: que els hi passen més, fins i tot, que els actors?
1: Sí, bueno, més jo crec que els hi passa als nois també, i a les noies. Durant un temps passava molt a les que, cert, si ja eren grandetes ja no les trucaven. Ara ja una mica d'estima a la gent que som grans, i això anima molt, perquè el teatre...
0: Estima, has dit?
1: Sí, perquè el teatre expliquem històries de per totes les edats, i hi ha persones grans i persones petites i persones mitjanes, i a vegades, clar, abans s'explicaven un tipus d'històries molt marcades, l'amor, o sigui, era un senyor enamorat de dos o tres dones i la problemàtica, no? I això passava també amb els arguments de les històries de teatrals. Eren
0: el, molt... Del que es queixa una mica la Vilarassau, no? Sí. Que diu, no hi ha papers per la meva edat. Jo començo a desaparèixer perquè sempre hi ha hagut, doncs això, o fas de filla o fas de mare, però si no ja no tens paper. No?
1: Sí. Ara que hi ha molt també la cosa de dir, doncs, inventem-nos, creem-ho nosaltres, agafem empenta i posem el motor en marxa.
0: Agafem les regnes, no esperem que ens truquin,
1: no,
0: o que ens treguin
1: que
0: a ballar.
1: Sí, no pots, no pots començar a pensar que hi ha llistes negres i que no et volen i que això és criptonita. Això
0: però
1: no.
0: Això ho has pensat alguna vegada o què?
1: Aquest, ho he pensat,
0: llista negra. Sí.
1: Sí? No, llista negra aquests no em volen, però jo ho he seguit endavant. Pues igual, pues jo seguiré, doncs jo tiraré endavant. Sí, a vegades penses, en aquest no li faig gens de gràcia, segur, perquè a més els homes estaven en els llocs de poder, no? de decisió. Però he pensat...
0: Abans parlaves de l'enamorament d'alguns directors amb l'actriu principal.
1: Sí.
0: Llavors, tu has pensat alguna vegada, com que no està enamorat de mi, no m'està donant papers, com que no soc, o no tinc aquesta bellesa que es representa...
1: O
0: que
1: no soc de el seu cercle, que també ens movem en cercles, amb, saps, hi ha grupets d'amistat, i per això has de ser una mica neutral i estimar tothom.
0: Yeah.
1: I...
0: Perquè si no, no et truquen.
1: Sí. Què passa? Que jo t'he de dir que ara és un moment meravellós pel teatre, hi ha gent boníssima, homes i dones, dones boníssimes, però superbones, que jo quan les veig penso, no sé què foto aquí, perquè mira, canta, ballen, fan de la vertical.
0: I també directores cap... i dramaturgues.
1: És un goig.
0: Però tu trobes que les dones estan escrivint diferent? I escriuen més per les dones més
1: que...
0: grans?
1: I el que expliquen coses que t'arriben. A vegades els homes expliquen coses que dius, és que això, què m'està explicant, no? I en canvi són temes que et toquen i que t'agraden i que, escolta, som la meitat de la població, o sigui que a més el públic majoritàriament és de dones, això també. I
0: dones grans, també, que són les que van al teatre, que són les que fan gasto al teatre. Llavors algú d'escriure per elles, oi?
1: Clar, o sigui que és bo que hi hagi dramaturgues, que n'hi ha, i de molt bones.

0: D'això ens parlava l'Imma Colomer, de try a little push harder, o sigui, tria, sí. O sigui, perdó, empeny una mica més fort, fot-li fort, fot-li candela, sí, sí. Que és una mica el que estava explicant ella. Mare meva, quines traduccions. Escolta, tu pots parlar realment de què vol dir tot això, perquè fins i tot va haver una època que te'n vas anar a Estats Units, a Nova York.
1: Això és molt xulo.
0: L'any 80 i pico, 86. Que m'imagino. Que era l'època, perdona, de la sèrie Fama,
1: sí.
0: Però tu vas veure allà en directe.
1: Sí. No, home, fantàstic. Teníem molta informació de que hi havia escoles molt bones i vaig tenir oportunitat de guanyar una beca de l'Institut Hispano-Norteamericano, que

0: que era el que pagaven perquè tenia, per tenir bases a Espanya, donaven diners per la cultura a Amèrica. I mira, ho vaig aprofitar i em vaig presentar i em van triar.
1: I com va ser això als Estats Units, a finals dels 80?
0: Sí, sí.
1: Que això és una pel·lícula.
0: És una pel·lícula. Sí, jo vaig al·lucinar molt, molt.
1: I on vivies, què feies, vas anar sola?
0: Sí, vaig anar sola. Sí, vaig anar sola, però hi havia companys meus que estaven allà, no tota l'estona, venien, anaven, que també ja havien fet aquests cursos, ja t'orientaven, i aquesta escola està molt bé, l'HB Studio, ves allà, que després vam anar també d'oients a l'Actors Studio. Vaig aprofitar la beca per fer totes les coses que no hagués pensat mai que es podien fer. Vaig fer classes de cant, vaig fer tècnica Alexander, vaig fer dansa, bueno, no parava d'anar a classes.
1: I no et vas plantejar en cap moment quedar-te allà?
0: No.
1: No, havies de tornar, eh?
0: Jo t'he de dir, quan feia les classes...
1: Faltava el pantomaca,
0: o què? No, no, quan feia les escenes en anglès, reien per tots cantons, perquè el meu anglès és que el de la pronunciació és tetela, tetela.
1: Molt difícil.
0: Sí, jo hi posava tot el carinyo i l'amor del món, però, bueno, ja... Però estava bé, jo em vaig dir, esforçar-se a fer-ho i conèixer la gent d'allà i veure, agafes molta professionalitat, veus com ho tenen, no tenen molt ben après com tota la cosa professional, les eines per saber defensar-te dalt de l'escenari. Mm-hmm. I ara totes aquestes coses també, ja fa temps que han arribat aquí també, i l'Institut del Teatre i altres instituts doncs ho posen en solfa també.
1: Ara estem sentint la Janis Joplin, que és tota ràbia, tota força.
0: Sí, sí.
1: La Imma Colomer també hi ha hagut moments de dir que us rebentaré tots.
0: Sí.
1: Quines coses et fan ràbia? Quines coses et treuen de polleguera?
0: La injustícia. A vegades quan lluites i no te'n surts, la injustícia molt i ràbia, no arribar als llocs que vols arribar o la cosa que vols aconseguir no surt, i no sé, les coses, ràbia també com va el món, que fa molta ràbia com va el món, i que no pots fer gaire cosa més que desitjar que vagi millor, però o col·laborar, no sé, molt petit podem fer, però hi ha tanta, aquests que manen, que no saben manar i que són tan estúpids, doncs, fan molta pena.
1: Fa molta pena i molta ràbia. 10 anys al Teatre Lliure, que vau fundar el Teatre Lliure, sí. Que ara ho diem molt, molt ràpid,
0: sí.
1: però aquesta institució del país, tu estaves allà quan la vau fer.
0: Sí, vaig tenir la sort que el Fabià ens va cridar, els tres que vam deixar Comedians, vam passar, que era Fermí Reixac, l'Anna Lizaran i jo, i vam passar a formar part de la companyia del Teatre Lliure.
1: Com ho recordes, allò, aquells inicis?
0: Meravellós. O sigui, una cosa fascinant.
1: Sentíeu que estàveu començant alguna cosa?
0: D'una cosa important, pensava, hòstia, és que, clar, el Fabià era un geni.
1: I l'Anna Lizaran també,
0: Sí, home, era fantàstic.
1: Hem de fer un passadís de la fama aquí amb les vostres cares, o que no us tenen prou en compte? O què en penses? Perquè jo estic pensant, sí, el Fabià Puigcerver té una sala, el Teatre Lliure, però com és que no tenim una sala Imma Colomer, una sala Anna Lizaran?
0: Sí, jo no vull que tinguin una sala Imma Colomer, que em busquin una que estigui millor.
1: Què voldries tu? Carrer, una plaça?
0: No, jo mínim, no vull un carrer ni una plaça, no. Jo vull que el teatre vagi bé, que n'hi hagi, que les dones puguin treballar, que hi hagi autores, que hi hagi, no sé, escenògrafes, que hi hagi músiques, hi ha dones músics fantàstics, totes aquestes dones que canten tan bé i que hi hagi poetes.
1: Tu vols que hi ha oportunitats per les dones, eh?
0: Exacte, això sí que m'agradaria.
1: Vas tenir, tu vas guanyar el Premi Honorífic a Anna Lizaran, amb ella vas tenir, a més, una una relació molt especial.
0: Sí, érem amigues, ho puc dir, superamigues. Vull dir, ens coneixíem, vam estar els 3 anys de comedians i els 10 anys del lliure, vull dir, 13 anys, i a més sempre no vam deixar mai de tenir contacte. Jo és que l'admirava, l'estimava, a vegades m'enrabiava, i
1: perquè éreu diferents.
0: Perquè érem diferents, perquè era molt potent, és que realment era potent, era fantàstica. És que Reyes, encara que no volguessis, tenia duende, diguéssim.
1: Però creus que som prou justos amb totes aquestes figures? Creus que les recordem prou i que té doncs l'estima que es mereix? O a vegades tot passa massa ràpid?
0: Sí, tot passa massa ràpid, això sí. S'ha de trobar la manera de fer-li un homenatge a temps. El temps s'ha... perquè els que estem i que l'hem viscut i que l'hem vist i que l'hem disfrutat, doncs tenim ganes de fer-li un homenatge. Se n'hi han fet, eh? Té una plaça a Barcelona, se li han fet un vídeo, se li ha fet una... té un llibre preciós dedicat a ella, i més coses que tenim ganes de fer, perquè tenia una manera de fer teatre tan especial, tan pròpia, tan original, que t'enriquia. Treballar amb ella era molt ric.
1: M'imagino que tu també, en tota la teva trajectòria, has trobat dones molt especials. Sí. Quina relació teniu les actrius també entre vosaltres? Perquè a vegades quan dius a ella li donen el paper i a mi no me'l donen, clar, una mica de gelosets, una mica d'envejeta, deu haver-hi alguna vegada, o no? O com
0: jo
1: o al final sou més pinya del que es pensen?
0: Jo t'he de dir que en els temps dels començaments, quan vam començar, hi havia com que la professió hi havia menys gent, era molt més mesquinet, saps?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah.
0: Sí, perquè hi havia les divas i hi havia com un despreci d'un nou. I ara no, hi ha... Bé, bueno, no sé, i segurament hi ha la que té... pues que té gelos o que sigui, però... Jo ara no ho veig, perquè hi ha molta camaraderia, moltes ganes de no ho sé, les noves generacions tenen ganes de... Sempre hi ha algú que s'enganxa amb algú. Això...
1: I les noves generacions et venen a preguntar, Imma Colomer, escolta, això com ho faig, explica'm...
0: Algú pregunta, però... Jo, bueno, si em pregunten dic, però sí sé, perquè si no sé, no. Però intento, doncs, col·laborar amb el que sigui. Però no se'm demana gaire, també t'ho he de dir.
1: Creus que es té en compte? És a dir, la gent més gran o allò que es diu l'experiència?
0: Sí. La millor manera de tenir-ho en compte és treballant. Quan tens llavors companys de treball i que et miren, et poden veure com treballes i llavors hi ha un intercanvi, saps? No pots anar allà fent la lliçó. O sigui, ara mateix amb aquest grup que estic treballant, que som a un col·legi de tanta gent que són fantàstics. Jo aprenc d'ells, dels joves. Els joves...
1: Em sembla que tu ets molt humil.
0: No,
1: sí.
0: No. Però jo aprenc i ells em diuen, no, això que has fet, que són molt sincers.
1: És que jo vaig anar a Nova York, nois.
0: Sí,
1: vosaltres, què passa?
0: Jo no vaig d'aquest pal.
1: Ja sabem que no. Cuando el mundo te dé vuelta... Quina cançó més bonica, Lucía Fumero, sí. Parlant de l'amor.
0: Sí.
1: En aquest programa ens encanta parlar de l'amor, que ho sàpigues.
0: Sí.
1: I ara ha arribat el moment que jo aprofito aquesta cançó per llançar-m'hi.
0: Pues,
1: com ha sigut l'amor? Com t'ha tractat l'amor? Imma Colomer. Ai.
0: L'amor ha anat fent de les seves. Bé.
1: Ha sigut molt enamoradissa, tu, o què?
0: Sí, bueno, quan era jove, sí. I, bueno, no sé com dir-li. He tingut molts nòvios músics. Mm-hmm. Sí.
1: Ui, això, llavors ja t'ha anat fatal, no?
0: uns quants. Sí. I, bueno, això de l'amor, pues, bueno, vas aprenent. A vegades ha anat bé, a vegades... Però bé.
1: Mm-hmm. Parlaves de
0: nòvios. Però sí, he sigut... Sí. M'ha agradat, a les èpoques de jove, jo intentava lligar, que m'encantava, anàvem al Celeste, i perquè, clar, si estàs solter i tot això, buscant a veure sempre...
1: Sí, t'agradava lligar, tu.
0: Bueno, m'agradava a veure si podia fer contacte amb algú, no?
1: I lligaves molt, m'imagino, tu.
0: No, molt no creguis. No creguis. Uh-huh. No.
1: Però escolta, venint d'una família catòlica... I això és tremendo. Clar, jo penso, quan fas les primers acostaments amb algú, i bé, tens tota aquella història del pecat, i també m'imagino la història aquesta de l'home per tota la vida, el príncep blau. Clar, això és una enganyifa, amb tot el carinyo que portem totes les dones a l'esquena. Sí, això, sí. En quin sentit t'ha fet trontollar? Perquè jo crec que ens ha fet trontollar a moltes i encara fa trontollar les que vindran.
0: Sí, tota l'adolescència, mm-hmm. Que aquella cosa de l'amor platònic, mal enfocat, i m'agradaria molt que la joventut d'ara, que alguns encara estan també, ara veus joves, nenes joves, que encara estan, que tornen a tenir aquesta cosa del príncep blau i tal, que és una
1: tonteria
0: que n'aprenguin, que no, has de buscar un company que puguis viure, que puguis parlar, que et puguis relacionar, que et faci feliç, que puguis riure, que puguis compartir projectes, i això és, per mi és això, l'amor. Tot allò d'idealitzar i tot això se'n va anar per la finestra de seguida.
1: I a més això ens porta en molts mals llocs a les dones moltes vegades.
0: Sí, perquè... home, sí. Fas tries fatals i... Sí, aquest cuento del príncipe azul, però per sort, mira, però ara que hi ha tanta informació, veus que les generacions dels joves tornen a caure en això.
1: Tornen aquí, eh? Tot i la informació i tot. Escolta, Imma Colomer, estaríem 10.000 hores parlant amb tu.
0: I tant.
1: Però ara tens el barquer aquests dies.
0: Ai, sí.
1: Que et fa molta il·lusió.
0: Molta il·lusió, una obra
1: fantàstica. Tu penses en la jubilació i tot això? Re, no? Això és per pobres.
0: Jo estic jubilada.
1: Com que estàs jubilada? Sí. Llavors, per què estàs al teatre? A veure, explica'm aquí.
0: Perquè aquesta és la màgia. És la màgia de la jubilació activa, estupenda i que, mira, és que són professions que no es poden deixar, és que són vocacionals i el que t'agrada, t'agrada. Jo, si fos pintora, ja podria tenir el que sigui.
1: 100 anys.
0: Sí, que aniria pintant.
1: O sigui, que tenim Imma Colomer per estona.
0: Sí, i... sí, si tot va bé, sí.
1: I si no faràs poesia, com has dit, allò que feies, poesia als carrers.
0: Peatonal.
1: Poesia peatonal, crec que no hi ha res que m'hagi agradat més. Imma Colomer, moltíssimes gràcies, molta sort amb el barquer.
0: Sí.
1: A Teatre Lliure, eh?
0: Sí, que és preciosa l'obra, és emocionant, ja t'ho dic.
1: Com a més, tu quan entres allà dius, escolta, que jo les rajoles d'aquí les conec des del dia 1, eh? Això no pot dir tothom.
0: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Merci.
0: A tu.